0: Seguim a Nits de Ràdio amb Marta González Peláez, Alan Jornet, David Morales. I just abans de la pausa, com és habitual aquesta temporada, escoltàvem un consell d'en He-Man que ens parlava de la importància de treure les coses a temps, com a metàfora de la vida, no? I ens parlava, per exemple, doncs d'una cervesa, no?, que la vols tenir ja al congelador per tenir-la fresqueta en aquell punt, no?, concret, bo, i si et passes o et quedes curt, no?, doncs allò perd tota la feinada que t'ha portat, no? Escoltem el que ens deia.
1: Y recuerden, amigos, la pizza quemada, la cerveza congelada y la mujer embarazada son señales y consecuencias de no haberla sacado a tiempo. Hasta la próxima.
0: Sí, són els consells. Ell posa més exemples, no? Perquè s'entengui, sí, no, clar. Ell posa més exemples perquè s'entengui, no?, en totes les circumstàncies. Però sí que és important allò de que tot en la seva justa mesura. Traduït al llenguatge culte, seria que tot en su justa medida, doncs sempre millor. I és que precisament estàvem parlant dels concerts, just abans de la pausa, i hi ha un element que l'altre dia escoltar, aquí ho hem comentat alguns cops, i com que ho van analitzar al Col·lapse, m'agradaria que, a 3CAT, doncs que ho escoltéssim, perquè va, ho comentava un expert, va molt en la línia del que estem veient darrerament, no?, de que la gent ja no va, o no va tant, al concert per la música en si, sinó quasi per tot l'altre, no? És a dir, per l'experiència, que es diu, escoltem-ho.
2: Ja s'han acabat aquells concerts que varen conèixer des dels anys 80 fins als 90, per exemple, el Ramones, al Palau d'Esports de Barcelona, un senyor tocant música en directe una hora i mitja amb un taló negre. Ara, la societat i el negoci de la indústria de l'espectacle ens fa passar per una mena de peatge que es diu experiència immersiva. Passes una mica quan vas a l'aeroport, que et fan passar pel duty free obligatòriament, i allà tens, aquí li diem Club de Lectura Macondo, allí li diem, no sé, Ensaïmades de Mallorca, perfums i tal, que això és capitalisme. Desafortunadament, això és el futur de la indústria de l'espectacle. Jo quan vull anar a veure Shakira vull veure com canta, com balla.
3: Clar.
2: O darrere un grup o una orquestra en directe. Clar. No necessito una experiència immersiva. Estem parlant de coses que no són art, que no són música. Hem agafat aquest component americà de l'espectacle, sí, i l'hem traslladat a Europa. Aquests rocòdroms, espectacles com el Circ Romà, en què estableixes una residència europea, ja sigui a Barcelona, a Madrid, a Berlín.

0: Berlín o a París i gent vindrà allà a fer 15 dies d'estatge.
1: L'altre dia ho comentàvem la setmana passada, us en recordeu d'això que dèiem, no? De que ja no vingui tant el concert a casa teva com que es faci a una seu fixa i tu t'hi desplacis. Alan, comencem per tu.
2: Més elitista inclús, no? Perquè has de tenir uns diners,
1: sí, pel viatge,
2: extres, sí, per anar-hi, perquè normalment quan fan una experiència, imagino, com el que ha fet la Shakira, que ara li diuen Shakixela, com el Coachella, no? Que
1: anem
2: mai al festival de Coachella, però és un festival que fan als Estats Units,
1: sí,
2: i a dins t'hi trobes moltes activitats, no? per
1: sí,
2: fer,
1: sí, sí,
2: abans,
1: sí,
2: d'anar als concerts. Doncs segur que l'entrada no és només el que pagaries per anar a un concert i prou. Que
1: sí,
2: inclou moltes experiències, com deia aquest home.
1: Sí, no, que per exemple que et maquillen, no? Saps? El típic del concert,
2: pots,
1: no?
2: Pots comprar la bossa gegant de Smacks de Kellogg's que es posaven per caminar amb ella.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Que anaven amb aquestes bosses, saps la bossa que posen els cadàvers?
1: Ah, mira, veus? Que bonica.
2: Era una mica aquesta bossa platejada.
1: Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí, sí.
2: A l'inici del concert, que es posen tots una bossa, sí, amb caputxa per caminar darrere seu, no? Ella i tots los muertos detrás.
1: A mi se m'escapa.
2: Los muertos vivientes, sí, ara que s'acosta Javelin.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A mi se m'escapen moltes coses. Però és això de l'experiència, ja no només és el fet de que tu visquis una experiència, sinó jo crec que aquí el component clau per entendre tot el que ens explicaven aquí en aquest tall que escoltàvem del col·lapse, és tot això no s'entén sense les xarxes socials.
2: Clar, clar.
1: Tot això no s'entén sense les xarxes socials. És a dir,
2: perquè la publicitat no gratuïta que li fa cada persona que hi va, que ho penja, que comparteix...
1: Evidentment, perquè
2: és
1: això...
2: És brutal.
1: Això, quan tu anaves a un concert d'aquests que dèiem, el taló negre i tal, t'era una mica igual, perquè tu anaves a veure de veritat una experiència per tu. Eres tu que la vivies i ningú més. Jo no he anat al concert d'Oques Grasses i me'l sé de memòria, perquè tothom ho ha compartit a les xarxes socials.
2: Sí.
1: Tothom havia d'estar compartint a on estava, quin dia va anar, quina cançó, ai, que emotiu, que no sé què, que em sembla molt bé, és a dir, que al contrari, jo vull que la gent visqui experiències fenomenals, però que les visqui. No cal que me les mostri, ja sé que no me les mostra a mi, que les mostra en general, però al final jo ho rebo, ha de sortir una mica el català emprenyat de dins, que diu, escolta, és que al final jo rebo el de tots.
2: I a part aquí hi ha un problema, que quan estàs ficat a les xarxes socials, igual tu no hi vas poder anar perquè et vas quedar sense entrada.
1: Efectivament, i llavors, encima, et fan dantetes, que es diu.
2: I et fan dantetes, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Marta, com ho analitzem, això?
3: No, jo, des de luego, el que et dic és que aquestes experiències, que, bueno, estan molt bé, suposo que per molta gent, a mi tampoc m'atreuen molt,
1: O sigui que tu et balancees per atràs,
3: Sí, jo em balanceo per atràs. A part de que, clar, a part de, pagues l'entrada, que et costa bastants diners, no sé quant n'ha costat la de la Shakira, però, bueno, he tingut un ple espectacular, perquè ha vingut gent de tot el món a veure-la. Però sí, es veu que una cervesa eren 15 euros.
1: Mare meva!
4: Déu-n'hi-do.
3: O sigui que, a part del que treuen a l'entrada, que està molt bé, perquè suposo que tot l'espectacle, tot el muntatge, la gent ha de cobrar, lògicament, no? Però després, si tu et vols prendre una cervesa o una aigua, suposo que l'aigua i la cervesa són el mateix, o més o menys, no?
1: Bueno, depèn de qui no li senta igual.
3: No.
1: Però tu imagina't, tu, David Morales, tu vas allà al concert. Ja em costa veure del concert de Shakira, però bueno, anem a imaginar que hi ets.
3: Sí, a mi també, però bueno.
1: Anem a imaginar que hi ets. I tu,
2: remenant els malucs.
1: I tu dius, va, vinga, una cervesa, perquè això, vamos a hacerlo más llevadero, que diu el clàssic.
4: Que ja també,
1: no?
4: És una altra cosa,
1: sí, sí,
4: complicada.
1: Sí, sí, és que estem fent ciència-ficció, David. T'has de ficar en el paper, has de fer un exercici d'interpretació. I tu t'agafes una cervesa i ja la tens a la mà, no? Allò, fresquita, perquè l'han sacado a tiempo, Seguint una mica juntant tots els d'allò. I tu te la tens al pit, I dius, em tira endavant perquè

0: que em ve de gust avui. Però et diu, tu dius, quanto és? Diu 15 euros. De cop i volta et tires enrere. O sigui, jo em balancejo...
1: Et cau, directament, et cau la cervesa al terra.
0: I procurant que no caigui, perquè si no em clavaran els 15 euros. Però dic, em vaig una mica enrere perquè dic 15 euros... Ja pot ser una bona experiència.
2: Ja pot ser, i tant. Diu, vamos, em cobren 15 euros per una cervesa i és que me l'emporto a casa i la deixo en una vitrina.
0: Diu, cariño, lleva'm un sitio caro, no? I li porto una cervesa d'aquestes d'això, perquè clar...
1: I a més, a sobre serà segurament un got de plàstic.
0: Segur.
2: Probablement. Sí.
0: Però que te l'endús a casa i el penges, ja, vamos, però, en no, lloc de que... 15 euros.
1: Home, jo una cervesa amb un got de plàstic, la veritat.
0: No, però clar, les mujeres facturen.
2: Jo el que veig, clar, que en aquests macroconcerts d'aquest tipus estan, sí, aplicant la mateixa lògica que en els festivals.
0: Sí, sí.
2: En els, però amb una diferència. En un festival, determinades coses tenen la seva lògica perquè són moltes hores,
0: sí,
2: les que hi passaràs entre un concert i un altre, perquè potser vas i t'interessen tres grups.
0: Sí,
2: i
0: sí,
2: entre,
0: sí,
2: aquells, sí, tres grups, doncs hi ha 40 més que has d'esperar perquè no t'interessen per res.
0: Totalment.
2: Doncs clar, és lògic que hi hagi aquest tipus d'experiències, que si food trucks, que si, no sé, maquillatge, no sé què, que si t'ofereixen diferents serveis. Però en un concert tu vas...
0: Que et fagin les ungles, clar, perquè igual d'un concert a l'altre les ungles se't fan molt bé.
2: Clar, sí. Tu vas única i exclusivament a veure un concert. Per tant, què hi vas a passar tot el dia?
0: Bueno, allà, és que però... ja busquen això també, de que hi vagis moltes hores abans. Això que la gent no treballa, només factura ella. Perquè
2: sí,
0: les mujeres treballen, no, treballa ella. Perquè tu, si has d'anar el dia abans, ja no treballes. I que ja estigues allà molt d'hora, i que ja vagis compartint l'experiència. Mira, ja estem esperant que arribin...
2: A veure, que entenc que també, quan tens un concert d'aquestes característiques tan massiu, una cosa que t'interessa és que hi hagi la mobilitat, es ressenteixi el mínim possible.
0: Mm-hmm.
2: Ja sabem, quan hi ha macroconcerts, per exemple, a Montjuïc, les dificultats de mobilitat
0: bueno,
2: que hi ha.
0: Bueno. A mi no em toqueu aquest tema, no em toqueu aquest tema, que em torno boig.
2: Clar.
0: És horrible.
2: Per tant, imagino que també una mica, i pel que he llegit, les dificultats d'arribar al lloc on s'ha fet també els concerts de Shakira són bastant importants i s'armaven uns cacaus terribles.
0: Sí, sí.
2: Per tant, intueixo que també hi ha una part d'això de... aneu arribant de manera esglaonada,
0: sí.
2: Perquè la cosa, la logística, no es compliqui tant.
0: No, està molt ben pensat això. Sí, és possible que sigui així. Sí.
1: Clar, perquè tampoc, al final, bueno, jo, des de la meva perspectiva, clar... Jo no ho trobo còmode. Jo m'agrada anar a un concert, però no m'agrada anar esperant, sentat al terra, esperant
0: no sé què,
1: l'altra cua, oh!
3: Una reina.
0: Tu imagina't la Marta, tot el que hauria de dur el bolso per anar a un concert d'aquests. Que hauria el desinfectant pel terra, un plàstic totalment...
1: Pues sí.
0: Que no s'hagi fet servir mai. Clar, l'escafandra per anar al policlín, el desinfectador, l'enzallames per incinerar després tot el que hi havia allà per assegurar-se que no hi hagin bacteris. Algun tipus de descàrrega per poder allunyar la gent que no s'acosti a uns certs metres. Marta, jo crec que des de casa es veu bé, saps? Si ho fan, si fan per la tele, no?
3: Mira, a la Tele 3 van passar el concert de d'Oques Grasses i es veia meravellós. I veia la gent que estava amb els mòbils i dic... Si us ho està gravant la tele.
0: Això és un tema... Això, mira, aquí hi ha dos temes. Marta,
3: us deixarà un vídeo preciós.
0: Marta, David, Alan, hi ha un tema... Una és aquest, que dic... Escolta, ves al concert...
3: Però mira, em feia gràcia, perdó, David,
0: sí?
3: Veure adolescents amb el mòbil gravant i adults abraçats mirant, escoltant la cançó, gaudint-la...
0: Pues aquí és, aquest és el camí, no? Però no, que dic, mira, jo no et dic una cançó, perquè clar, quan tu veus, com vas comptant mòbils, dius, pues que si tu ho estàs gravant tothom, és a dir, si no ho graves tu, hi haurà algú altre que ho haurà gravat i segur que té aquesta dèria de compartir-ho. Per tant, si dius, ai, és que m'agradaria escoltar... Però segur
2: que està... I probablement tindrà millor qualitat que el que gravis tu.
0: Segur!
2: Sempre passa.
0: Segur, perquè tindrà menys temble que a la mà.
3: Amb el so que arriba des de la taula de so...
0: Bueno, exacte, no amb el que tens al costat que canta fatal,
3: que està cridant,
0: que està cridant.
3: Mateix, que hi ha gent que no se n'adona,
0: no.
3: Que crida, canta,
0: sí,
3: i es grava al damunt.
0: Clar, perquè estàs al costat del micròfon, estàs més a prop tu del micròfon que el cantant, saps què vull dir? Sí. Bueno, per tant, l'experiència és una cosa, la gravació és una altra. Gravacions que després veuràs entre zero i cap cops al llarg de la teva vida. Per tant, és un esforç...
3: És més, la veurem els que no vam anar, no?
0: Efectivament, efectivament. Ens la menjarem en els stories els que no vam anar al concert.
1: Però això també et passa al Palau de Música, eh? I al Liceu, que vas a veure un concert i hi ha gent que tens al costat, que encara que no es pot gravar, però sí que canten,
0: tararegen,
1: saps? I dius, hombre...
0: Home, tu imagina't que en el seu moment haguessis anat a veure el Pavarotti, eh? I tinguessis al costat algú que vol fer l'àrea.
3: L'intent.
0: L'intent, eh?
3: El que sí que deu ser una mica frustrant, igual per un cantant o per un grup de música, quan igual la gent està al concert, va cantant, va fent, no graven, i cantes el tema en majúscules,
0: sí.
3: I tothom aixeca el mòbil i igual tu estàs d'aquell tema, que igual és el tema que t'ha portat on estàs, no?
0: Però... Sí, bueno, no, però entenc el que vols dir, sí.
3: Però que dius, heu de ser tan tots tan mainstream.
0: Tan mainstream, eh? És que sabia que diries la paraula mainstream, però no, li estava veient, però és veritat, entenc
3: el... Tots com vulguis, oh, està cantant aquesta, no?
0: Però entenc el que dius, perquè crec que el que està passant, en general, i aquí ho fem...
3: No conec cap cançó, però aquesta...
0: No conec cap cançó, o només aquesta, però he d'anar al concert. I a mi, bueno, això és el que ens sobta.
3: Això és un altre fenomen, eh?
0: Això és el que ens sobta, perquè jo crec que... Dic en general, cadascú... Aviam, aquí sempre diem les coses, però per fer humor, cadascú que faci el que vulgui, que estarà ben fet, aquí només fem una mica de conya. Però dic, el tema és que lo lògic seria que si tu només pots anar... perquè és car, no? A un, dos concerts a l'any, tres, quatre, és igual, els que siguin, vas als dels grups que més t'agraden a tu, no als dels que menys saps, però són més famosos. I em dóna la sensació que la gent estem anant més als grups que són coneguts que no els que són els que més t'agraden a tu. Perquè no se fos cas que t'ho perdis, no? Allò del FOMO i tal. I jo aquí vull treure un
3: això,
0: meló...
3: Això ha passat, eh? Aquesta setmana passada ha passat.
0: Home, segur.
3: A l'estadi olímpic.
0: Home, escolta, i jo ho escoltava perquè des de casa s'escolta tot el que passa a l'estadi olímpic. Jo em menjo tots els concerts i els vídeos, perquè me'ls menjo tots. Doncs un meló que vull treure, i vull la vostra opinió, perquè jo és una cosa que he anat veient provant augment, i en aquest concert... de Oques Grasses, pel que he vist en els vídeos, perquè això ja ho podem dir així ara, jo no hi vaig ser, però és com si hagués estat, perquè gràcies als vídeos de tothom que comparteix a les xarxes socials, tinc la sensació, que la gent va veure una pantalla gegant i no veu els cantants, músics, intèrprets o l'espectacle en si. Quan tu vas al Liceu, tu veus els artistes. Sí, sí. Quan tu vas al Palau de la Música, tu veus...
3: Hi ha
0: una proximitat.
1: Clar.
0: I si tens moltes diotries, doncs fas servir unes ulleres, unes
3: inclús
0: lentilles.
3: Subtítols.
0: Exactament.
3: Però quan... Al Liceu et posen els subtítols,
0: exacte,
3: en una pantalleta.
0: Sí, perquè a mi l'alemany em costa, no? Saps què vull dir?
3: No, i això està bé perquè si anéssim a un concert de reggaeton d'algú que no vocalitza...
0: Quan també ens haurien de posar subtítols.
3: Sí.
0: Això aniria bé, per saber-se la lletra.
3: Amb l'artista.
0: Sí, sí.
1: També pots portar uns prismàtics d'aquells petits.
0: Sí.
3: També.
0: Sí, sí, sí. Bueno, perquè som que el Titi tiene muchas novias. Bueno, en qualsevol cas, el tema està en què la gent està... Perquè és que a més ho veus, perquè dius, no, que exagerat ets. No, la gent mira la pantalla gegant ja. Ja no mira l'artista. Però és que quan grava els vídeos, grava la pantalla gegant. I jo dic, però estem zumbats? O sigui, estem gravant amb el mòbil una pantalla? Doncs això és el que està passant.
1: Per això no cal anar-hi.
0: Per això no cal anar-hi. David, anaves a dir això també, eh?
2: Sí, sí, no, és que per mirar una pantalla la miro des de casa amb tota la comoditat.
1: Clar.
0: A més que tens les cerveses més econòmiques, David, a casa teva. A casa teva, David, estan millor de preu les cerveses.
2: Sí, sí, sí. No, és que a mi una de les coses que em sorprèn és quan hi ha aquests concerts en les que es venen localitats, que tampoc no és que siguin barates,
0: cert,
2: en les que t'indiquen sense visibilitat.
0: Oh.

0: Oh.
1: I és, bueno, però és que per això ja ho escolto a casa, saps? Em poso una gravació d'un concert en directe i és com si estigués allà, perquè si total, tampoc no he de veure els artistes...
2: Segons quin artista, jo sense audiobilitat també ho agrairia, eh? Segons qui... L'altre dia, precisament, va circular a unes persones que havien comprat unes entrades per Oques Grasses que posava visibilitat normal... I tenien davant com una espècie de, no sé si era panell d'il·luminació, com si fos una petita grua, no? Una petita, que d'aquestes que es fan perquè es pugui il·luminar, que els hi tapava, a veure, no tot, evidentment, però que sí que els tapava una part, no? Exactament. I dius, a veure, barates no eren aquelles entrades. Vull dir que...
0: No, perquè han facturat, eh? I han facturat i l'altre dia vaig preguntar a la IA, estava allà...
2: Què li vas preguntar a la IA, a la Jornet? Explica'ns.
0: Estava al sofà mirant el concert, perquè no vaig poder ser-hi. I res, tenia curiositat, perquè després de veure lo que les mujeres facturen de la Shakira, vaig preguntar què poden estar guanyant com a grup?
2: Mhm.
0: Oques Grasses amb aquests quatre concerts a l'Estadi Olímpic, no? Doncs no solo todo lo que reluce, perquè deia poden estar guanyant entre 9 milions i 12
2: de pessetes d'euros, però dius la facturació total.
0: La facturació total.
2: Clar, però hi ha moltes despeses de...
0: Sí. Aleshores, les despeses, bueno, li has de treure... el cost tècnic, el lloguer de
2: l'Estadi Olímpic durant molts dies, perquè feien molts dies que estaven instal·lant les...
1: Però suposo que els fan preu, no?
2: Exacte. Si et quedes dues setmanes a l'estadi, et fem una baixa.
0: Jo pensava, t'haurien de fer preu perquè t'estan generant beneficis.
2: Sí, sí. Si no el tens allà tancat,
0: El tema de bars, no?, que puguin haver-hi dins... tot plegat. Bueno, que ells em deia que es quedava en una forquilla entre... Clar, la IA no sap, tampoc no se sap, no? Però
2: com s'ho reparteixen entre ells.
0: Sí, entre bruts, entre 250.000 i 400.000.
2: Que dius el grup en si, eh?
0: No, cada cantaire.
2: No crec que sigui tant, ni de casualitat.
1: A veure, hi ha...
2: Ha de ser molt menys.
1: Es diu, no sé, jo tampoc no sé, que hi ha una mica de mala maror dintre del grup.
2: Sí.
1: Perquè diuen que el cantant, que és una mica qui porta tot...
0: La veu cantant.
1: Qui s'emportava una part més important de...
2: Aquest sí que igual s'enduia aquests diners i els altres s'enduien menys, ja t'ho dic jo.
3: Normalment el cantant es porta més...
0: Però això és injust, perquè qui el fa brillar és la resta.
2: Absolutament.
3: Ja, però això, hi ha molts grups que el cantant guanya més.
2: Bueno.
3: Això ho vaig llegir perquè diuen que més esforç, ha de fer més sacrifici pel tema de la veu. Tu això deus saber bé, Alan.
0: En canvi, mira, a la... Bueno, supuestament, ara Déu menguar a mi de posar-me... Però la oreja de Van Gogh amb la Leire segur que no guanyava més que els altres.
2: Anava a dir, tampoc s'esforça igual. Bueno, la Leire sí, dic la Maya ara. És que els vídeos que estan circulant aquests dies...
1: En aquest cas sí que és un d'aquells que s'agraeix més que el que tens al costat canti, si afina una mica.
2: Sí, si hi ha la Maya, sí. Sí.
1: Perquè possiblement afini més.
2: Aquí no, em sembla que no hi ha mai amb el Maró, però a l'Oques Grasses sí que deien que d'això, no? Però clar, mira, això és molt...
0: Això m'ho va... Mira, vaig maquillar una noia diumenge...
2: Explica.
0: Que havia anat al concert, a un concert d'entre setmana, i l'havia vist també per la tele el dissabte,
2: sí.
0: I em deia, és que jo crec que deu haver-hi un mal rotllo ja, perquè deien les mateixes frases de comiat, tot com molt igual.
2: No s'abraçaven molt fort en els comiats.
0: I una de les frases era, vam començar per amor i s'acaba per amor. S'acaba per amor, però perquè igual falta l'amor, no?
2: Per manca d'amor, eh?
0: Per manca d'amor, que és probable. I també és normal que et cremis, eh? Vull dir, ull, que després de tants anys no sempre és fàcil gestionar una ruptura, no?

0: O potser un vol marxar. Bueno, de fet, si aquest un és el cantant, no?
1: Doncs, però aquí és on...
0: Espera, comença a comptar els dies i les hores perquè tregui un single en solitari.
1: Està claríssim. Aquí és on jo, i no vull obrir el meló, el deixo per un altre dia, i pensem tots, els oients també, i ja un altre dia ho analitzem, perquè ja vull anar amb les coses de la Marta González Peláez. Però hi ha un tema, jo sempre he considerat injust, i jo lidero projectes, i tot i així sóc conscient de que és injust molts cops qui lidera les coses, qui porta la veu cantant, com dèiem, però una qüestió molt bàsica. És a dir, si ja pressuposes que la persona que està més endavant, no?, pel cost de, doncs això, no?, de l'exposició, etcètera, no?, de que és la persona que quan vagin malament les coses també el faràs responsable, que això és veritat, doncs percep més diners, per exemple, no? Bueno, això es pot entendre d'una manera, però d'on hi ha un punt que en determinades situacions també és injust. I per exemple, sempre m'ha semblat amb els diaris, per exemple, no? El director del diari o la directora s'endú molts diners. Sí, és qui té la responsabilitat. Però després és la que quan hi ha una tertúlia la criden a ella o a ell. Per tant, qui cobra d'aquest, anem a dir, bolo, és la persona, no és el diari. Si aquests
2: això
1: diners...
2: Això hauria de ser com lo dels regals institucionals.
1: Si aquests diners, si es donen uns diners, ha de ser pel diari, perquè és tot el diari, tota la redacció, la que ha treballat perquè tingui prestigi i vulguin algú d'aquell diari a anar-hi. Ara, si diu vaig jo i m'ho cobro jo, evidentment que és interessant i es fa d'escoltar l'opinió del director o la directora, d'acord, evidentment. Però llavors no hi vagis sempre tu, que un altre dia vagi el subdirector.
2: Rotatiu.
1: Exactament, i llavors em sembla bé, perquè és una forma també de tenir l'equip més motivat. Perquè mira, avui t'ha tocat a tu.
0: Potser me'n vaig molt lluny, potser me'n vaig a Cancún de la Plana amb aquest comentari.
1: Home, Cancún de la Plana és molt bonic.
0: I és un meló molt gran.
1: Endavant.
0: Que podem desgranar un altre dia, perquè potser no hi ha temps. Però què passa quan vas al supermercat i et fan marcar si vols col·laborar amb una causa solidària?
1: Ojo meló, eh? Ojo meló,
0: no,
1: aquí, eh?
0: No, perquè és important, i no sé si n'hem arribat a parlar mai, però a tu, fiscalment, si col·labores amb una ONG, et pot desgravar aquesta solidaritat. Però tu, si vas a un supermercat i pagues aquests cèntims de més, al final, el còmput global de la teva compra... A qui està desgravant és el supermercat.
1: Ojo, no? Amb això. Ojo amb el meló que acaba de treure a Alan Jornet.
0: Que si és molt gran aquest meló i no dona temps...
1: Marta, dona-li una volteta. Pregunta-li a alguns col·legues universitaris teus que aquest és un temazo que...
2: No, a més, escolta, és un tema que jo, quan jo vaig estar treballant amb una ONG molt important,
1: La Marta ha estat a tots els tinglaus a màximos nivells.
2: A tot això dels donatius aquests i tal, que la gent són petites quantitats.
1: Sí.
2: Jo sempre deia, això s'ha de regularitzar d'alguna manera, que la gent tingui un benefici.
1: Sí.
2: Ah, no, això
1: que
2: no
1: consti,
2: ho fa ningú.
1: Que consti que ha portat.
2: Alan, això com que no ho fa ningú, com que no diu ningú res, jo això no ho faig mai. Això que tu dius, mai faig el redondeig, ho sento moltíssim. No, perquè no, qui es desgrava és l'establiment.
0: A part, Marta, quan no ho fas, em sento superinsolidari, no?
1: La gent t'escup.
2: A més, admiren a vegades la caixera.
1: La caixera diu, fijaros aquí el estirao este que no ha querido dar el redondeo.
0: La caixera solidària.
1: Oh, i admiren tots que volen dir.
2: Jo ara ja tinc molt clar i sempre dic, no, gràcies, no.
0: Bueno, és com quan hi ha negocis ara que utilitzen una tauleta on t'apareix el preu i t'apareix si vols pagar, si no vols pagar propina, si vols pagar un 5%, un 10%, un 50%, un 100% de propina.
1: Sí, sí.
0: I marques sense propina i dius, ho estarà mirant per l'altra banda.
1: Estarà mirant, no estarà veient, sí.
0: I estarà apareixent en gran.
1: Sí, sí. No, i comencen a saltar les alarmes, com si passessis a l'arc aquell de detecció de si has robat, sí. No?
0: Això ho vaig veure als

0: Estats Units, però aquí ha aterrat aquesta moda.
1: Sí, sí. Bueno, als Estats Units és habitual, però perquè ja ho has de fer. O sigui, ja sí que has de posar propina.
2: Perquè el sistema de salaris és diferent que aquí. Pel tema de les propines és un altre meló, eh?
1: No, no, ja toquem. Propers dies, va, Marta, que necessitem.
3: Anem als melons.
1: Sí, avui hem tingut molts melons, eh? Entre el botar el pene i els melons, avui ens ha sortit una cosa...
0: Torna a posar el tall de botar el pene, per si algú se'n...
1: Espera, que ara no
0: el tenim. Ara tens el pene molt lluny.
1: Mira,
2: això estaria molt bé amb algun míting. Posar la música aquesta, Titi.
1: La de... Sí.
2: L'eslògan aquest.
1: El pene, espera, deixa'm buscar el pene, perquè ja tinc a punt el pene, que el tenia a mà per poder-lo...
0: Si sempre va bé tenir-lo a mà.
1: Sí, sempre va bé tenir-lo a mà, escoltem.
4: Yo soy Carlos Pichilingue, el pene es fuerte y siempre triunfará.
5: Yo voto por el pene. Vamos, pene, adelante.
6: Hola, yo soy Nahuel Ortiz y estoy con el pene en grande.
7: Vamos, pene, estoy contigo. El pene nos da fuerza y valor.
8: Mi nombre es Selena Palacios y el pene es muy importante para todos. Este 26 de enero voy por el pene.
1: M'ha agradat aquell home que deia, diu, vamos, pene, saps? A vegades hi ha molts moments a la vida en què aquesta situació passa, de dir... Vinga, va, que tu pots, Vinga, a veure si d'allò. Bueno, va.
0: David, necessito aquest tall d'àudio.
1: Sí, no te l'enviaré perquè sí, perquè alguna trucada entrant o alguna cosa d'aquestes.
2: Això està molt bé perquè es colés amb algun míting d'aquests de...
1: Sí, sí.
0: Oi, sí.
2: Fantàstic.
1: El pene, així, tots allà.
0: O li passes a la teva parella si aquell dia...
1: Vamos, vols. Pene. Vamos,
0: yo
1: pene.
0: Por...
1: Queremos un pene grande, que és el que ha dit abans d'això, i s'entén perfectament. Marta, tens alguna coseta, doncs, avui?
2: Sí, tinc cosetes.
1: David, endavant.
0: Tinc cosetes, eh?
1: Endavant.
2: Sí.
0: No cosotes.
9: A Nits de Ràdio, sí, té cosetes amb la futurible comtessa i duquesa de Geòrgia i doctora Marta González Peláez.
2: Ai.
1: Quina alegria.
2: Moltes gràcies.
1: Ai, doncs va, Marta, les cosetes. Quines cosetes tens, a veure?
2: Tenim música fúnebre, música nupcial.
1: Comencem bé. Avui ja veureu...
2: Us dono a escollir.
0: Mira, fúnebre.
1: Va, anem amb fúnebre.
2: Occidental...
0: No, la fúnebre.
1: Anem amb la fúnebre.
0: Ja que s'acosta al Halloween...
1: Al Halloween, sí, home, sí, i tant.
2: Bueno, doncs la música fúnebre té les seves arrels als ritus i les cerimònies de dol de l'antiguitat, on usaven cants, laments i percussió per acomiadar els difunts. Mm-hmm. Això és algo que ja inclús a l'època de les cavernes estava, perquè ja hi ha algun dibuix que ho reflexa. I bueno, les civilitzacions antigues, com la grega, la romana i l'egípcia, que són una mica les més a prop de nostres, no? Utilitzaven planyívoles, flautes i tambors per acompanyar els festejos fúnebres, mm-hmm, i honrar els morts. La música sacra i renaixentista del segle XVI al segle XVII, l'Església Catòlica va desenvolupar misses de difunts com el Rèquiem i peces de capella amb instruments de vent i tambors endolats.
1: Molt endolat en aquests...
2: Sí, molt endolat, molt endolat. La Revolució Francesa, a finals del segle XVIII, va impulsar les marxes militars com a... a l'aire lliure com a música de funerals d'estat. Però també molta gent que va fer, perquè la gent per imitació diu, jo també vull aquesta música, no? Que li han fet
1: aquest, la gent és molt envejosa, fins i tot amb les marxes fúnebres, és impressionant. Sí.
2: Llavors, les marxes aquestes de... Perquè, clar, tampoc hi havia una música, a part d'algun rèquiem, però el rèquiem, clar, és una mica... La gent ha de conèixer una mica més, però les marxes militars, com que són més divulgatives, es divulgaven més, era una cosa més a imitar, no?
1: Uh-huh.
2: I, tenim que va ser la música del... Es creu que és la marxa lúgubre de François-Joseph Gosset, que va establir les bases rítmiques de la marxa fúnebre moderna. Llavors, al segle XIX, el gènere es va consolidar en la música clàssica i les obres icòniques com la Sinfonia número 3, l'Heroica de Beethoven, la marxa fúnebre de la sonata de Frédéric Chopin, les obres de Bach,

0: Wagner, Mahler i la música maçònica de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Sí, és que quan sona aquesta cançó, Mahler, eh?
0: Mahler, Mahler.
1: Mala senyal, eh?
0: Les marxes processionals de la segona meitat del segle XIX, com països com Espanya i Andalusia, i també a Guatemala, no sé per què, Guatemala m'ha fet gràcia, perquè marca Guatemala com un lloc de referència.
1: Mira.
0: Les bandes de música van acompanyar les processons de Setmana Santa. I doncs, bueno, la Setmana Santa, com que era el dol de Crist, doncs, per extensió i per imitació, la gent va fer, bueno, doncs les va fer pròpies.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, molt bé. Això és una mica el que és la música fúnebre. Hi ha una altra música.
1: No hi van la gent a macroconcerts de música fúnebre,
0: no.
1: Eh?
0: No, ai, jo crec que no n'hi ha, eh?
1: No veig allò fent uns concerts de comiat de...
0: No.
1: És que no separem-nos.
0: Perquè el Requiem de Mozart, quanta gent hi va a escoltar el Requiem de Mozart?
1: No. Okay. Van més a veure les de la Rosa, la Shakira, no? Però de Mozart no.
0: De Mozart no, la Mozart no.
1: La Mozart nova, també hi ha gent que li agrada, però sí.
0: Bueno, i després tenim un so que és molt, molt interessant, que és la música incidental.
1: Home!
0: Sabeu què és la música incidental?
1: No accidental, no. Incidental.
0: Incidental, sí. És aquella música que sona de fons per acompanyar i ambientar o subratllar una acció en una obra de teatre, una pel·lícula, una sèrie, un videojoc o en personatges que es cuin dins d'una història. Pot ser des dels passos d'una persona al caminar, obrir o tancar una porta, manipular un got, claus, eines, etc. És aquesta música de fons, no? La música incidental, la música d'escena, que també així anomenada, és la que acompanya doncs, sempre una obra teatral. Sempre tot té una música. Tot amb, sí. Quasi bé, home, hi ha algunes obres de teatre que no tenen res, no? Però bueno, són molt poques.
1: És molt interessant perquè sobre les bandes sonores, sí. La gran part de la banda sonora és aquesta música incidental com a tal.
0: Sí.
1: I durant cert temps s'han confós. Ai, que és que té molt bona banda sonora aquesta pel·lícula. No, eren cançons sueltes. Per exemple, Mamma Mia no té banda, o sigui, no és una banda sonora, són cançons. Són cançons que van sonant durant la pel·lícula. Però la banda sonora com a tal, l'Original Music Soundtrack, és la música creada per aquella pel·lícula i que acostuma a acompanyar les escenes. Acompanya les escenes.
0: Hi ha moltíssimes pel·lícules que el que tenen són, diguéssim, retalls, entre cometes. Són peces musicals d'altres, bueno, doncs peces musicals que són molt conegudes o que li els agraden al productor, al letrista o al guionista o al director.
1: Mm-hmm.
0: Mm? Bueno, és la música de fons, la música de pel·lícules, home, hi ha músiques fantàstiques, eh? Grans obres compostes per les pel·lícules.
1: Bueno, i que no podríem entendre, doncs, per exemple, gran part de l'èxit de Star Wars sense la música d'en Williams o quantes que han fet doncs, altres autèntics genis doncs, des de Gladiator o a tantes altres, no? Que la música et ve immediatament al cap, no? quan estàs pensant en aquelles situacions, no? Diligències del Far West i tantes d'aquestes, Sèptimo de Cavalleria, no? Que immediatament et surt la cançó, no? De com avançava el Sèptimo de Cavalleria, no? Pues totes aquestes coses.
0: Perquè, per exemple, Memòries d'Àfrica no té una banda sencera.
1: Uh-huh.
0: Té peces diferents, perquè té dos peces de Mozart, per exemple.
1: Bueno, a vegades es complementa, eh?
0: Clar, sí, però que vull dir que no és totalment original per la pel·lícula.
1: Uh-huh.
0: Mm? Bueno, l'ús de la música incidental data de l'antiguitat del drama grec, on diversos compositors de música feien so de timbal.
1: Me'n recordo. Sí, perquè jo ja tinc una edat, quan els grecs, ja me'n recordo. Comentem a vegades a la secció d'història,
2: sí.
1: Amb José González, diem, uh-huh. Te'n recordes bueno, quan...
0: I també pues, les telenovel·les, per exemple, pues, tenen música incidental,

0: són les telenovel·les iberoamericanes són bastant, tenen una música incidental bastant important. Imagina't, hi ha diverses, imagineu-vos, vaja, hi ha diverses tesis doctorals.
1: Home, Marta,
0: Sabeu això?
1: animat a fer
0: No,
1: la
0: gràcies.
1: quarta o cinquena ja sobre això. La Marta, si no té un parell de tesis doctorals treballant-les
2: No,
1: al mateix temps,
2: s'avorreix.
1: s'avorreix. Dius, és que em falta alguna cosa.
0: Bueno, i de la música incidental fins aquí. Voleu alguna cosa més?
1: Guardem-ho per la propera setmana, perquè
0: Sí,
1: ens hem
0: bueno, la
1: quedat...
0: senyalització de bueno, un altre dia.
1: Sí, perquè ens hem quedat incidentals.
0: I després la música nupcial la deixarem per un
1: Home,
0: altre
1: la
0: dia.
1: nupcial també, sí. A buenas bodas m'invites,
0: Encara
1: no?
0: que ara ja la música nupcial ja està cada vegada més en el que és la música nupcial típica i tòpica, ja la gent escolleix altres peces de
1: Sí.
0: música per
2: Sí.
0: acompanyar
1: No, i
0: a
1: que et anava a
0: la...
1: dir que algú ho podria associar, perquè hi ha molta gent que quan es casa ja li sona la marxa fúnebre, més que la nupcial, ja, perquè pensa, diu, se m'ha acabat
2: Que hi
1: ja,
2: apunta maneres aquell
1: hi
2: enllaç.
1: apunta maneres aquesta, que
0: Home, ja
1: exacte.
0: comencem malament, llavors, no?
1: Sí. Aquí, home,
0: Potser que no.
1: recordem el de la setmana passada, no? Amb la... a Galícia, no? Que se'n va anar la dona amb el que li demanava diners. Vull dir que aquest tipus de... aquelles bodes ja directament són una mica especials. Doncs la setmana que ve, molt més de música incidental i música ligera, que dirien al Soda Stereo, i tornarem amb
0: I
1: molta més...
0: concerts de música?
1: Home, escolta, els que facin, eh? Nosaltres us animem a que hi aneu, perquè com que no hi, jo almenys no hi vaig, així els veig a través de les vostres xarxes socials.
0: Sí, clar. He
1: Alan...
0: estat mirant a la Shakira 500 i algo d'euros, la més cara, l'entrada que estava.
1: L'entrada, eh?
2: Caram.
1: Home, dona perquè es tregui, perquè pugui facturar, eh? Jo diria
0: Home,
1: que sí.
0: dic jo que sí, no?
1: Doncs les mujeres facturen o paguen per les entrades, perquè és Shakira la que d'això, però bueno.
0: Clar, ella factura i les altres paguen.
1: Sí, exactament.
2: Sí.
1: Exactament. Una factura, totes les altres paguen. La setmana
0: Efectivament.
1: que ve, més tertúlia de Dimecrous amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales, que l'escoltem d'aquí una estona. Que vagi molt bé, moltes
3: Fins després.
1: gràcies.
0: Adéu.

Va passar tal dia com avui, 15 d'octubre de l'any 1979. Donna Summer publicava No More Tears, Enough is Enough amb Barbara Streisand. El duet entre la reina indiscutible de la música disco i una de les veus més respectades del pop i la cançó nord-americana es converteix, des del primer moment, en un esdeveniment musical de primer ordre. La cançó, produïda per Giorgio Moroder i Pete Bellotte, combina l'elegància vocal de Streisand amb l'energia eufòrica i ballable que caracteritzava Donna Summer en el seu moment de màxima esplendor comercial. El tema explica des d'una perspectiva compartida el moment en què dues dones decideixen no tolerar més una relació que no funciona, amb un missatge d'empoderament que va connectar profundament amb el públic, especialment amb l'audiència femenina i amb la comunitat LGTBI, sempre fidel a la música disco. No More Tears es va convertir en l'únic número 1 de la carrera de Barbara Streisand a les llistes del Billboard Hot 100. Recordem així que va ser tal dia com avui, 15 d'octubre de l'any 79, que es publicava No More Tears.

A Nits de Ràdio sempre ens agrada escoltar cançons que eren importants. Les cançons són importants sempre, però que van arribar a ser les més importants en una època concreta, en aquesta mateixa setmana, en aquest cas, però de l'any 2006. I és que la tercera que més sonava en una setmana com aquestes de l'any 2006, feu càlculs de quan fa d'això, doncs eren els Fito i Fittipaldis con Por la boca vive el pez.

I és el que diem, que la música molts cops el que ens permet és viatjar en el temps i poder imaginar-nos on estàvem, amb qui estàvem, quines vivències, quina feina, no? On vivíem, no? Doncs aquestes alçades de l'any 2006.

La segona més escoltada era aquesta, En què estrella estarà, de Nena de Conte, que en aquella època doncs era una formació, un artista emergent, a partir d'aquest concurs musical que tots coneixem.

cançó que més sonava era La Dulce Locura, d'un grup que ara està de gira, més o menys. Bueno, de gira està, una altra cosa és, bé, ja m'enteneu, La Oreja de Van Gogh.

és que el pop alegre, al marge del rock, del Fito, doncs el pop alegre a aquestes alçades, aquesta setmana d'octubre de l'any 2006, doncs era la que dominava, perquè si Nena Conte era la que estava en el segon lloc, la cançó

Que bonic és viatjar en el temps i no m'estranya que la gent, independentment doncs, de, diguem-ne, la qualitat vocal que pugui cantar ara, vulgui anar als concerts i reviure com se sentia quan fa uns anys, imagineu, l'any 2006, a aquestes alçades sonava La Dulce Locura.

La música que no només ens porta emocions ara, sinó sempre, cada cop que les escoltem, però sempre ens queda aquell record, no?, de quan va ser el primer cop que la vam escoltar i era quan agradava a tantíssima gent. Ens remuntem a aquesta nit, a aquesta setmana d'octubre de l'any 2006.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

0: Una setmana més, és moment del Taradara. És moment de veure, de comprovar que tenim a la gent, a l'audiència dividida, que tenim a la gent discutint pels carrers sobre temes primordials. Ara, això que es diu que està la gent segmentada o polaritzada, o polinitzada, no sé si el polen de la primavera o de què és.
1: Home, no sé, polinitzada pot estar polinitzada per moltes coses, sí. Jo no hi entraria
2: David,
1: en aquestes
2: ja
1: coses.
2: Ja està el David.
0: Ja està tirant cap... Sí. Està polinitzat ja, ja ve polinitzat de casa avui el David Morales. Però això és el que fem, enfrontar en mode de representació de tota la nostra audiència, i ho fan el David Morales i Thaís Bofort.
1: Bravo! Bravo! Bravo!
0: És un tema avui, tots m'agraden, perquè sempre li acaben trobant el què, el quid de la qüestió, però el d'avui... possiblement ja de partida, abans de que comencin, ja és dels meus, del top 3 favorit meu, perquè em sembla un tema cabdal, un tema que no només s'estudiarà a la universitat, sinó que crec que haurien d'invertir-hi el gremi de restauració de diversos països, perquè podria canviar els hàbits i les capacitats de fer que la gent vagi més als bars, vagi més a les terrasses, i per tant, de cara a l'estiu, aquest programa d'avui pot ser que sigui utilitzat. I és que avui dividim el món en dos, entre qui per aperitiu vol cacauets o patates fregides. Jo vull les dues coses, per tant...
1: No, no pot ser.
2: I la cerveseta,
0: la cerveseta. I la cerveseta, sí. La cerveseta...
2: La copeta de vi...
0: Oi. Mira, pues, jo crec que ja tenim per la setmana que ve. O sigui, ara fem una cosa. Primer decidim... Si cacauets o... Fem un aperitiu, va. Bla, bla, bueno, quan puguem, encara el tenim pendent des de 1722. Llavors, quan puguem fer l'aperitiu... Avui decidirem, bueno, i juntament amb el que l'audiència digui, si cacauets o patates fregides. I la setmana que ve decidim que amb què acompanyem aquests cacauets o patates fregides, si amb una cervesa o amb una copeta de vi. Això serà apassionant. Avui comencem, doncs, aquest debat sobre els aperitius, sobre les canyes, sobre el que sigui, perquè estem amb moltes ganes de saber quins són els arguments. No sé què ha triat cadascú, però em semblaria interessant que comencin els cacauets. No és que ho hagi preguntat abans, qui feia cacauets, no. Per tant, Thaís Bofort, tu mateixa,
2: vinga, va,
0: pots comentar
2: mateixa.
0: Que he vist un primer argument sòlid, almenys és un senyor argument.
2: És llarg, diguéssim.
0: Sí, sí.
2: No sé si sòlid, però
0: Val.
2: Llarg, sí.
0: Bueno, sòlid com els cacauets, que són més sòlids que les patates. Bueno, digues, va.
2: Depèn, depèn, sí, perquè n'hi ha cadascuna.
0: Sí, estan, sí, exacte.
2: Bé, doncs començo, va. Oh. Bueno, no. Abans de començar m'agradaria dir que és curiós que cap dels dos productes, ni els cacauets ni les patates, sigui de quilòmetre zero.
0: D'acord.
2: Em refereixo a l'origen primigeni, eh?
0: Sí.
2: Morales, que te veo lo del quilòmetre zero, que segurament em diré, és que tenim patates. Sí, sí.
0: Clar.
2: Tu sí que ets una patata.
0: Van fort.
2: Veus?
0: Ja vaig fort.
2: No.
0: Són preventius.
2: No ho sé, jo crec que podríem fer aperitius, a veure què us sembla, amb xips de carxofes del Prat.
0: Sí, senyor.
2: No
1: m'agraden les carxofes.
2: Oi, tu no t'agrada res, Morales. Calçots arrebossats?
1: No, el calçot se'm posa malament.
2: Ui...
0: Què se't posa bé? Seria la pregunta.
2: Exacte. O, a veure, aquesta no em diràs que no, anelles de cebes de Figueres.
0: Home, fabulós.
2: Home, per favor.
1: Però arrebossades?
2: El que vulguis. Ja. A veure, jo crec que crues serien una mica bèsties.
1: És que si són arrebossades no puc menjar-les, per la meva intolerància al gluten.
0: I si les menges sense arrebossar, la teva parella...
2: Escolta, no, però tu pots arrebossar amb farina de cigrons? Ho has provat mai?
1: Sí, però dona un gust estrany la farina de cigró.
2: Sí, de cigró és el que té.
1: De cigró, sí.
0: Correcte.
2: Bé, és igual, deixem-ho, si no acabarem mai.
0: No és fàcil ser David Morales, ja us ho dic jo, que pel que ens explica...
2: No és fàcil ser David Morales, ni parella de David Morales, ni mare de David Morales, ni pare de David Morales.
0: Correcte.
2: No és fàcil estar amb el David Morales, perquè clar, quan li dius què fem? Què fem per menjar?
0: Digues tu, no?
2: et treu la llista del que no podem fer i llavors, clar, no menges.
0: Sí. És com un menú, bueno, no? Suposo que els hi dius quines opcions hi ha, no? De primer, sí, això
1: només,
0: i això.
1: Jo només et diré que pel meu aniversari, que va ser el cap de setmana passat,
0: sí,
1: uns amics em van voler fer una sorpresa i en lloc de portar-me un pastís em van portar una truita de patates.
0: Molt bé, molt bé. Una ovació per aquests amics. A veure si es posarà de moda això de regalar truites
2: amb,
0: de patata.
2: Amb espelmes i tot, per això?
1: Amb espelmes i tot,
2: fantàstic,
1: sí.
2: Fantàstic, em sembla fantàstic. Escolta, també una altra ovació per, sí, ser amics del David, sí, Morales. Senyor.
0: Oh. I pel seu aniversari.
2: Per tot, per tot. No, no, no, no. No és per res, no, però realment... Fa molts anys que et coneixes aquesta gent. Perquè realment... Sí.

0: Manel, que t'estimem molt. Vinga, vinga. En el fondo. Però puc seguir amb l'argument? Perquè sí, s'ha demanat. O sigui, és que... Això és el que passa als aperitius, que comences a parlar d'un tema i te'n vas a l'altra punta de bon. Bé, dit tot el que hem dit, m'agradaria corregir mitja humanitat. Perquè la gent diu que el cacauet és una fruita seca. Que, per cert, en català no diem fruit sec, eh? No, estimats i estimades, el cacauet és un llegum. Que és masculí, que no diguem una llegum. Mm-hmm. Bueno, a risc de semblar una professora de català, voldria explicar-vos tot allò que sempre heu volgut saber del cacauet i mai no us heu atrevit a preguntar, o us era igual i per això no ho heu preguntat. Bé, en fi, comencem d'una vegada. Sabíeu que aquest llegum té la particularitat de desenvolupar-se sota terra? Ho sabíeu, això?
1: No, jo no.
0: Ah, doncs sí.
1: Jo pensava que ja venien amb bosses i fregits, saps? Que, vull dir, no,
0: bueno, molta gent segurament ho deu pensar.
2: Jo pensava que era una cosa que venia dels arbres, no sé, m'imaginava allà els elefants agafant-ho dels arbres amb la trompa.
0: Mm-hmm. Doncs no. La tija de la flor, del cacauet, durant el seu procés de maduració, es vincla cap avall i empeny contra el...
2: Ets una poetessa.
1: És preciós. Home,
0: a veure, no ve Sant Jordi, ara hem de parlar una mica millor.
1: Sí, és preciós.
0: Bueno, es vincla cap avall i empeny contra el terra la fina closca llenyosa, veus? Avui estic poètica. Molt. Fins a enterrar-la uns 5 metres de profunditat.
1: Carai.
0: Ai, 5 metres, no 5.
1: Ah, anava a dir, ostres, després quina feina per treure això,
0: Quina força la flor, no? Doncs, de fet, aquesta és una característica botànica única al món vegetal i per això el seu nom científic és hipogea, que en grec significa sota terra. Hipo vol dir sota i gea vol dir terra. Aquesta dada, que probablement desconeixíeu, com jo abans d'investigar què coi és un cacauet, doncs converteix aquesta llavor en un aliment molt especial i molt original, i no com la patata, que creix a tot arreu i té propietats alimentàries limitades i que, com a molt, ha protagonitzat una cançó de la Trinca i a sobre amb doble sentit.
1: Sí, correcte. Efectivament. No sé si seria políticament correcte avui en dia, tal com es revisa tot. A veure, David Morales, ara ens diràs que tens la cançó de la patata, un moment, imagino que sí.
2: No ens avancem, va, perquè hi ha molts altres arguments amb els quals podem començar, i jo crec que hi ha un que és molt i molt evident, perquè hi ha coses que poden semblar molt òbvies, contrincanta, però fins i tot això se t'ha d'explicar. A veure, partim ja del nom. Jo no em ficaria mai a la boca un aliment el nom del qual comenci per la paraula caca. Amb això ja ho dic tot. A menys que tinguis determinades fílies, que llavors ja tot s'entén. Si t'agrada la coprofàgia, cadascú en la intimitat de casa seva, que faci el que vulgui. Jo no seré qui jutjaré.
0: Però com has recolzat el
1: ritme? És molt fort,
0: aquest argument? Què és aquest argument? Perquè pata... Tampoc em menjaria res que comenci per pata. O sigui,
2: no menges pota de pollastre, pota de xai... Tu no, perquè tu ets rareta i només menges coses que vinguin del camp.
0: Hòstia, m'estaria rareta el David Morales, amigues, alimentaris.
2: Però vaja, que per començar...
0: Els mares anirem ben posats.
2: Cacauet, jo no en menjaré. En canvi, fixa't en les patates, un nom que no genera cap suspicàcia. Patates, pataques en valencià o creïlles o papes, res a veure amb coses escatològiques. I en canvi els cacauets o cacauates, com en diuen a Llatinoamèrica, a tu t'inspira alguna cosa que es digui cacauate? Doncs, si és que fins i tot el nom és lleig. No m'estranya que el pobre Bob Esponja i el Patricio, en la seva pel·lícula, al final de la qual tots dos moren, passessin els seus últims moments d'agonia així, mentre s'assequen perdent tota l'aigua que tenen a l'interior.
3: Sí, creo que sí.
4: Lo hicimos bastante bien para un par de tontos.

0: un cacahuate, sí. Todos somos cacahuates, sí. Cacahuate, cacahuate, cacahuate, cacahuate.
1: I aquí es va anar secant.
2: Però tu no has posat la cançó que ve abans, que és molt més marxosa i és un rock and roll brutal, amb un solo de guitarra flipant, que bueno, també l'hauries d'haver posat. I ho saps.
3: Estic plorant, eh?
1: Però no ploris, jo crec, home, que no cal dir res més. Es van assecant i es converteixen en cacahuat. És una cosa seca.

0: insulsa, que no té gust a res, és això.
1: La patata va tenir un gust brutal.
0: Home, on va parar?
1: Clar, la fregeixes mil cops.
0: No cal dir res més, todos somos cacahuates.
2: Cacahuates,
1: Molt bé, molt bé. Però va, després buscarem la cançó, si voleu, perquè realment és una cançó molt bona, eh? Ho dic de debò.
2: Cacahuate, parla...
1: Cacahuate, sí, bueno, ho poses a YouTube i surt, és molt bona la cançó. Abans de que es morin.
2: Val.
1: Has acabat el teu primer argument?
0: Endavant, contrincata.
1: Contrincata.
0: Amb el teu segon argument.
1: Doncs mira, abans he comentat que la patata té poques propietats alimentàries. En canvi, el cacauet en té moltíssimes. Per exemple, és una font de proteïnes, de vitamina B3 i d'àcid fòlic. És cert que són molt calòrics, cosa que no seria un problema si no et quedessis tot el dia escarxofat al sofà estimant contrincant. Però la majoria dels seus greixos són monoinsaturats i poliinsaturats. I això ajuda a equilibrar els nivells de colesterol, aquella coseta que també tens al cos, eh? Molt bé. A més, contenen fibra i quantitats considerables de minerals com el magnesi, el zinc, el fòsfor, el níquel, que absorbeix l'absorció de ferro i molt de ferro. Quant a les seves vitamines, doncs el cacauet en té moltíssimes. 30 grams de cacauets, atenció, cobreixen una quarta part de les necessitats diàries de vitamina E i són molt rics en vitamina B, sobretot si es prenen crusos o crus, o no sé com es diu. La vitamina B3 és ideal per l'estrès, o sigui que ens aniria fantàstic a nosaltres tres.
2: Sí, no. Dame vitamina B3, dame vitamina.
1: Les seves proteïnes són riques en arginina, més fins i tot que alguns aliments considerats fonts importants de proteïnes com la carn de vedella. L'arginina, per si no ho sabíeu, és un aminoàcid no essencial que intervé en la producció de l'hormona del creixement i el manteniment i la reparació dels sistemes immunitari i nerviós, que això també ens va molt bé. Però a més, i això us interessa, estimats David,
2: sí,
1: els dos,
2: sí,
1: millora la quantitat i la mobilitat o motilitat dels espermatozous.
2: Fixa't. Jo ja a la meva edat prefereixo que no es moguin molt, saps què vull dir? No tinguéssim, ja, amb una filla ja n'he tingut prou.
1: Tens més animadets.
2: Sí, no, crec que els cacauets els fora. Déu-n'hi-do la de coses, eh? La de virtuts que tenen
1: els
2: cacauets. No, estic impressionat, estic molt impressionat. No sé si podem escoltar un segon la cançó del Soy Cacauete.
1: Sí, sisplau.
2: A veure si és això.
3: Así que sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorlito.
4: ¿Qué pasa aquí?
3: Pero sobre todo, soy...
4: ¡Ey, cálmate!
3: ¡Soy!
4: ¡Tranquilízate!
3: ¡Soy!
4: ¿Qué pasa?
3: ¡Soy un cacahuate!
1: ¡Oh, yeah!
3: ¡Eres un cacahuate!
2: Fix it.
3: ¡Vamos, somos cacahuate!
1: És boníssim, és com Kiss.
2: Sí.
3: ¡Cacahuate, cacahuate!
1: Home, ha canviat la cosa, és la deprimència que ens ha ficat abans. El David.
2: Bueno, és un cacahuate, tu, fantàstic, impressionant.
1: És fantàstic, sí, veus, aquí està molt content.
2: Sí, després acaba malament. Però... bueno, en fi, anem amb les més patates, va, David Morales, a veure.
0: A veure, hi ha altres aspectes pels quals prefereixo les patates als cacahuets, que no només el nom. Les patates fregides no cal pelar-les, tan fàcil com agafar-les del plat o del bol o de la bossa i ficar-te-les a la boca. En canvi, el cacahuet, ai, filla, que primer treu-li la closca, després aquella pell que tenen i al final... per menjar-te allò, una cosa insulsa i petita, com si t'estiguessis menjant el Pere Aragonès dels apetitius. Que més, mira que en tenim de varietats de patates. Patates fregides normals, amb sal, sense sal, light, amb gust de pernil, camperoles, vinagreta, d'ou ferrat, gust de formatge, d'escopinyes, de tòfona, a la Xina, gust de cogombra, a llimona, pollastre amb tomàquet a la mexicana, al Japó de wasabi, de maionesa, de salsa de soja, de peix, de pruna àcida, al Regne Unit, de gust de vedella, de bacon fumat, de còctel de gambes, de xile i xocolata, de salsa de Worcestershire, que no sé quina és, però sona bé. Als Estats Units amb gust d'hamburguer, amb formatge, o de cappuccino.
1: Ai, per l'amor de Déu! Bueno, ai, que estic a punt de vomitar.
2: Aquí comencen a haver-ne de pulpo a la gallega, em vaig veure l'altre dia.
1: No, home, per favor. I d'un ferrat, també.
2: D'un ferrat, de fuet...
0: En canvi, els cacahuets, amb gust de... cacahuet, o si m'apures, amb mel, que no sé què és pitjor. Si és que té menys opcions que Ciudadanos de guanyar la Comunitat de Madrid. I per no parlar dels premis, que les bosses de cacahuets et regalen alguna cosa, no. Però en canvi, les de patates, pots
1: ara
0: tenir premis.
1: Ara ja no.
0: Si
1: abans
0: no,
1: sí. Ets molt vell, ets molt antic.
0: Atenta a la piulada de fa uns dies d'una usuària de Twitter. La

0: El Twitter és el que t'està donant.
1: La Paula Payán 123.
0: Home.
1: Què diu? Me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas. Adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake. Hago hilo. La primera vez que hago uno, soy famosa. Para explicar cómo ha sido. Mi madre fue a comprar esta mañana a un supermercado, no sé cuál, y como de costumbre, mete estas patatas en el carrito de la compra. Esta noche antes de cenar viene y me pregunta, Paula, me iba a comer estas patatas, pero esto no son unas gafas. Y me enseña el paquete donde se ven... Siquiera las gafas como tal, solo se veían las patillas. Total, que coge el paquete y empieza a manosearlo para ponerlas rectas y empezamos a reírnos. Llegamos a la conclusión de que es de un trabajador al que se le habrá caído en la fábrica. No tenemos ni idea de cómo habrán llegado ni el proceso de las patatas. El caso es que tenemos las gafas de un señor o una señora en nuestra casa y pensamos guardar el paquete como si de oro se tratase. Fin de la historia.
2: A mi em fa molt de fàstic, això, que vols que tingui.
1: Premi, pots... premi.
2: Quin premi? Quina hòstia?
1: Tu saps el que em costen a mi unes ulleres graduades? Una pasta! I a sobre aquí te les regalen.
2: Sí,
1: algunes
2: home,
1: respostes
2: sí.
1: A aquest tuit. Pues un dels usuaris diu, pues no sé si és una bona idea guardarlo tanto. El paquete dice claramente que en julio del año que viene caducan. A ver si al final se os van a pasar y no vais a poder usar las gafas. Un altra. Lo de Aflelu llega a límites insospechados. Te regalan gafas comprando unas patatas. Una altra. Por fin aparecen. Me empotró Sunderland Sant 1 contra la cadena de envasado y se me cayeron. Espera que aparezcan pronto las bragas también. Twitter, haz tu magia. Una altra de los usuarios. Claro, no las vas a encontrar en un paquete de zanahorias. Con ellas no necesitas gafas.
2: ¡Hola, hola!
1: Para que veas que son las mejores papas fritas a todos los que critican a quien perdió las gafas. ¿Cómo iba a parar la línea de producción si no veía el botón?
0: Molt ben vist.
1: Per últim, és una primera entrega para que montes tu propio Mr. Potato.
0: Oh, també m'ha agradat molt aquest. Molt
2: aquesta
0: bo.
2: És boníssima.
1: Què contrincanta, això no ho supera una bossa de cacahuets, eh?
2: No, ni molt menys, però jo realment no em voldria trobar unes patates. Ai, unes patates, sí, clar.
1: Unes patates. Sí. Et menjaries les ulleres.
2: A l'òptica no.
0: Ai, això, ara que has dit això de lo de Ciudadanos, no em trec del cap el nom de la campanya de Ciudadanos a Madrid, eh?
2: Hòstia, sí.
0: Madrileños por el mundo. És que és molt fort, eh?
2: És que és molt fort.
0: És molt fort.
2: És fort, és fort. És fort.
0: Com comentava el Xavi Rodríguez l'altre dia, diu, semblava una notícia d'Edmundo Today. Gran, Xavi. Va ser fabulós. En fi, bueno, anem amb el tercer. M'ha agradat molt, tot això, aquest d'això. Fins i tot vaig llegir que algú creia que tot això era un muntatge per fer-se virals i aconseguir d'això. Imagina com està la gent ja de viralitzada i que no se cree nada, d'incrèdula. Todo es conspiració. No sé, en fi. Bueno, anem amb el tercer argument de la Thaís a favor dels cacauets, que com molt bé ha dit tenen menys sabors, però són sabors de cacauet.
2: Exacte, això naturals, sí, normals, no sí. De bou fregit. Escolta, mira, els cacauets, tu pots dir tot el que vulguis, però són molt versàtils. Mm-hmm. Es poden menjar com a aperitiu, però també es fa servir com a espessant, per enriquir sopes i estofats i per fer-ne oli. L'oli de cacauet aguanta moltíssim la calor i per això es pot fer servir, per exemple, en plats o en aliments saltejats en wok, perquè es fan amb un foc molt fort. A més, l'oli de cacauet no altera el gust dels aliments perquè és molt suau. A Indonèsia, els cacauets es trituren i s'inclouen en amanides o es posen en salses que porten coco. I als Estats Units, atenció, segon productor mundial després de la Xina, que es diu aviat, consumeixen quantitats industrials de mantega de cacauet.
0: Sí.
2: A veure, jo la vaig provar una vegada i per poc que no caic en un coma diabètic.
0: És veritat. És molt dens, o sigui, és molt...
2: Densa, dolça no, el següent, o sigui, no sé si hi ha... nivells de dolçor, però era horrorós, o sigui, dolent. Bueno, la cara que vaig posar i clar, jo estava allà als Estats Units i la senyora em deia, què t'agrada? I jo com li explico i sobretot on vomito, o sigui,
0: correcte, home, és que és
2: uf. Bueno,
0: i pensa que als Estats Units em posen llesques senceres, no? O sigui, s'ho posen al pa, vull dir,
2: és que dinen això, es fan entrepans sàndwich, no? D'això, la pregunta és per què? La pregunta és per què, perquè el cacauet en si és molt maco, és versàtil, és preciós.
0: Tu imagina't que agafen uns pans integrals o baixos en grasses per menjar-se els sàndwichs aquests.
2: Seria... Perquè clar, és les calories

0: de cacauet, un petó mortal de cacauet. I ara el David en Morales ens deia que tenia un altre cas que també era similar.
1: No, és esfereïdor tot això. El cas de, del... Bueno, ja hem sentit primer el cas de l'exhibicionista,
0: que
1: va morir després d'aprendre's la llet de Milf, que havia pres cacauets. També el cas de la noia que mor després del petó de la mort del seu nòvio, que havia menjat crema de cacauet hores abans! Imagina't, hores, eh? I esfereïdor com el document que et presento ara del canal Discovery en espanyol a YouTube.
0: Val.
2: ¿Soy yo o cada vez hay más personas alérgicas a los cacahuates? ¿Por qué somos alérgicos a este alimento?
0: Venga, entra vídeo, suscríbete al canal, todas estas cosas, ¿no? Mientras tanto.
2: Hola, soy Liz Sentadilla, bienvenidos
0: Sentadilla.
2: A Aunque yo no soy fanática de la mantequilla de maní, este es un alimento popular en los Estados Unidos. Y sí, la alergia a los cacahuates se está convirtiendo en una epidemia. La FDA dice que el 90% de todas las alergias alimenticias son causadas por la leche u otros productos lácteos, soya, nueces y cacahuates.
0: ¿Qué le pasa?
1: Thaís, que podries morir o matar algú per oferir-li cacahuates o fer-li un petó després d'haver-ne menjat.
3: És el crim perfecte.
0: Sí. És impressionant, aquest document. Ostres, és que...
1: Jo,
3: és esfereïdor,
1: Si fos qualsevol dels oients, ara mateix estaria llançant qualsevol cacahuate que tingués guardat a casa.
3: I tota la llet, i totes les mandarines, els préssecs,
0: jo el marisc... Tot, sí, clar.
3: En el teu cas, jo et volia fer una pregunta. Tu què tens? O sigui, tu obres la nevera a casa teva, Morales, i què hi tens?
1: Productes frescos.
0: Val.
1: Carn, però... peix... verdures.
3: Ah, però no, però ja està. O sigui, no pots menjar... Bé, és igual. Això ja ho explicarem un altre dia.
1: Jo elimino els processats, que són bàsicament els que contenen totes aquestes coses que jo no puc prendre.
3: Defenses les patates fregides amb gust a...
1: Perdona, les patates fregides són patates fregides.
0: Sí.
1: No necessiten estar més processades.
3: O no, clar, perquè si no, com tindrien el gust aquest a pernil o a wasabi?
0: Per osmosi.
1: Les refregues en un pernil.
0: Sí. Exacte, les fiques dins, no? Com un... Sí, ja t'he entès, ja.
3: Ara he tingut la imatge de les ulleres.
1: I el senyor, Churrero, que cada dia se'n va a la casa del senyor Tomàs a refregar-li les patates pel pernil.
3: Vale, llavors el dels ous... És igual, deixem-ho.
0: No acabarem avui amb això.
3: Llavors, la bossa aquella que comentaves abans era patates con sabor a gafes.
1: El que passa és que les estaven refregant allà i es van fer les ulleres.
0: Molt ben vist, ha estat molt ben vist, això. Ai,
3: per favor. Bueno, en fi,
0: i jo que pensava que aquest se'ns faria curt, eh? No, ja vaig avisant a la resta de col·laboradors que no acabarem, perquè farem un programa sencer.
3: Va, vinga, ja acabo.
0: Imagina't si dona de si el cacauet.
3: Aquest és molt curt, però és molt divertit. Val. Va, com no podria ser d'una altra manera, m'agradaria acabar amb uns segons musicals, no minuts, eh?
0: Sí.
3: D'una una peça que, a veure... Siguem sincers, no guanyarà un MTV Award.
0: Bueno.
3: O sí, perquè darrerament la cosa va una mica de baixa.
0: Sí.
3: Però que s'us enganxarà com una paparra a qui li acaben de donar un règim que ha de seguir estrictament.
0: Va.
3: Amb tots vosaltres, la mexicana banda MS amb el hit... Bueno, banda MS, perdó, perquè és mexicana. Amb el hit per la bufetada que et fot.
0: Val.
3: Atenció. Cahuetes, que no cacahuetes, cahuetes pistatxes.

0: A quanto li
1: preguntarà? Ah, quanto la borsa? Ah, pues mira.
0: Sí, sí, és que això té una història, atenció, perquè és una història amb una mica trista.
1: Ai, ai, ai, escolta, escolta, no, sí, lo bé que ens havíem quedat.
0: A veure, la cançó...
1: També és mort, aquest, com el López Ponsa.
0: La cançó és...

0: res, o ostres, li van pagar molt poquet. Que per cert, si voleu veure'ls en concert, actuen d'aquí a un mes a Texas, als Estats Units. Mira. Un nivellàs. Sí, sí, gira internacional. Bueno, està al costat de Mèxic, tampoc se'n van gaire lluny, però... Sí. Què, us ha agradat o què?
1: Home, molt.
0: Home, fantàstica.
1: Jo m'he quedat. El que passa és que també et volia posar una que també és un clàssic. Ja que li podem dir cacauet o...
0: Ai, sí.

0: Déu, si te quieres divertir, cómprate una bolsita de patatitas.
1: Ya no se puede pedir más.
2: A veure.
0: Quines cançons, com les d'ara, més o menys.
3: Que maca. Però ha dit, si te quieres por el pico, divertir, ha dit.
0: Sí, per la boca, no?
3: Suposo.
0: Sí, perquè es vol divertir per la boca, no? Com vulguem dir, per altres orificis t'has de divertir d'una altra forma, saps què vull dir? Aquí hi ha més varietat, diguem, no?
3: Home, a veure, tot acaba tot, incloent les patates, acaba pel mateix forat. O sigui, que deixem-ho.
0: Sí. Ai, per el pico, si per el pico te quieres divertir seria un dels resums
3: Bueno, a veure, això depèn d'on ho diguis i fora de context queda estrany.
0: Sí, totalment, totalment.
3: A la sèrie Narcos també podria
0: correcte.
3: La cançó, sí.
0: Efectivament. Sí. Bueno, doncs ja hem defensat el maní, el cacahuete, el cahuete, el pistatges, el tot. Anem a veure l'última que comenta en David Morales.
4: A veure, les al·lèrgies no són l'únic motiu pel qual podeu morir a causa dels cacahuets. Ostres. Taís, escolta.
5: Y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho porque estamos...
0: Oy.
5: Disculpen. Porque es... El problema es que me he comido
6: un cacahuete.
5: Justo antes. Justo antes de empezar a hablar.
3: És com allò, campamentos.
4: Pobre Fernando Simón, es van nuagar amb un cacahuete.
0: Va ser un cacahuete.
4: Són molt perillosos els cacahuets. Si és que mira, semblava que tingués coronavirus quan va sortir. De fet, no ho era. Era un cacahuete que se l'havia entrebassat. Ho expliquen també molt bé al canal de YouTube Mamás.
0: Oh, m'encanta.
7: ¿Alguna vez te has preguntado si todos los alimentos son seguros para tu niño? En promedio, todos los días se registran 34 casos de niños que acuden a las salas de emergencia por atragantamiento. Y no siempre es con objetos, sino con alimentos que son propensos a bloquear las vías respiratorias o que son más difíciles de masticar, provocando asfixia. Estos son los alimentos que debes evitar darle a niños menores de 4 años. Frutos secos de cualquier tipo.
0: No és el cas.
7: Semillas de girasol, cacahuates, almendres i nueces.
4: Si teniu nens petits, no tingueu cacahuates a casa. Ni demaneu d'aperitiu en un bar, perquè és millor donar unes patates fregides que no se'ls poden quedar entrebassades. Si sou adults, tampoc fixeu-vos en el pobre Fernando Simón. Per últim, afegiu una darrera cosa. Els cacahuets no són aliments que ens siguin propis als humans. Hem de buscar coses molt més nostres.
8: Segundo.

0: La trinca tenia tota la raó. Els éssers humans venim de la patata. Llavors ens és molt més... és molt més nostrat per nosaltres poder menjar patates que no cacauets. Algú ha dit que vinguem dels cacauets, que tinguem relació? No, doncs ja està. Ja.
1: Venim del mono i el mono menja cacauets. Sí,
2: ben vist, ben vist.
1: Escolta, però això de la patata només funciona en català o en castellà, eh?
2: Sí, sí.
1: Una mica agafat els pèls, això, eh? Darwin no era de Vallecas, eh? No.
2: Del mateix Vallecas, o de l'anís del mono, eh? Que el tenim allà.

0: Meravellosa.
1: No serveix gaire com a argument, però jo pensava que aquesta cançó, com a mínim per acabar la secció d'avui,
0: no, no, ideal. Era un hit. El millor, la millor forma d'acabar aquesta secció, que ha estat fabulosa. Ens ho hem passat molt, molt bé amb els arguments de la Thaís Buforn i del David Morales defensant un tema que aparentment podia semblar molt trivial, el món dels cacauets o les patates, i que ha sigut una autèntic edició de luxe del Món es divideix en dos. Així que moltes gràcies, Thaís, i t'esperem a la propera.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ja podeu anar votant, eh? Busqueu al Twitter i voteu cacauet o patates fregides. A l'etiqueta El Món es divideix en dos, o l'etiqueta Nits de Ràdio, i segur que ho trobeu i podeu votar.

0: dimecres més anem al cinema. Avui li toca pagar l'entrada i les crispetes a l'Alicia Escribano, periodista especialitzada en viatges, amb la que ja sabeu que aquesta temporada sortim de la ciutat per visitar localitzacions fora de les nostres fronteres. Alicia, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui ben caracteritzada d'una altra manera total.
0: Sí, sí, eh?
1: Avui som una mica princeses.
0: Sí,
1: totes dues. Ens hem posat la vestimenta de princeses.
0: I ara direm quina princesa som.
1: Quan som princeses, que anem amb una mena d'ensaïmades,
0: sí,
1: aquí als costats.
0: Que la demana... eren petites, totes volíem, aquest pentinat.
1: Clar, volíem aquest pentinat i tot, ja ens recordava, evidentment, a la dama d'Elche, no?
0: Sí, sí,
1: i aquest
0: totalment.
1: Tipus de figures que portaven aquestes grans trenes al costat. Parlem de Star Wars.
0: Star Wars o la Guerra de les Galàxies, tot. Jo ho sento, per mi és la Guerra de les Galàxies.
1: És que la nostra època era la Guerra de les Galàxies. Clar. Això es va estrenar l'any 77,
0: sí.
1: I es deia, en aquell moment, doncs això, la Guerra de les Galàxies, sí. Que és com ens ho van presentar, sí, a la nostra generació, que en aquella època, bueno, jo era molt petiteta, però ja que començàvem a anar al cine,
0: sí, sí,
1: i a veure aquestes grans produccions...
0: Impactava.
1: Dels 80.
0: Com veies aquelles naus volant.
1: Ah, tremendo, no? I ara hem sabut amb el temps que aquest és l'episodi, aquesta pel·lícula original del 73,
0: sí,
1: és de l'episodi quart. Per tant, vull dir, han fet la nissaga en diferents èpoques i,
0: sí,
1: i desordenada, però t'hi podríem dir, no? Es deia Una nova esperança.
0: Jo m'he enterat ara,
1: Oi que sí, jo també.
0: Jo dic, li vaig dir al Gerard, al nostre company, dic, l'Alicia s'ha equivocat, si és la Guerra de les Galàxies, com que la nova espera, una nova esperança. Jo sí, sí,
1: sí, sí,
0: dic, mira,
1: una nova esperança.
0: Ens has ensenyat això, Alicia.
1: Hem après alguna cosa, no?
0: Sí, sí,
1: hem après sobretot que als anys 70 hi havia gent que ja viatjava pel món buscant localitzacions de pel·lícules.
0: Mm-hmm.
1: Això és molt de Hollywood, no?
0: Sí.
1: Enviar sempre... Jo m'agradaria, la propera vida que jo tingui, jo faré currículum per guanyar-me la vida buscant localitzacions pel món. Clar, et dediques a viatjar, a obrir... Ara el món sembla ser que amb la globalització,
0: sí,
1: ho hem vist tot, però imagino que a finals dels 70... la gent que treballava amb George Lucas a la seva pel·lícula, li van dir, escolta, anem a fer una pel·lícula que em recordi a mi, això va dir George Lucas, que em recordi a mi, a les meves pel·lícules, les que jo veia de petitet, del western, de l'oeste,
0: sí,
1: i per fer una cosa així, però en plan futurista, amb naus espacials, amb invasions a altres planetes, que es vegi tot com molt, que estava molt de moda aquesta estètica futurista.
0: Sí, sí.
1: I així ho va fer.
0: Clar, i per buscar aquesta localització... Entenc que es va quedar propet de casa, no?
1: Home,
0: un desert de per allà...
1: Mira que ells tenen... ells tenen allà bons deserts a Estats Unidos.
0: Les Vegas, eh?
1: Però jo imagino que va pensar, això ho reconeixeran ràpidament,
0: clar,
1: els meus espectadors i la gent de Hollywood sabrà,
0: sí,
1: que això és el desert de Colorado i que aquí,
0: sí, sí,
1: ho hem gravat de nyigo-nyago, no? I diu, no, anem a buscar realment localitzacions extremes. I va viatjar, va fer un viatge amb els productors de la pel·lícula i va recórrer Marroc, també Tunísia, i aquí a Tunísia va trobar, no a la costa, que és la part mediterrània del,
0: sí,
1: país, de fet la gent, quan tu ara com a turista fas una ruta o una visita, un tour per Tunísia, et porten primer a la zona mediterrània, a tocar de la costa, que ens recorda molt doncs, aquestes poblacions de pescadors,
0: sí,
1: no? Com podem tenir nosaltres, però si te'n vas endinsant, vas arribant i entrant terra endins cap a Tunísia, vas canviant totalment de paisatge, i és aquí on el George Lucas va dir, aquí tinc jo el meu poble, Tatuí, que serà l'escenari on rodarem, no? I això era l'interior, a una zona de Tunísia, que és més aviat desèrtica,
0: mm-hmm,
1: i on hi havia, des de molt antic, unes construccions fetes a la pedra, a l'interior de les pedres, que li diuen les cases troglodites i que avui dia tu les pots visitar.
0: Potser això és el que li va cridar l'atenció.
1: Li va cridar l'atenció això, aquesta gent que vivia com amb una mena de construccions excavades a la roca. Avui dia tu pots, com a turista, visitar aquestes cases, entendre que els antics nòmades o beriberes eren gent que vivia en aquest tipus de construccions que anaven i venien pel desert, però que també hi havia alguns que s'hi assentaven, feien vida i construïen aquestes roques. I el George Lucas va dir, ostres, això és com molt... molt futurista, aquestes cases, així amb coves,
0: mm-hmm,
1: i li van servir per part dels seus escenaris, que avui dia, evidentment, hi ha molts seguidors de Star Wars que viatgen a Tunísia per endinsar-se en aquells antics escenaris, i alguns, de fets, encara han quedat, no?
0: Sí, però
1: allà vius.
0: Es poden veure perfectament a la pel·lícula, és totalment,
1: sí,
0: reconeixible.
1: Sí, sí.
0: Per recrear el planeta...
1: Tatooine. Es deia Tatooine. I de fet, George Lucas i els productors van viatjant per Tunísia, van descobrir un poblet que es deia semblant, pronunciat es deia igual, Tatooine, però s'escriu amb una lletra diferent. Uh-huh. Ells van canviar només una lletra per retre homenatge a aquesta població de Tunísia que els hi va inspirar, no? I van dir, mira, aquest serà el nom del planeta de Skywalker, tot i que també és el nom, com dèiem, d'una localitat de Tunísia, no?
0: Que bo, doncs mira, un bon homenatge que va fer el George Lucas. Ah, ara deies, el món està molt globalitzat, el turisme el tenim per tot arreu, i ara qualsevol escenari de pel·lícula és peregrinació, si és una pel·lícula d'aquestes mítiques, però no sé si als anys 70 va ser també...
1: Home, va ser una pel·lícula molt sonada i va ser l'inici d'una... sobretot d'una estètica, no? De manera de fer pel·lícules futuristes. Pensa que estem parlant dels anys en el que arriba, no només Star Wars, sinó també, per exemple, pel·lícules com Alien, no, que ens situaven en unes altres atmosferes i que els, en aquells moments, amb les... Mira que el cine ha evolucionat molt, però en aquelles èpoques no hi havia la intel·ligència artificial, no hi havia totes les modernitats tecnològiques que tenim ara per crear escenaris del no-res, no? Com Avatar, per exemple, no? Que tot i això, Avatar també, ja en parlarem, està inspirat en escenaris reals, no? Però avui dia amb ordinador, tu, nyigo-nyago, pots muntar una pel·lícula, no? En aquella època van voler anar allà a rodar, i evidentment pots imaginar les anècdotes que deu haver-hi del rodatge. Imagina't. De problemes d'estómac, de calors...
0: De calor, Són el Chihuahua.
1: Clar, imagina't, aquells actors amb aquelles vestimentes, aquelles capes, amb aquelles màscares, i haver de rodar en un lloc com Tunísia, amb aquelles temperatures. I a més, les màquines que feia servir George Lucas en aquelles èpoques, finals dels anys 70, que de vegada hi havia doncs una tempesta de sorra. Tu imagina't, si avui dia som delicats amb aquests micros que estem tu i jo parlant, que tothom els tractem amb mimo, amb carinyo, amb cuidado, imagina't anar a rodar a un lloc on de cop i volta se t'aixeca una tempesta de sorra i totes les càmeres...
0: Tot en l'aire.
1: Havies de parar la producció, ja no es gravava aquell dia... Vull dir, anècdotes mil que hi ha entorn d'aquest rodatge per voler fer-ho de la manera més autèntica a un desert real com és aquesta zona de Tunísia, que hem de dir que aquesta zona on es va rodar és l'inici, les portes del que és el Sahara. Sí. És a dir, quan tu com a turista vols, dius, va, anem a conèixer el Sahara, et porten en aquesta zona, t'ensenyen les localitzacions de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies, i et diuen, mira, aquí comença el desert. I a partir d'aquí, si vols endinsar-te una
0: mica,
1: la cosa canvia, ja es posa més sèrio.
0: Sota
1: no?
0: la teva responsabilitat.
1: Això mateix.
0: Vinga, fem aquest recorregut. Si tu te'n vas a Tunísia i vols veure, fer el recorregut de Star Wars, on et porta?
1: Doncs mira, d'entrada Matmata. Matmata és on hi ha l'hotel que va servir d'escenari de la casa d'una dels escenaris de la pel·lícula. Sí. És un hotel que es diu Sidi Driss. Encara hi ha les habitacions que tenen el nom dels protagonistes del film. No? Jo vaig, per exemple, dormir... Són 8 habitacions només, per tant, van molt buscades. Si tu vols anar i ets molt friqui de la pel·lícula, reserva'm
0: temps.
1: Perquè hi ha 8 habitacions, així en rodó, excavades a la pedra, cadascuna té Skywalker, la princesa Leia... Jo vaig dormir a la de la princesa. No era ni millor ni pitjor, són cases...
0: Bueno,
1: però està molt bé, perquè allà comproves com vivia aquesta gent, com viuen encara, perquè encara hi ha famílies, que sobretot els avis, no, conserven la casa on les seves famílies de generacions en generacions vivien a la pedra. I clar, dius, a l'hivern era una calefacció natural i a l'estiu també eren fresques, i el fet d'estar en aquestes coves era una manera de viure molt adaptada a la climatologia que tenien. I l'hotel, doncs la gent fa nit allà, i passa la nit, sobretot hi ha moltes fotografies que demostren que allà es van rodar algunes escenes, queden objectes que van deixar per allà Hollywood, i clar, la gent que és molt friqui, imagina't, no?
0: Sí. On més anem?
1: Mira, Chott el Jerid. No sé si tu saps el que és Chott el Jerid.
0: No.
1: És un gran llac salat. Quan tu fas ruta ara com a turista per Tunísia, et diuen, passarem amb cotxe diverses hores per una mena de desert, però que en el fons és un gran llac que ha quedat ara sense aigua, però que en la seva època tenia aigua. I és un gran llac salat. Què passa? Que la sal deixa com una... la sal és blanca, no? Llavors tu vas amb el cotxe, hi ha només una carretera, que més aviat és una carretera que esperem que no t'hi quedis mai amb un problema de...
0: Allà
1: et quedes, no? És una carretera que passa per enmig d'un desert de sal, la sal és blanca, i a la vista genera aquests miratges, espejismos, sí, no? En castellà, els miratges, i comproves com dius, no, no, allà sembla que hi ha una casa, o allà sembla que hi ha aigua, però no, no, és la vista que et falla, no? que ens enganya, i és una de les experiències, perquè aquí també va aprofitar George Lucas per gravar algunes de les escenes, per generar aquesta atmosfera de que no quedava res, ni un arbre, no? Jo no sé si era futurista, perquè amb la velocitat que portem avui amb la natura, potser acabem sent com Chotelgerin, no? Un gran llac, no?
2: Que curiós.
1: Sí, sí. Hi ha una illa, que és l'illa de Djerba, i aquí es van rodar escenes externes de Mos Eisley, el port especial de Tatooine, és a dir, una de les escenes, estan fets aquí, en aquesta illa de Djerba, que mira que nosaltres coneixem illes a la Mediterrània, no? Que si Mallorca, Eivissa, que si Sardenya, és tal. Però si dius Djerba, la gent ha tirat, ni idea, no? Doncs és una illa que està a tocar de Tunísia, que pertany a la Mediterrània, però sí que tenen també aquestes cases rodones, amb, saps aquests sostres també arrodonits, que semblen com si fossin els observatoris, l'observatori Fabra que tenim aquí, que té aquest sostre rodó. Doncs algunes construccions antigues d'algunes famílies tenen aquestes construccions rodones, els sostres, i el George Lucas va dir, ostres, quina bona idea, les cases les farem també així, rodonetes, amb el sostre arrodonit, com si fos un petit observatori, no? I a la illa de Djerba veus bastant, a bastants racons a la illa, aquestes construccions, i de fet algunes van servir també pel rodatge de la pel·li, no?
2: Digues, no, no, on acabem?
1: A Tosera, que aquesta població té un canó rocós que sembla bastant a... Bueno, a Canàries en tenim un també, que és el canó de les vaques, que també allà hi ha molta gent que s'ha fet fotografies perquè recorda molt a Jordània, a Petra, no? Té aquesta aigua que va fent aquestes carreteres, no? Pulint la roca i deixant aquestes construccions, no? Que són com passadissos, i per allà passeges. Tenim una Gran Canària que ja et dic, no era gens conegut, i arran d'anar alguns influencers, ara està de moda anar a fer-se allà la foto, perquè no cal que vagis a Jordània, te la fas allà, però aquí, a Tosser, també tenim aquest tipus de construcció que sorprèn i que és com molt futurista. I jo imagino que George Lucas, quan ho va veure als 70, va dir, uau, aquí hem de rodar.
2: Una persecució amb naus.
1: Amb naus i de més, no?
2: Sí. Fantàstic. És a dir, que li deu molt a Tunísia, George Lucas, perquè clar, en un únic escenari ha trobat moltes escenes de la seva pel·lícula. Com acabem la secció?
1: Acabem la secció,
2: Alicia,
1: dient...
2: Com podem fer un resum de...
1: Podem dir podríem dir que Tunísia és té uns escenaris molt cinematogràfics. De fet, hi ha també algun racó en aquesta zona que hem parlat, mig desèrtica, que és a les portes del desert, on El Paciente Inglés també van rodar algunes de les seves escenes, sí, El Paciente Inglés, quan l'avioneta cau i queda enmig d'un desert, és allà també. És a dir, que trobarem, si busquem, i sou aficionats al cinema, trobareu bastantes pel·lícules que han fet servir Tunísia per localitzar i buscar, no sé, suposo que jo penso que romanticisme també, no? Misteri, paisatges extrems, no? I ho troben aquí, en aquesta població.
2: Però és la màgia dels cercadors d'aquests escenaris que a vegades dius, aquesta pel·lícula i aquesta és el mateix lloc.
1: És el mateix lloc.
2: I ho veus totalment diferent, i com l'escenografia i tota la parafernàlia.
1: I els personatges vestits. Només et diré una anècdota, a mi em van dir, mira, em van regalar en una botiga una mena de túnica llarga. Diu, això és el que ens posàvem nosaltres per anar al desert, perquè el desert de vegades, bueno, de vegades no, bastantes vegades a la nit fa fred. I ens pensem que la gent està tot el dia suant, i no, a les nits fa fred al desert. I diu, nosaltres ens posàvem això antigament per creuar el desert, amb les caravanes de camells i de dromedaris i de més, portàvem aquestes túniques que porten una caputxa al darrere i que són llargues, no? I clar, jo quan la vaig veure dic, escolta, però si això no és de Star Wars també.
2: Clar.
1: És a dir, que fixa tu, li van donar tot fet al George Lucas per generar una nissaga com és aquesta,
2: del mestre,
1: no?
2: Jedi, no? Que portava aquesta la típica...
1: Llarga i de més, no? És la típica que porten al desert per caminar amb els dromedaris.
2: Ara m'han vingut ganes de veure tota la saga... Tu l'has vist tota, sencera?
1: Jo no.
2: Jo he vist la Guerra de les Galàxies.
1: Jo he vist les clàssiques.
2: Les tres primeres, no?
1: Les tres primeres,
2: la nostra
1: aquesta trilogia
2: època,
1: que...
2: Eren petitetes.
1: Sí, jo penso que aquesta trilogia és la icònica, no?
2: I clar, l'altre dilema és com s'han de veure.
1: Aquesta
2: s'ha de veure. Que qui no coneix la saga l'ha de veure com es va filmar.
1: Sí, hi ha pel·lícules com Memòries d'Àfrica, per exemple, que s'han de veure en cine, no?
2: Sí.
1: Recordo una vegada una entrevista que vam fer amb el

0: ara no, sé, no em sortirà Torrente amb l'actor.
1: A Santiago Segura.
0: Santiago Segura, que em va dir, jo les meves filles les porto al cinema, són petites, perquè gaudeixi, aprenguin a gaudir de l'experiència de la sala de cinema, no? Perquè no es perdi això. I aquesta pel·lícula, per exemple, és una...
1: Home, grans produccions de veure així, Star Wars, doncs les has de veure...
0: Tenim un cine aquí a Barcelona que fa... Saps que tenim un cinema? Hi ha un cinema aquí, el Cine és Fenomena, que fan bueno, passes de pel·lícules clàssiques. Tu pots anar a veure Casablanca, Lo que el viento se llevó, La guerra de les galàxies, per exemple. I crec que pel·lícules que alguns ens han arribat en DVD, en blockbuster, per dir-ho d'alguna manera, podem, a través d'aquestes sales de cinema, que tenen molt d'èxit a Barcelona, que són projeccions, que bueno, recullen aquestes grans pel·lis, que jo, per exemple, a mi, i una de les meves il·lusions és veure Cantando bajo la lluvia en gran pantalla, no?
1: Porta't doncs, el Robert, eh?
0: Amb, sí, segurament.
1: Cantando bajo la lluvia.
0: No, perquè no para de cantar.
1: Això és veritat. Això
0: no pot ser una sala de cine.
1: Això és veritat. I sobretot, porteu a la gent jove al cinema i que vegi aquestes grans superproduccions que eren meravelloses. Sense desmereixer les actuals, eh? Però aquestes grans produccions s'han de veure, com diu l'Alicia, al cinema. Alicia Escribano,
0: gràcies.
1: Que vagi molt bé, t'escolto d'aquí unes setmanetes amb més pel·lícules.
0: Gràcies.
1: Li ha passat alguna cosa curiosa, té una feina singular, ha somiat una història i la vol convertir en llibre. A mi em va passar això.
2: Sí? Què va passar? Què vas inventar-te?
1: Sí, bueno, una història una mica rocambolesca, però no l'he escrit mai perquè no tinc...
2: De fet...
1: No sé, jo escriure més enllà de...
2: La història
1: de les notícies.
2: La història de la cançó més versionada de tots els temps, que és Yesterday, de Beatles, de Paul McCartney.
1: Però si m'has dit avui que era una altra.
2: No, avui t'he dit que... Si no parlem del Nadal, la cançó més versionada, que és Yesterday, la va somiar Paul McCartney. Es va llevar d'un somni i va dir, acabo de somiar una cançó. I va baixar el piano i li va tocar la seva nòvia. I li va dir, et sona aquesta cançó? I ella va dir, de res. No l'he escoltat mai. I la va començar a tocar a tots els seus amics. Va dir, si us sona, digueu-m'ho perquè serà un plagi. Ningú coneixia aquella cançó que va quedar sent aquesta. I'm not half the man I used to be. Doncs a la gent, ja saps que l'home proposa i Déu disposa.
1: No, com és el que... Sí, sí, l'home proposa i Déu dispone, doncs...
2: A veure, sí, ens han explicat històries a l'audiència d'aquest programa. Vull dir que no sé si mereixen llibre, però són històries curioses. A mi alguna m'ha costat d'entendre, però ara l'entendrem, ja veureu.
1: Si teniu alguna història curiosa per explicar...
2: 676-760908. 676-760908. Ens envia aquí una resposta, perquè avui estem parlant del món del llibre. Estem a la Setmana Europea del Llibre, Setmana Mundial del Llibre, perdó. Estem en el context del Premi Planeta de Novel·la, que s'entrega demà a Barcelona. I avui a aquesta hora, com ens explicava fa una estona en Gabriel Figueredo, s'està fent aquest dinar previ.
1: 676-760908. Avui ens hem decidit pels sons una mica d'allò que se'n diu de l'altre lado del charco, perquè l'artista que ens visita ens porta una sonoritat d'aquell país, tot i no ser d'allà. No és un cantant de corridos ni de ranxeres, però podria ser. És molt jove, té només 25 anys, però es nota que ha begut de la millor música a l'hora d'inspirar-se per fer la seva.
3: I ell avui se'ns presenta com una papallona que ha sorgit de la crisàlida que abans va ser larva. És a dir, que arriba transformat. Abans tenia una identitat i ara ha decidit abraçar la seva, la més natural i deixar-se d'invents. Per tant, arriba el seu jo real i assegura que més madur, tot i tenir uns joves 25 anys. Vol que la gent el conegui i l'escolti a tota Espanya, perquè a la seva terra el coneixen sobradament. Sobretot a casa seva, on l'han vist vibrar fent música des de ben petit.
4: A mí me llama muchísimo la atención, te lo digo en serio, la capacidad que tiene para componer.
5: A veces estamos cocinando, oye, pues de esa palabra, pues, oye, me sale aquí un estribillo y tal.
4: Es como que ya le viene una idea y parece que es que para él sea magia componer, no sea algo mágico. ¿Qué dices tú? ¿Cómo lo has hecho?
6: Siempre he echado atención, pues, a guitarras, todo que fuera música, o teclado. E d'ahí xa, el tin, tin, tin, sempre, e poñíase super serio. A cara del, sabes, era observando, é sempre pura concentración. E eu dicía, este neno vive a música.
3: Bé, com haurà deduït la nostra audiència, el nostre convidat d'avui ve justament de l'extrem oposat al qual...

0: coses, cada cop que li van mal... I clar, jo al final ja tinc prou a vegades amb la meva com per estar pendent de les altres.
1: Però de les il·lusions dels altres.
0: Està bé. Exacte, però està bé, perquè ella ho ha passat molt malament, ens ho destaquen a Pronto, clar que sí, i per tant és bo doncs, que tingui millors moments. No seria el cas de Shakira i Piqué,
1: ai,
0: no us ho creureu, enfrentados otra vez por sus hijos. Ah,
2: se viene canción o què? Es ve nova cançó?
3: Va estar fa uns dies al programa de,
0: sí,
3: de Broncano, ella, i va dir que en els seus fills els bueno, parlava català a Miami.
1: Això que va estar al programa de Broncano, Broncano va anar a buscar-la a la desesperada una mica.
2: Mare
0: meva. Sí, sí. Va ser una coseta breu, eh? Sí. Que passa és que en aquest cas, això que és per temes de la custòdia, no sé si es barallen per tenir-los més temps o menys.
1: No, crec que era perquè la Shakira deia que, clar, que ella volia que els fills veiessin el seu pare, però que el viatge entre Miami i Barcelona... Clar, els nens es desubicaven...
2: Que no es moguin
1: coses,
2: els nens,
1: no?
2: Sinó que es mogui
1: exacte,
2: el pare.
1: Que vingui més el Piqué a Miami. I a mi
3: sí,
1: em semblava molt coherent.
3: El poder anar a Miami.
1: Sí, clar, no aniran a Barcelona.
3: No, ja.
1: Sí. Amb la qual cosa sembla coherent el que demana la Shakira, sí, no? Que de, amb visites més curtes, doncs que sigui el pare qui es traslladi.
0: Està bé. Està ben pensat. Bueno, també tenim a Daniel Sancho. Su situació en la cárcel puede empeorar.
1: Més?
0: Bueno,
1: més?
0: Sí. Sí, està més, exactament.
1: On està? Sí. Una presó de...
3: Tailàndia.
1: A
2: Tailàndia.
1: Tu creus que
2: Tailàndia,
1: no? Són molt còmodes les presons allà? Bueno, com pot empitjorar més?
0: Sí. No, i aquestes setmanes han transcendit uns vídeos, sí, no, uns àudios de com li demanava
1: a la seva
0: mare, exactament.
3: I jo crec que la mare fa una mica...
0: Coses d'aquestes.
3: La mare fa una mica de paper de, oi, a mi no me metes.
2: La mare es va desentendre bastant, eh?
3: Sí.
1: Mm. És una situació
0: bueno, és que,
1: complicada,
0: no sé si eren... 100.000 euros para sacarme de aquí. Dic, mira, ara no me viene bien, saps què vull dir? He estat un tiempecillo más. Vull dir, vols dir que tens tanta... No, clar, que t'ho imagina't. Bueno, i també tenim a Pronto, atenció, Rafa Nadal, sus fotos más desconocidas.
2: Home.
0: Ai, se t'aquí abaixant el seu xiquet, senint, i, bueno,
1: que donar
0: Barça,
1: cinta
0: a la cabeça. Sí.
3: I és el Madrid?
0: Bueno, Tio Toni també d'anar al Barcelona, però jo al Madrid, bueno, doncs això, que ell és
2: del Madrid. Home, el tiet Miquel Àngel Nadal va intentar fer feina perquè fos del Barça, però va ser impossible, tu. Va ser impossible.
0: Ho va intentar. De fet, hi ha fotos, no?, d'ell un dia en el camp i tot això,
2: sí,
0: que és meravellós. Bueno, anem amb 10 minuts, que és el temps que triguen en pitar-li un penal al Real Madrid. Chenoa, me he quitado algunos kilos, pero no la sonrisa.
1: Massa
0: és bonic,
1: quilos,
0: això. La cantante nos cuenta sus rutinas para perder peso. Està molt prima, eh?
3: Veure, rutines per perdre el peso,
1: són tan perilloses. Aquestes portades...
3: No, t'ho dic jo, la rutina per perdre pes, això no?
1: No, em sembla...
3: No es pot dir el nom, és allò que et punxes.
1: Em sembla, doncs em sembla tan perillós fer aquestes portades amb una noia que es veu que està extremadament prima, que no necessitava treure's cap quilo.
2: No.
1: No som conscients de lo perilloses que són, de veritat, eh?
0: Diuen, això que deia el Robert, d'aquestes coses que et punxes, que sembla un editor d'imatges...
3: Tota la tele.
0: Sí, doncs... Que diuen també de la Rosalía, saps? Que de cop i volta té, saps? Com que s'ha primat molt de cop i dius, home, és que això s'hauria de... És en casos específics, en casos on la medicina et pot ajudar. No perquè en 8 grans quilos de sobre, és que és un error. Com
1: si és un error i, bueno...
3: Si no s'ha tret com a mínim 15 o...
2: Home,
3: més.
2: Sí, molts.
1: Molts, quan no ho necessitava.
3: Sí.
1: És que estava estupend, vull dir... Estava saludable millor no parlar d'aquest tema.
0: Bueno, sí, també tenim a Leonor i Sofia, se reencuentren en la fiesta nacional. És el que
2: no es veien.
1: Cadascun estudia en un lloc, no?
0: Sí. I també tenim fotos exclusives de Álvaro Muñoz Escassi, cita nocturna con una amiga especial.
3: Ah, molt bé, amiga especial en diuen ara, eh?
1: Segueix, eh?
3: Sí.
1: Aquest senyor,
0: Escassi desconeguda... La noia.
1: Sí. La llista de mans d'aquest home.
3: He de dir una cosa, que és que...
0: Sí.
3: Si una persona té tantes mans a la seva cartera, després ja no...
1: I no li duren?
3: En com les tracta, clar. Però si en té tantes, és que alguna cosa deu fer bé.
2: No? Alguna cosa, eh?
1: O malament. Bueno,
2: o diverses coses.
1: Si no li dura ni...
2: Sí. Bueno, aquesta és l'altra.
1: Bueno, potser és el que vol, eh? Que...
3: Per la part sentimental o moral ho deu fer tot molt malament, però per la resta té una pinta.
0: Ja t'entenc.
2: El que passa és que aquí hi ha el fenomen que diu, que parla el David sempre, de titular.

0: i foto, no? Perquè diu, sí, cita nocturna, sí, i la foto és de dia.
1: No, és de dia.
2: És de dia.
0: Sí.
3: Home, ell porta ulleres de sol.
2: Està molt il·luminat. Sí? No? Potser no és ni amiga ni és especial. Sí, saps, sí, què vull dir? És que no encertem res.
3: És la veïna.
2: Amb sort, és quasi impossible que sigui ell.
1: Ella té pinta de ser entre Nicole Kidman, sense maquillar, o Kylie Minogue sense maquillar, també. No?
2: Val.
1: Us sembla?
3: Estàs veient la pot mateixa ser revista que tinc.
2: Sí, en comú tenen...
0: Sí, sí, m'estava fent la mateixa
2: sense
0: pregunta.
2: Sense maquillar, en tot cas.
1: Sí, sí.
2: Sí. Mm. Bueno, també tenim a Tamara Gorro a l'hospital tras desmayar-se en el plató de Sonsoles.
3: Què dius?
1: Pobre noia.
3: Bueno, està tenint molts problemes, no?
2: Fa molta calor en els platós, eh?
3: Que llàstima. Bueno, que recuperi, tu, que no sigui res.
2: Sí, sí, li desitgem això, eh? I que això, que es ventili una mica. Bueno, també tenim Hola, portada, la gran fiesta de los premios fashion.
3: Ai, no ens han
2: Hola
3: convidat.
2: Hola celebra su espectacular... No, no, no, no aquest any no. De fet, cap. Sí. Su espectacular noche de la moda, cumbre de estrellas, elegancia y emoción.
3: Molt bé.
2: Bueno, i van totes amb les robes...
3: Elegancia
2: amb
3: les que y emoción.
0: Alucir pel mito, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, uns trajos espectaculars. També tenim la família real reunida en la fiesta nacional, gestos, complicitat i anècdotes. Oh,
3: que és que guapa està aquí la Leonor, eh?
1: I la cosa de Leonor, el teu son d'oro,
3: sí.
1: I el sofà, el sofà de la baixa de recollir-lo, no?
0: Quantes fotos deu haver de la Leonor fent la salutació aquesta,
3: Marcial.
0: Deu tenir, sí, sí, una biblioteca centeres i terabytes de fotos, així, amb la mateixa posició.
1: Però així estarà tota la vida,
2: sí, sí, sí, fora. Sí. Saps allò que et passa en el Facebook o en les xarxes socials que et diu tu foto de hace 10 anys, sí, 5 anys, 3 anys, però és la mateixa. És la mateixa, fent el símbol i con el toisón. Bueno, anem amb setmana. Les tres mujeres de la corona, Letícia, Leonor i Sofia, foren les grandes protagonistes de la fiesta nacional.
3: Mm. En escala estan posades, eh?
0: Sí.
3: La Sofia està molt alta,
0: semblen,
3: no?
0: Semblen
3: no sé
0: els Dalton,
3: si la perspectiva,
0: eh?
3: Semblen
1: els Dalton, la Sofia i la vaig veure...
2: Són aquest... una mica els Dalton, sí.
1: La vaig veure aquest dilluns en el desfile militar. Sempre penso, aquesta noia deu pensar, de la que m'he librat.
3: Ja. Yeah.
1: Sí, sí,
2: sí.
3: I l'estilisme que li posen, sembla una senyora de 50
0: anys. És una senyora,
1: sí, sí, sí.
2: Horrorós. És una senyora gran, eh?
3: Clar, és una senyora...
2: Està ja a punt de jubilar-se, eh?
3: Home.
2: Sí, sí, no, és tremendo. També tenim a Sandra Berneda, su romàntica boda con Pascale Paerel.
3: Que guapes.
1: Pascale, que és una dona, eh?
3: Sí, sí.
2: Sí, sí, Pascale, sí, sí.
0: Pascale.
2: Pascale, no, no, Pascale és una noia que, bueno, duien el mateix tratjo així, nupcial,
3: sí,
2: eh?
3: Jo ho he comentat, molt, que, clar... Van una mica iguals.
0: Poden anar diferents, no?
2: Molt.
0: No hi ha cap fet, problema, no?
3: Jo crec que cadascuna tria el seu vestit i hauran coincidit,
0: clar, clar,
3: per casualitat.
0: Oh, tenemos los mismos gustos.
3: Clar, clar, clar, vull dir...
2: T'imagines?
1: Potser és que clar, van fer una compra comuna i els vendió dos per uno.
0: El dos per uno.
2: Sí. Ja, ja t'entenc.
3: No són iguals ja del tot, però sí que tenen la mateixa caiguda,
1: sí, sí, sí,
3: l'escot,
1: sí,
3: sí, és semblant, no?
1: Diu que viuen a Candeleda, no? Candeleda.
3: Molt bé.
1: He buscat una escandeleda, perquè no sabia on era, és un municipi de la província d'Àvila, viuen en un poble de 5.000 habitants, eh?
3: I tan felices.
1: I tan felices,
0: home, i tant.
3: Escolta, doncs enhorabona per aquest cas.
2: Molt bé. Sí, doncs va, anem amb lectures, que necessito a Pilar,
1: Hola,
2: perquè
1: tal?
2: Parla de...
1: Oye,
3: no,
1: bueno,
3: hombre,
1: com està? No m'havies invitat aún, eh? He estat malita tota la setmana, per cierto.
3: Ah, sí?
1: Tota la setmana.
2: Ai, pobre.
3: Si pots mejor.
2: Sí.
1: Estoy mejor, estoy un poco resfriada,
3: ¿cuándo
1: pero...
3: ¿Cuándo vienes al programa?
1: Bueno, cuando me llaméis, pero... Robert Calvo no me ha llamado.
3: Pues, Robert, truca a la Pilar, sisplau.
1: Vale, sí, li vaig dir, ja te llamaré, però que està malalta, dic, no la trucaré aquesta setmana.
3: No, però aquesta setmana la truques i la convides, ¿vale?
1: Sucesiones, ¿se llama el libro?
3: Mujeres bien, señoras bien.
1: No, mujeres bien, tengo señoras en casa, bien. Tengo una caja si quieres.
3: ¿Que señoras o mujeres?
0: Señoras, señoras, ¿no?
1: Señoras bien.
0: Señoras bien.
3: Regálamelo.
1: Que per cert, explica moltes interioritats la Pilar de... els intríngulis de la família reial abans de que marxés l'emèrito i després de marxar l'emèrito, els nòvios de la Letícia,
3: però
1: els amants.
3: Aquí parles, Pilar, de la Carlota.
1: Bueno, claro, Carlota.
3: Que té la competència, eh? Perquè bueno, és escritora, Carlota, també.
0: La princesa escritora, eh?
1: Ojo. Claro, bueno, es que...
2: Sí, senyor.
1: Tengo que decir que Carlota es igual que su madre, eh? La bella imagen de Carolina de Mónaco.
3: És igual.
1: Igual que su madre.
3: Sí, sí, sí, Pilar.
1: Bueno, claro,
2: però m'agrada molt la decisió de Carlota, de dir, tras romper con su novio, se vuelcan sus libros.
3: Fantàstic, como
1: yo,
3: sí, sí, fantàstic.
1: Bueno, yo, mi novio es Brody, sí, es mi perro.
3: No tienes novio.
1: No tengo novio.
2: Val.
3: Bueno, cuando vengas nos lo explicas.
1: Vale, perfecto.
3: Ai, doncs mira, que se centrin en els seus llibres.
1: Jo, d'amor de verano que tuve, en un libro que se llama Mi color favorito es verte, que fue finalista del Premio Planeta, por cierto, en este contexto.
3: Que chispa, ¿no?, con el título.
1: Sí, Mi color favorito es verte.
2: Oh, me encanta.
1: 200 o 1.000 euros me tocaron.

0: Me tocaron no,
1: en la lotería,
2: ¿eh? Un libre, claro. Me pagué la casa
3: és
2: i ja faré el
3: que jo. Pilar. Ah, veus?
2: Sí.
3: Bueno, vale, i escolta, Pilar. Acabem amb Mia.

0: i de verano.
1: Bueno, però això no ho ha dit la Natàlia, no?
2: No. No, perquè també tenim com lograr que tu casa sea más eficiente, recortar gastos, i això m'interessa.
1: Oh,
2: jo vull una casa más eficiente i con menos gastos. Per tant, m'ho llegiré.
1: I más armarios.
2: I más armarios. No m'hi cava, no? El meu pis és molt petit. En fi.
1: Bueno, què ha dit la Natàlia així?
2: No, Natàlia diu, hay admiración hacia un hombre mayor y sin embargo se desprestigia a una mujer por tener arrugas y envejecer.
1: Ha descubierto la sopa de ajo, la Natàlia.
3: Sí, sí. Bueno, sí. La Natàlia que ha de tenir...
2: Gràcies, Natàlia.
3: 37 anys, perquè va anar a OT en 21.
1: Nada, tenim...
3: Era la més joveneta. Era la més jove.
1: Anem a buscar-ho.
3: N'ha de tenir 41 com a molt. Com a moltíssim. Com a moltíssim.
2: Com a molt, sí.
1: A veure. A veure. Mira com canta la Natàlia.
0: 43.
3: Bueno.
1: Té una edat ja, vull dir.
2: Doncs mira.
3: Era la joveneta, de la més jove de la seva promoció.
1: Sí, això és veritat. 43 ja, mare meva, la Natàlia.
3: Clar, fa 25 d'OT.
1: Mare meva. I la Natàlia també ens explica 4 razones per les que poner un plato caliente en la mesa.
3: Molt bé.
1: Molt bé.
3: Un plato caliente, jo no me levanto de la cama sin un plato de cuchara. O sea, y mi Robert no, això diu Paquita Salas.
1: Ah, vale, pensava que tu, dic...
0: Pensava que deia el Robert, dic, com?
1: Com?
3: Això diu Paquita Salas.
0: Què passa, Robert?
1: Doncs molt bé, mira, a veure què més diu la Natàlia. Ah, mira, això també està molt bé, recetes de plato únic en menos de 30 minuts.
3: Ah, mira. Ai, mira.
1: Si pot ser menys de 15,
0: home, sí.
1: Millor una amanideta, es fan 10.
0: Una amanida, res,
1: i ben completa, i ja la tens, amb proteïnes. David Cervelló, sí. Escolta, li fem la pregunta al David, del dia?
3: Sí, perfecte.
2: A veure.
3: Si vostè tingués, David Cervelló i Espanyol, una història interessant per explicar, com la que a J.K. Rowling se li va ocórrer en un tren de Manchester a Londres, que anava amb retard,
2: sí.
3: Que se li va ocórrer tota la història de Harry Potter. Vostè té alguna història per explicar en un llibre que mereixi pàgines?
1: Bueno, el David,
2: ostres,
1: totes les seves curses...
0: Amb la marxa com a protagonista.
2: Sí, jo crec que anècdotes de la marxa, però no la nocturna, saps?
3: T'imagina't. Vals més per
0: con
3: les anècdotes...
0: Con mucha marxa,
3: Hauries de fer un...
2: Sí, que con mucha marxa.
3: Hauries de fer un capítol de la marxa i un capítol d'anècdotes de la comunicació, que en tens unes quantes, segur.
2: També.
1: Home,
2: també en tenim, però com mucha marxa jo crec que funcionaria.
1: Treballant a la nit,
2: dic, Home, també et dic que la J.K. Rowling hagués pogut escriure molts més llibres amb els retrassos d'aquí de
0: Rodalies,
2: saps què vull dir? Li dona temps a fer totes les pel·lícules ella mateixa, en fi.
1: Totalment, totalment, David. Doncs res, David, t'escoltem al Nits de Ràdio i també...
3: No he vist Harry Potter.
0: Harry Potter.
1: En sèrio?
3: No he vist...
0: No has vist cap pel·lícula?
1: No et fa vergonya?
3: N'he dormit sempre...
1: Ni una?
3: En el primer minut.
1: Ni una?
3: 2 minuts he durat. Ni una.
1: Pues ara que s'apropa el Nadal és molt de Harry Potter,
2: És bon moment, és bon moment.
1: No.
0: Entren a l'estació aquella del tren, que no han creuat ni la paret, i el Robert ja està.
3: Una vegada vaig anar a Londres, vaig anar a King's Cross,
2: a l'estació. No ha arribat mai a la paret.
1: No,
3: una cua de criatures, i què és això, què donen? I després el de 9¾.
1: Ah,
2: sí.
1: Bueno,
3: t'has de pagar per fer la foto.
1: Ja, clar. Aquí en aquesta vida s'ha de pagar per tot, no hi ha res gratis.
2: Tot això que t'escalvies.
1: Doncs David Cervelló, t'escolto al Nits de Ràdio i de 0 a l'infinit, el programa dimenges de 6 a 7, que va abans en bones mans.
3: Gràcies, Carina.
1: Dimenges de 7 a 8, amb Robert Calvo, que és important.
2: Mil petonets, moltíssimes gràcies.
1: David Cervelló, una abraçada molt forta.
2: Adéu-siau, abraçada.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: D'aquí podrien sortir moltes històries, també, si escrivessin nosaltres un llibre, déu-n'hi-do.
3: 150.
1: Però hi ha una història que ha enviat un oient, no te la perdis.
5: Hola, pues jo tinc una història molt particular. Mira, jo sempre he sigut gay, però bueno, me vaig enamorar de la que era la meva dona, perquè era el xic més guapo que havia vist mai. I bueno, tinguem 2 filles, i la meva filla gran, bueno, se va fer nòvia d'una nena, i la meva dona se va enamorar de la mare d'aquesta nena. I estan juntes. Y yo estoy en Barcelona y es en Valencia. No me digo que no es una historia con... Bueno, pues para llaves o para el modo.
3: Sí.
1: Aquesta sí que és una història.
3: Això és una història, això és un llibre. Aquí hi ha un llibre.
1: Això ho escolta d'Almodóvar.
3: Llibres sobre la diversitat, I quina família més diversa.
1: Boníssim, boníssim. Com resumim el programa d'avui? Harry Potter?
3: Tractors. Harry Potter?
1: En tractor.
3: En tractor. Tracturada.
1: Tracturada. Doncs a veure si surt alguna cosa d'aquesta tracturada. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà a partir de les 11 i vinc, que passeu una molt bona tarda.
6: Desconecta del ruido, siente tu pulso, respira y lánzate a correr. No hay otro lugar. No hay otro momento. Es aquí y ahora. General Maratón de Málaga. Va.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dijous. Dijous 15 d'octubre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ja, bueno, ja ens has acompanyat en el... en el Dima Crous, però ara ja, ja deixem el Dima i anem cap al Crous, eh? Anem cap allà el dijous 15 d'octubre. David, què podem dir d'un dia com avui? A veure, va.
1: Doncs a veure, els 15 d'octubre són un dia que el podem conèixer, justament per ser el Dia Internacional de les Dones Rurals.
0: Molt bé.
1: També tenim que és el Dia Mundial de la Ambliopia, que és una disminució de l'agudesa visual, sense que hi hagi cap lesió orgànica que la justifiqui. És el Dia de l'Acció Global sobre l'Educació pel Consum Sostenible. També és el Dia Internacional del Bastó Blanc, aquell dia per donar importància a l'esforç per aconseguir que les persones amb discapacitat visual puguin aconseguir una inclusió completa en la societat. I és el Dia Internacional del Rentat de Mans.
0: Home.
1: Aquella cosa que durant la pandèmia era tan important i que hem anat abandonant i oblidant.
0: I que vam dir que ara ja, que seria impensable que no estiguéssim sempre 20 minuts,

0: rentar-nos les mans cada dia, perquè clar, ara ja ho veiem com una cosa, i jo crec que estem igual o pitjor del que de com ens rentàvem abans les mans, mare meva.
1: Anem cap als Estats Units, que ja no tenim més dies així internacionals. Avui, atenció, perquè és el National Grumpy Day.
0: Ah.
1: El dia del grunyón.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, doncs es dedica a tot
0: aquest... Però què reivindiquem, llavors? Volem que n'hi hagin més? Recordar la seva figura? A mi sempre em costen aquestes coses.
1: És un dia dedicat als que gaudeixen de rondinar, d'expressar el seu descontentament.
0: Està molt bé, està molt bé. Té la seva cosa, rondinar. És bo treure-ho fora, suposo, no?
1: Clar, és saludable alliberar emocions negatives.
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, doncs...
0: Hi ha gent que està alliberant constantment, eh? Hi ha gent que és més d'alliberar que d'altres, eh? Però sí, sí. No, està bé, està bé.
1: I si anem ja cap a una banda una mica més gastronòmica, sí. Avui és el Dia Nacional del Mató.
0: Oh, i falta la mel. És que...
1: Sí, sí, sí.
0: Ja, però... són com, això és un maridatge, eh? Mel i
1: però
0: mató.
1: Però com que és d'Estats Units, encara no s'ho han apropiat.
0: Clar, clar, clar. Però devia ser dels primers maridatges de mel i mató, allò de dir, escolta, això va junt, això ha d'anar... Mar i muntanya, totes aquestes coses, doncs, mira, meravellós, el mató. Tu ets de mató, David?
1: No gaire.
0: No et mató gaire, no te mató
1: mira,
0: molt.
1: I mira que m'agrada molt el formatge,
0: per això...
1: però no gaire.
0: No, jo tampoc.
1: Mira, hi ha un plat que sí que és molt típic, sobretot el Quebec, però també, bueno, evidentment, als Estats Units el tenen, que és la poutine.
0: Home,
1: sí.
0: Aquest nom no convida molt, eh?
1: No, bueno, excepte si ets Ábalos.
0: Sí, senyor.
1: Doncs... Sí, senyor. Doncs la poutine és un plat canadenc de la gastronomia quebequesa que es fa amb patates fregides i formatge fresc, doncs en aquest cas se li posaria mató, normalment poc curat, i una salsa de carn.
0: Home, quin dia hem fet putineries de barrejar així menjars i begudes, líquids i coses aquestes, un putin. Ai, Déu-n'hi-do. Ara no sé si tinc gana o no. Tinc aquell dubte. Ens queda algun dia?
1: No, anem cap als sants, va, mira. Avui és Santa Magdalena de Nagasaki.
0: Bueno, Magdalena és un menjar.
1: És un menjar, sí, podria ser. Sí. Avui és el dia també de Santa Teresa de Jesús. Val. És Santa Tecla de Kitzingen, Sant Severo de Trèveris i Sant Barces de Edessa, un molt forofo del Futbol Club
0: Home,
1: Barcelona.
0: Barces, força, Barces, mec. Doncs escolta, molt bé. Doncs amb aquests noms tan sonors, anem enfilant el que ens agrada, aquesta secció que va, podeu aplaudir, home, clar que sí, la secció, és que està la gent ja és un costum, el públic que tenim aquí assistent al programa, doncs ja li està trobant entren i ens pregunten, què tenemos del caso de Dolz i tot això ja veureu, quan fem les notícies, sí, doncs ara sí, toca les notícies de fa un segle, per tant viatgem a un 15 d'octubre, però de 1926. Va, som-hi. Doncs vinga, David, què teníem? Com anaven les notícies de fa 100 anys?
1: Em sap greu decebre-us, però avui no tenim novetats sobre el cas Dolz.
0: Hi ha gent que està marxant ara,
1: Sí. Però no, atenció, que a La Vanguardia avui ens parlen de la vida de les aranyes.
0: Ja tornen al seu lloc. Ja tornen al
1: seu lloc. Que com a substitució és interessant.
0: Sí, que li interessa, senyora. Sí,
1: clar,
0: sí,
1: va, què és una tela d'aranya i com la fabriquen? Ah, oi que estàveu tots esperant-ho? Antes de iniciar la araña su trabajo, los hilos que forman la tela son una especie de goma que en el momento de salir del cuerpo del animal toman el aspecto de una seda excesivamente fina, de una figura inconcebible y sin embargo más fuertes que barras de acero proporcionalmente a su figura. Por lo general las arañas poseen 6 tubos colocados en la parte inferior de su cuerpo. Estos tubos son una verdadera maravilla, pues tienen dentro de ellos el

Viatgem en el temps fins a la postguerra nord-americana, anys 50. Milions de famílies que per primera vegada a la seva vida tenen un cotxe propi, una xarxa de carreteres asfaltades que els porta a qualsevol racó del país i unes ganes irrefrenables de fer vacances després d'una dècada de racionament i sacrificis. I aquesta gent, amb el cotxe ple de nens al seient de darrere i un mapa de paper desplegat sobre el seient del davant, es dirigeix cap a un lloc molt concret, Florida. El sol, les platges, els tarongers i, sobretot, un fenomen que avui ens costaria d'imaginar. Les famoses atraccions de carretera. Eren llocs petits, sovint familiars, plantats just al costat de l'autopista, que competien entre ells per la cosa més estrambòtica que es poguessin inventar per fer aturar el cotxe. Granges de cocodrils, jardins amb sirenes de veritat nedant darrere d'un vidre, dinosaures de guix gegant al costat de la carretera... Els historiadors d'aquesta època fins i tot li han posat un nom a aquell període, l'edat d'or de les atraccions, que va durar des de finals dels anys 20 fins ben entrats als 60, amb més de 130 llocs d'aquest estil escampats per tot l'estat. Florida era, en aquella època, una mena de gran fira ambulant a cel obert. I en aquest context exacte, en algun moment d'aquella dècada daurada, neix la història que us vull explicar avui, la d'una elefanta que va aprendre a fer esquí aquàtic.

L'animal en qüestió es deia Queenie. Havia nascut salvatge a Tailàndia l'any 1952 i molt aviat la van capturar i exportar cap als Estats Units, on va acabar en una botiga d'animals exòtics de Nova York. Sí, sí, en una botiga d'animals. Com aquelles on avui es compren peixos de colors o hàmsters, però amb un catàleg que incloïa, en aquella època, entre d'altres bèsties, una cria d'elefant. I aquí trobem el primer moment que sembla tret directament d'una pel·lícula. Una família de Nova Hampshire, els Green, hi va amb la seva filla de 9 anys, la Liz, amb la promesa que podria triar una mascota. La nena, evidentment, no sabia que tot estava muntat d'entubí pels seus pares. Fins i tot hi havia un equip de càmeres del programa de televisió Today esperant per filmar el moment. I la nena, enmig de gats, de gossos i d'ocells, tria una elefanta de 6 mesos que pesava 130 quilos. Se la van endur a casa al seient de darrere del cotxe, desmuntat per fer-li lloc. La família Green tenia un petit zoo privat que després es va convertir en una atracció turística a Vermont, anomenada Bill Green's Rare Birds and Animal Farm. I allà, la Queenie i la petita Liz van créixer literalment juntes. La mateixa Liz, dècades després, ho explicaria amb una tendresa que costa de no sentir-se commogut. Deia que l'elefanta li sabia llegir l'estat d'ànim, que quan ella estava trista, la Queenie li tocava la cara amb la trompa com dient-li «Ei, que tot anirà bé». De fet, els primers mesos van ser d'una dedicació gairebé maternal. Com que era massa petita per menjar fenc, la mare de la Liz li preparava grans olles de farinetes amb llet diverses vegades al dia, complementades amb plàtans, amb pa i amb vitamines. I tenien fins i tot un sistema similar als monitors de nadó actuals per sentir-la respirar de nit des de la seva habitació. Imagineu la imatge, eh? Uns pares escoltant els roncs d'una cria d'elefant pel mateix aparell amb què altres pares escoltaven els seus fills humans.

agafem un alt en el camí. I és que la Queenie, realment, no va ser la primera elefanta a fer esquí aquàtic. Aquest honor li corresponia a una altra elefanta anomenada Sunshine Sally, que actuava en un lloc anomenat The Leon Springs, a Florida, gestionat per un matrimoni, els Rushing, que tenien el seu propi espectacle d'esquí aquàtic. I aquí ens hem d'aturar un moment, perquè l'esquí aquàtic com a espectacle no era ni de bon tros una raresa en aquella Florida. De fet, l'estat sencer es considerava llavors la capital mundial de l'esquí aquàtic, gràcies a un parc anomenat Cypress Gardens, fundat ja als anys 30 per un matrimoni de visionaris, en Dick i la Julie Pope, que des dels anys 40 hi organitzaven exhibicions acrobàtiques, complien grades senceres, amb esquiadors fent piràmides humanes, salts per sobre de rampes i coreografies sincronitzades sobre l'aigua. És a dir, si en aquella Florida ja hi havia gent fent piràmides humanes sobre esquís aquàtics, tirant-se en barca per sobre de rampes i fent salts espectaculars, no era una bogeria pensar i per què no un elefant? Quan Sunshine Sally es va retirar de l'escenari, Queenie la va substituir i va passar a anunciar-se sense cap mena de modèstia com l'única elefanta esquiadora del món.

I aquí ve la pregunta que tothom es fa quan sent aquesta història per primera vegada. Com s'ensenya un elefant a fer esquí aquàtic? Doncs la veritat és que biològicament l'elefant té algunes característiques que el fan menys disbaratat del que sembla. Els elefants saben nedar perfectament, fins al punt que poden creuar rius sencers sense gaire esforç. I a més, tenen una mena de tub natural integrat al cap, la trompa, que poden utilitzar com un snorkel quan estan submergits fins al coll. De fet, una de les expertes consultades en aquella època, una curadora de mamífers d'un museu de ciències naturals, ho deia ben clar. Els elefants tenen un tub natural per respirar i els encanta banyar-se cada dia. Així que l'esquí aquàtic, si l'animal no en té por i li agrada fer-ho, no té per què representar cap perill especial. El truc, doncs, era construir una plataforma especial, prou ampla i resistent per repartir el pes de l'animal, que en un elefant adulta pot superar fàcilment les 2 tones. Instal·lar-la sobre un parell d'esquís reforçats i lligar-la a una barca amb un motor prou potent. I de motor potent en tenien. La mateixa Queenie va arribar a aparèixer en anuncis impresos per la marca de motors fora bord de Mercury, arrossegada per un model de 90 cavalls de potència. Imagineu l'anunci, un elefant sobre esquís, lliscant sobre l'aigua, amb un peu de foto explicant quants cavalls calien per moure tanta nostàlgia i tanta tona de bèstia feliç.

l'espectacle, evidentment, funcionava. Liz Dane, ja casada i amb un altre cognom, recordava que durant les seves actuacions invernals a The Leon Springs, les grades s'omplien dia rere dia amb un flux constant de turistes. La Queenie esquiava, però també tocava l'harmònica i també ballava, en un espectacle complet que compartia cartell amb altres animals entrenats, com un grup de llames fent una desfilada o una zebra fent trucs. I la mateixa Liz sempre va insistir que mai no hi havia hagut maltractament. Deia que a l'elefanta li encantava ficar la trompa a l'aigua i esquitxar-ho tot al voltant, que gaudia de debò amb l'aigua, igual que qualsevol elefant gaudeix d'un bon bany. Ara bé, no tot van ser aplaudiments i flaixos de càmera. El juny de 1959, durant una actuació al riu Allegheny a Pittsburgh, les onades provocades per una embarcació remolcadora que passava per allà van fer caure la Queenie dels seus esquís. El propietari, en Bill Green, que esquiava al seu costat, va aguantar-li la trompa fora de l'aigua perquè pogués respirar fins que van trobar una grua per treure-la del riu. La notícia va córrer ràpidament i el director local de la Societat Protectora d'Animals va arribar a rebre 25 trucades de gent indignada que protestava pel risc que corria l'elefanta cada cop que feia el seu espectacle. I aquí trobem un dels detalls més deliciosament absurds de tota la història. Enmig de la polèmica, el president local del Partit Republicà va sortir a dir ben seriós que ell sospitava que tot l'enrenou per cancel·lar l'espectacle de Queenie podria ser un complot demòcrata. Sí, sí, un elefant caient d'uns esquís aquàtics es va arribar a discutir, encara que fos de manera anecdòtica, en clau de política.

La Queenie va continuar la seva carrera durant anys. Televisió, fires estatals, circs arreu del país, aparicions al Tonight Show i al programa I've Got a Secret. El 1967 va ser venuda a un equip d'elefants artistes a Michigan, i el 1981 va passar al Circus Gatti. Es va retirar finalment l'any 2003 i va anar a passar la jubilació a un parc temàtic de Geòrgia. I aquí us vull deixar la sorpresa final, perquè aquesta no és només la història d'un animal de circ fent una gràcia pels turistes. És també i sobretot la història d'una amistat. La petita Liz, que havia crescut

literalment al costat de Queenie des dels 9 anys, la va haver de deixar anar quan va marxar a la universitat. Van passar gairebé 40 anys sense veure's, i quan finalment la Lizzie, adulta, va localitzar la Queenie en aquell parc de Geòrgia i va anar a visitar-la, l'elefanta, que en teoria havia desenvolupat desconfiança cap a la gent després de tants anys i tants propietaris diferents, va reaccionar de seguida en sentir-li dir el seu nom. Va aixecar les orelles, li va olorar les mans i després els peus, exactament igual que feia quan eren petites totes dues. La Liz no ho va poder evitar i va plorar allà mateix. Des de llavors, hi ha tornat cada any que ha pogut, perquè resulta que això de que un elefant mai no oblida no és només una dita feta. Almenys, per la Queenie, era ben cert.

0: El passat dia 10 d'octubre se celebrava el Dia Mundial de la Salut Mental i és evident que venim d'una situació en la que era molt important doncs, que es pogués normalitzar el fet de parlar-ne, el fet de que no es veiés com un tabú o com una dificultat o com un aspecte de debilitat el fet que algú necessités ajuda des del punt de vista de la salut mental, ja no només com una diguem-ne com un problema, sinó com una ajuda, com un actiu, no? El fet de tractar i de tractar-se. Per tant, això ja, aquesta pantalla podríem dir que la podríem superar, però hi ha moltes més aspectes que cal comprendre de la problemàtica en un dia, aprofitant una circumstància com aquesta, i per això en volíem parlar amb la Tània Estapé, que ja hi hem parlat algun cop i és un plaer poder-la escoltar sempre, que és psicòloga clínica, professora de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa de la UBIC UCC i vicepresidenta de la Societat Internacional de Psiconcologia. Tània, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: En aquest cas, el que es planteja és que un cop ja tenim aquesta pantalla, anem a dir més o menys superada, no? Evidentment no tot arreu del món és igual, però anem a dir que la tindrem una mica superada, aquí s'obren més debats, com és el fet de fins a quin punt podem parlar, no? És evident, dels malestar emocionals, però fins a quin, a partir de quin punt, i com a psicòloga clínica ens interessa molt la teva opinió, s'hauria de parlar de que ha d'haver un tractament, anem a dir, químic, o quan es pot solucionar pues, amb la psicologia, diguem-ne, més conversacional, oi? És un tema important aquest, Tània.
1: Sí, a veure, potser l'error de plantejament és el o, no? Mm-hmm. Vull dir, a vegades poden ser les dues coses, eh? Vull dir, és difícil que una persona només amb fàrmacs se'n surti.
0: Correcte.
1: Tota la literatura demostra que s'ha de combinar. Per exemple, una depressió major, si no apliquem, evidentment, poden fer falta uns fàrmacs, perquè l'estat d'ànim i els pensaments estan molt, molt negatius, però si no es combina amb una psicoteràpia que ajudi a modificar alguns pensaments més extrems, més rígids de les persones amb depressió, és més probable la recaiguda.
0: Interessant.
1: Llavors, aquí tenim, la pantalla està passada, però ara en tenim altres, i una és aquesta, en el tema dels fàrmacs. Depèn del cas, depèn de la situació, depèn de tantes coses, que és veritat que molta gent és molt, molt reticent al psicofàrmac, i de vegades són necessaris, eh? De vegades dius, jo soc psicòloga, jo no puc receptar, però penso que hi ha pacients que els trobo amb un nivell molt, molt baix en el seu estat d'ànim, o molt ansiosos,

0: inclús per començar una psicoteràpia, allò és excessiu. Llavors, el fàrmac pot ajudar.
1: I aquí és on entra la psiquiatria com a tal, no?
0: La psiquiatria, sí, sí, perquè el psiquiatre és metge i és el que ha de receptar el medicament. El que ens trobem els psicòlegs és, a vegades, proposant que fa falta. És veritat que molts pacients són molt reticents. Jo estic amb malalts oncològics i és curiós que estan prenent moltíssims medicaments, sí, però aquest no.
1: Aquest no.
0: I jo sempre dic, home...
1: Aquest me'l puc estalviar, no?
0: Aquest me'l puc estalviar. Clar, dormir bé és molt important i moltes persones que estan passant en processos en general de salut mental i processos complicats, el dormir és una de les primeres coses que s'afecta, no? Llavors, és un peix que es mossega la cua.
1: Totalment.
0: Dormo malament, estic malament i es va com generant un cercle que a vegades, ja tenim pautes per l'insomni, però a vegades quan hi ha molts fronts oberts dius, a veure, que aquesta persona amb un fàrmac suau pugui dormir bé, sí, i així tot l'altre ho podem abordar. Tot això és molt complex com el ser humà, vull dir, mai fàrmacs o sempre fàrmacs, no. Depèn de cada cas, depèn de cada situació, hi ha èpoques que aquella pacient potser es veu beneficiat de fàrmacs, èpoques que no. El que no s'ha de fer mai és deixar-los in eternum i no revisar-los.
1: Evidentment, perquè si no es cronifica, diguem-ne, i no soluciona el problema, que és pel que es pot entendre. Això és com, com per entendre'ns, no? si tenim com un edifici, no? O com una paret, no? Que, escolta, podem ficar una mica de guaplàs, però si, no? o alguna o massilla, per entendre'ns, però si els fonaments els hem de tocar, els hem de tocar. Vull dir, no ens servirà si no ficar petites solucions, no? És a dir, que cada cas requereix doncs d'un tractament. I aquí és on això que ens deia la Tània ho considero hiperimportant, perquè el cos humà, com a màquina que és, vulguis o no, doncs necessita un repòs. I per exemple, descansar és una cosa fonamental. I precisament quan algú està en un bloqueig d'ansietat o de depressió, es pot donar aquesta situació de que, clar, no pot descansar, i si no pot descansar, no hi ha camí sobre el que puguem tractar, no?
0: Sí, sí, o sigui, el son és una continuïtat de la vigília. Llavors, si tu estàs molt ansiós, molt nerviós, amb un llindar molt alt, és molt probable que et costi. Un exemple, quan jo era petita, i molts d'aquí, o molts que m'estiguin escoltant, ho hauran viscut, quan fèiem colònies, això que diuen ara les colònies, els profes s'inventaven jocs per cansar-nos.
1: És veritat.
0: Què passava? Tot el contrari. Arribaves a l'habitació rient amb els teus amics, inclús t'havien intentat fer coses de por, però t'havies passat molt bé i ens passàvem tota la nit de cachondeo.
1: És veritat.
0: Què es recomana ara? Tot el contrari, anar traient estímuls. El nano, anar-li traient pantalles, anar parlant més baix, baixar la tonalitat i la intensitat de la llum, de música, si no suau o no gens, i els grans igual. A vegades hi ha gent que dius que me'n vaig a córrer molt a les 10 de la nit per poder descansar. No és potser la millor manera, perquè córrer t'has tensat muscularment, és a dir, la vigília és una continuïtat de la son. I clar, quan hi ha una ansietat molt, molt, molt alta, sí que ens trobem amb moltes dificultats per desconnectar, que és al final el que necessitem per dormir.
1: Totalment. I aquí és on cal anar veient després, o sigui, un pot ja descansar, un pot relaxar-se, és a partir d'on podrem anar desfent aquells fils que s'han anat enredant, no? Com si fossin els cables dels auriculars, no? Però si no ho estovem una mica allò, no? Allò seria impossible de treballar, que seria una mica la metàfora?
0: Sí, sí, seria la metàfora, reconeixent que hi ha gent que no necessitarà fàrmacs.
1: Correcte.
0: És un tema molt, molt controvertit i molt difícil de dir aquest sí, aquest no. Tot depèn del tipus de patologia i, com he dit abans, de moltes variables, el fet de necessitar fàrmacs.
1: On, Tània, entenent tota aquesta problemàtica com l'ens expliques, aquí és on cal veure que el sistema sanitari i social, doncs clar, no sabem o ens costa d'imaginar que pugui estar preparat per tanta gent amb tants problemes, oi?
0: Bueno, aquí també hi ha un tema, que la pantalla que heu dit al principi, a vegades penso, com el ser humà, que som així, ens estem anant una mica a l'altre cantó.
1: Fixa't.
0: És a dir, ara per qualsevol malestar emocional, qualsevol situació, clar, subjectivament, la tristesa no és, és una cosa que un pateix, no?, de manera totalment, com dic, subjectiva, però no és un problema de salut mental.
1: Efectivament.
0: Però també a vegades hi ha

0: poca tolerància a la frustració en determinats entorns, i sí que a vegades ja tinc pacients que em diuen és que hauria de ser obligatori venir. Sempre dic no, ha de ser una cosa que hi haurà gent que necessitarà més temps, menys temps, i hi ha gent que no necessita absolut. És a dir, estem veient, per exemple, jo que estic amb l'oncològic, processos de dol, processos que està molt bé que hi hagi un psicòleg, però que no sempre és necessari. O sigui, estar trist no és una patologia.
1: Pot ser una experiència trist i un creixement, no?
0: Clar,
1: pot ser una oportunitat de creixement.
0: És, la tristesa és l'emoció present en les persones deprimides. Sí, però estar trist en si no és una patologia. Llavors aquí també, tot i que estem contents de que es parli més de salut mental, però a vegades penso que potser se n'ha fet una mica un gramàs en algunes, en alguns entorns.
1: Bueno, seria, si, a veure si la metàfora serveix, seria com, és evident que és bo que tota la població doncs faci algun tipus de moviment, d'esport, d'activitat, però haguéssim de dir que tothom necessita un personal trainer, no? A veure, parlem-ne, no? Perquè potser hi ha una persona que amb caminar ja en té prou, i això ja triarà aquella persona per on vol caminar.
0: Clar,
1: o per on vol anar, oi que sí?
0: Sí, és una mica això, exacte. No tothom necessita el mateix, no tothom necessita un professional, a vegades simplement és un malestar temporal, ja és tan divers com el ser humà.
1: El que cal és que quan hi hagi la necessitat, és a dir, quan realment hi hagi la necessitat, que pugui haver el professional. Això és l'important,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, aquí ja tenim també el tema dels recursos disponibles, no? Que això ja també és un tema que se'ns escapa una mica als professionals, que nosaltres clar, ens agradaria que n'hi haguessin molts, que n'hi hagués per tothom. Realment diguem, el professional de la salut mental, bàsicament el psicòleg, és un professional molt car, com per dir alguna cosa, per exemple, els fisioterapeutes, perquè estem estona amb el pacient, estona, no pots fer 10 minuts i et recepto, i també donem feina. És a dir, nosaltres donem feina al pacient, fem fer coses, donem, i clar, tot això requereix
1: un desgast com passa amb un desgast pel professional, com passa el cas del fisioterapeuta, no? Que necessita fer un esforç físic per recol·locar, un esforç en aquest cas doncs de dedicació, i que no pots passar d'una cosa a una altra perquè necessites fer el teu mecanisme, no? de notar coses, etc, que també requereix com una preparació prèvia, no?, per cada cas. Aquí una de les qüestions claus, i s'hauria d'aprofitar doncs el que diem, no?, els dies mundials sempre estan bé perquè recuperem, perquè en parlem, perquè reflexionem i també fem preguntes, no?, o fem plantejaments per la societat.
0: Sí.
1: I aquí un bon plantejament seria la diferenciació, no?, entre el que podríem dir patiment emocional i el que seria trastorn mental, que són dues coses que hem de saber reconèixer.
0: Estan a la línia. Una persona que comenci amb un procés d'una depressió suau o tristesa, si no posa remei o intenta, pot entrar en el que nosaltres diem l'espiral depressiva, que és que cada vegada menys ganes de fer coses, i acabem, sí que veiem pacients que van començar amb una cosa, diem, per dir una cosa, més suau, i que després doncs desenvolupen un procés depressiu ja més seriós, perquè no s'ha frenat, diguem, aquesta espiral. Per tant, sempre s'ha d'estar al tanto, però no psicologitzar tot, perquè és que al final arriba un moment que tampoc és bo, no?, fer veure que la societat doncs tothom necessita, o per qualsevol malestar necessites, no sempre.
1: Seria també com un pot estar refredat, i que amb el refredat doncs ja el propi procés del cos reacciona, no?, i ja ho soluciona, i es pot complicar, no?, amb el que acabarien sent, doncs, per exemple, doncs un tema més més seriós, no?, de tema de pulmonar, no?, que llavors no hi ha altra manera que tractar-ho, no?, des d'un punt de vista doncs d'intervenció. Per tant, aquí el que cal és que les persones tinguin les eines, que sàpiguen que poden fer servir aquests coneixements, aquests professionals, i a partir d'aquí doncs anar veient, no?, i també anar desenvolupant també aquesta musculatura, no?, de saber que igual que ens tocarà ser en alguns moments riure molt i ser feliços, doncs també hem de saber navegar i viure en les dificultats, en la tristor i en certs moments de pena, de dol, de dificultat, però entenent-los també com una part d'un repte, no, Tània?
0: Sí, a més, vull dir, és un tema que dic que s'està molt bé que se'n parli i saber que és un professional, ja he dit, car, i el tema que s'està molt bé que en part se'n parli, però que es posin les coses en context.
1: Totalment.
0: I també vull afegir una altra cosa, un altre punt de vista, que és el que ens diem la distòcia social.
1: Val.
0: Hi ha moltes persones que veiem en consulta, sobretot a la sanitat pública, ploren, si tens manifestacions sí, molt emocionals sí. i psicològiques, però perquè s'han quedat sense feina, perquè s'han quedat sense pis, o perquè, clar, llavors aquí, clar, el nostre treball d'acompanyament pot ser molt profitós, però jo sempre dic, jo no li puc comprar un pis a aquesta persona, no? No puc. Vull dir, aquí també es confon a vegades que d'abans que el psicòleg ens teníem per res, ara és, plora una mica.
1: Soluciona'm això, no? Soluciona-m'ho.
0: Clar, no sempre nosaltres podrem, no? Perquè a vegades, bueno, doncs la cosa serà que hi ha un problema social aquí darrere, econòmic, i el psicòleg et pot acompanyar o donar-te eines, no? Però no podrà resoldre aquest tema. És el que deia abans, confondre el malestar mental amb qualsevol cosa que em faci estar malament.
1: I aquí,
0: no sempre.
1: I aquí, Tània, per acabar un últim tema, que sempre sí. m'interessa en la teva opinió, aquí és on les xarxes socials també fan mal. És a dir, així com poden ajudar, no? A vegades amb determinades circumstàncies, doncs mira, com es canvia un endoll, no? Ah, molt bé, doncs mira un tutorial i ja està. Però de vegades, no, segons quines coses, doncs ens pot semblar que hi ha solució per tot i això m'ho solucionaran, i no necessàriament, no?
0: Sí, no, i això és un tema que també hi està perjudicant molt, i deixa'm aprofitar per fer propaganda de la meva professió,
1: i
0: estem tenint un intrusisme molt gran, molt gran, perquè això, doncs surt la gent, però nosaltres, els fisioterapeutes, tot professional de la salut, està parlant gent de nutrició adequada, coses que dius, vostè va fer una dieta i s'ha primat, però això no vol dir que vostè sigui nutricionista.
1: Efectivament.
0: I un tema que no sé si deien que hi havia algun país que estava tenint la iniciativa de vigilar-ho molt.
1: Així n'està passant.
0: Però jo penso que això s'hauria de mirar, perquè a més, per exemple, nutrició també és un dels àmbits que hi ha molt intrusisme, i moltes vegades aprofitem per, i a més, si ets tu mateix, si estàs animat, aquests consells de tassa de te, aquí també hauríem de vigilar, perquè que tu hagis fet un canvi com algunes influències de vida i ara siguis molt sa i molt no sé què, ostres, t'està escoltant molta gent, i hi ha gent que té problemes de veritat i que necessita una altra cosa, i aquí, bueno, aquí estem tenint una mica de batalla, però els psicòlegs sempre hem d'estar en batalla,
1: doncs,
0: però...
1: Doncs mira, Tània, això precisament està passant a la Xina, i jo és una cosa que hi crec totalment. Jo, per exemple, a internet, a YouTube, doncs publico entrevistes, però també publico divulgació, perquè jo faig de temes d'informàtica, de coneixement, d'aplicacions, però perquè també tinc el títol d'informàtic. És a dir, aquí el que s'està buscant, per exemple, a la Xina, és que tu només puguis divulgar d'allò que tu estàs titulat, i em sembla que és un camí interessant, Tània.
0: Home, em sembla un camí molt, molt saludable, perquè és que realment estem veus cada cosa que dius. Jo tinc un company que és un gran nutricionista i que sempre em diu, jo ja no dic res perquè encara els dones visibilitat, i dic, pues, sí, és que al final també arriba un moment que dius, ja he estat tot el dia, escolta, jo tinc prou feina, saps? Vull dir, hauria de ser una cosa més de l'administració.
1: Totalment. Doncs és un plaer sempre poder escoltar la veu de l'experiència, del coneixement, de la universitat, que ens aporta els professionals, que ens habilita pels
0: això
1: professionals
0: mateix.
1: I ens explica perquè puguem tenir les nocions necessàries, que això també és molt important. Tània, està bé, un plaer, com sempre, escoltar-te. Fins la propera.
0: Igualment, gràcies, adéu.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar, que ens està fent inaugurar, treure el plastiquet aquest protector el dijous 15 d'octubre de 2026. Però abans de donar el relleu a l'equip de Más de Uno, amb Rafa La Torre i tot el seu equip, doncs sempre alguna notícia, alguna coseta, allò que ens ha cridat l'atenció, que ens ve de gust poder-vos comentar, perquè després se'ns fica dins el cap com si fos un gusano musical, però seria un gusano noticial en aquest cas, i que a tothom que veus que a l'ascensor, a l'escala, a la feina, doncs els hi has d'explicar aquesta noticieta. Quina has triat avui, David?
1: Doncs mira, anem cap a Lugo avui, anem cap a Galícia, i és que ha nascut a Lugo el primer equip de futbol a peu. I ara em direu, a peu?
0: A veure.
1: La resta d'equips de futbol no juguen en bicicleta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè si és en cavall ja és una... És el polo, saps què vull dir? Ja.
1: Mira, s'ha creat l'Associació Deportiva Legado San Roque FAP. És un equip de futbol on juguen en una modalitat que està començant a aparèixer i a créixer. Ells són el primer equip en el nostre país, però ja comencen a sortir-ne d'altres. I són un grup d'amics, tots ells, de més de 50 anys. Feia aproximadament 30 anys que no jugaven a futbol, però tenien ganes una altra vegada de tornar a jugar, de tornar a tenir l'emoció de les competicions.
0: Que bo.
1: I han decidit posar en marxa aquest equip de futbol, en el qual es regeixen per unes regles que són les del futbol a peu. Mm-hmm. En què consisteix això del futbol a peu? Doncs mira, és un futbol que està pensat per els que ja tenim una certa edat.
0: Molt bé.
1: Bàsicament, són trobades, són partits, en els que es juguen 40 minuts. Cada jugador pot fer un màxim de 3 tocs consecutius. I els jugadors no poden córrer.
0: Val.
1: Està prohibit córrer. Tampoc no està permès fer entrades ni el contacte físic. I la pilota mai no pot colpejar per sobre de l'altura de les espatlles.
0: Mm.
1: Els llançaments a porteria s'han de fer des de dintre de l'àrea. És a dir, és un futbol pensat per persones que ja no tenen l'agilitat i les capacitats de quan eren 20-anyeros i perquè no es puguin lesionar. D'aquesta manera, és un futbol que és no tan centrat en la velocitat, sinó més centrat en la tàctica.
0: Molt bé.
1: En pensar a veure com es pot fer cadascuna de les jugades, perquè ja sabem, ja us dic, que està limitat a 3 tocs per jugador, de manera que al final tot és molt, molt més tàctic a l'hora de fer
0: sí,
1: les jugades.
0: Sí.
1: Doncs, i és una manera de... Doncs,

0: per exemple, per aquest grup d'amics, de tornar a poder-se ajuntar, a poder fer els seus partits de futbol i també una manera de tenir activitat a partir d'una determinada edat.
1: Està fantàstic. A mi em sembla que està molt bé i també evitarien, ajuda a evitar segons quines lesions, no? Perquè molts cops el problema de les lesions al futbol és per ficar el peu mal, no? Amb molta velocitat, una mala postura o el xoc, no? El anar a molta velocitat i que algun, saps, el xoc amb un altre futbolista doncs faci una cosa més, una desviació greu, però bueno, a menys velocitat, caminant, doncs el risc és molt menor en totes les possibles complicacions que tingui. O sigui que ens sembla fantàstic. A veure si també es va imposant amb el bàsquet, amb el handbol i amb tots els esports. El tema del waterpolo em fa una mica més de por, perquè igual et pots quedar allà al mig ofegat, perquè si no et pots moure, però bé, em sembla fabulós. I des d'aquí tot el nostre suport a aquestes iniciatives que facin que a totes les edats tinguem il·lusions, reptes i ens moguem, que és la millor forma de que la sang vagi per tot el cos, també el cervell l'hem d'activar. Per això ja intentarem nosaltres donar-vos molts temes de conversa i molts temes de donar-li voltes al cap. David, que tinguis un dijous fantàstic.
0: Bon dia.
1: A tots vostès, a gaudir d'aquest dijous 15 d'octubre de 2026. Tornarem aquesta propera matinada, serà com sempre, a 2:15. Que vagi bé, adeu-siau.

0: y este, bueno, y la AfD.
1: Sí.
0: Bueno, ¿y qué es lo que une, ¿no?
1: El rechazo a la política alemana hacia Rusia. Unos llegan desde el nacionalismo y otros desde una izquierda soberanista y antiatlantista. Caminos distintos, misma estación. Putin no necesita un partido único en Alemania. Le basta con que sus adversarios se pongan de acuerdo en dejar de ayudar a Ucrania.
0: ¿Cuál es la frase del día?
1: Mira, el poder es tan fuerte como aquello de lo que depende. Y al hilo de esto, te voy a recordar que ayer pasó una cosa muy curiosa en Estados Unidos.
0: ¿Ah?
1: Cayó la última mujer del equipo de Donald Trump.
0: Sí, sí. Está abriendo el New York Times.
1: Efectivamente.
0: Con esto,
1: ¿eh? Trump se queda sin mujeres. Ya han caído Kimberly Guilfoyle ayer, la embajadora en Grecia, y que fue medio novia de su hijo Donald.
0: Sí.
1: Pam Bondi, la fiscal general, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interna, Lori Chávez de Remer, la secretaria del Trabajo, y Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia.
0: Me gusta mucho el concepto de medio novia, pero no tenemos tiempo para ahondar en él. Medio novia, porque te diré que lo que es increíble es la nueva portavoz que han puesto.
1: Sí.
0: Que es de un desempeño tan precario. Es una cosa lamentable, la pobre, ¿no? Uno sufre cuando la ve. Es lo peor que te puede ocurrir con una portavoz, ¿eh?
1: Otros vendrán, sufre. Que unos te harán.
0: Ah, otra gran frase. Información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña.
3: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
4: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
5: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo, de principio a fin.
4: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
5: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
4: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
2: Onda Cero Cataluña. La Teva Radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
6: Què tal? Bon dia. El PSC tornaria a guanyar les eleccions generals a Catalunya. Així s'extreu de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que també mostra com Esquerra aniria a l'alça i Junts i Sumar en retrocés. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. El RAC amb el Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
7: Bon dia, comencem la jornada d'avui, dijous, destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada, concretament ha estat a la C-17, a Montcada i Reixac, on està allà a hores d'ara un carril de circulació provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud en direcció Mollet del Vallès. Per altra banda, tenim intenses retencions, per exemple, en direcció Barcelona des del vessant Llobregat, i a cues a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol durant més de 5 quilòmetres. També tenim retencions que arriben cap a la ronda de dalt pels túnels de Vallvidrera de manera intermitent des de Sant Cugat del Vallès per la C-16. Pel que fa al vessant Besòs, cues en tot el nus de la Trinitat, però unes cues que arriben sobretot també per la C-58, en aquest cas des de Cerdanyola del Vallès. Tot plegat, de retruc, afecta a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, retencions a la AP-7 al punt de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També tenim retencions en sentit nord des d'Argentona fins a la Roca del Vallès per la C-60 amb 4,5 km de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Más de uno Catalunya.
8: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
6: Pel que fa al temps, l'estabilitat persisteix avui amb un dia assolellat que tindrà molts núvols baixos a la costa. A la tarda el cel serà variable al litoral i prelitoral, mentre que la resta del territori lluirà el sol. Per avui s'esperen màximes de 29 graus a Lleida, 26 a Girona, 25 a Tarragona i 24 a Barcelona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
6: El PSC tornaria a guanyar les eleccions generals a Catalunya segons el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. De fet, els socialistes millorarien el resultat d'ara fa 4 anys per davant d'Esquerra Republicana i el Partit Popular. Gabriel Figueroa.

0: Guerrero, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Això sí, l'enquesta es va tancar el mateix dia que Pedro Sánchez va anunciar l'avançament electoral i, per tant, no recull de manera exhaustiva el nou clima polític. Sí, com sigui, els socialistes catalans guanyarien un escó fins als 19 diputats, seguits d'Esquerra Republicana, formació que podria créixer dels 7 als 11 escons. En tercer lloc es mantindria el PP, que repetiria amb 6 diputats i fins i tot en podria aconseguir un altre. Això sí, els populars tenen el retrovisor a Vox, que es podria disparar fins als 6 diputats. Els grans derrotats d'aquest CEO són Sumar i Junts. La formació d'Esquerra es passaria dels 7 als 3, mentre que el partit liderat per Carles Puigdemont podria perdre 2 diputats. De la seva banda, Podemos, que no es presentarà a les eleccions a Catalunya, no obtindria cap representant segons aquesta enquesta feta entre l'1 de setembre i el 5 d'octubre.
0: El sondeig del CEO, que es va fer durant l'esclat del cas Mari Carmen i la negociació infructuosa dels decrets d'habitatge, també reflecteix que aquesta qüestió continua sent el principal mal de cap dels catalans. Ho és per al 30% dels encastats. És el percentatge més alt registrat mai en aquest tipus de sondeig, un punt més que en el baròmetre anterior. En segon lloc, hi ha la immigració amb un 11%, seguida de la insatisfacció amb la política, la inseguretat i la sanitat. Més coses, sàpiguen que el cas de les responsabilitats econòmiques dels líders del procés ha quedat pràcticament tancat al Tribunal de Comptes. Aquest organisme estatal ha decidit aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i a una trentena més d'ex als càrrecs de la Generalitat investigats per les despeses de l'1 d'octubre. La resolució conclou que no s'ha pogut acreditar que aquests costos afectessin els interessos econòmics de la Unió Europea.
2: Más de uno Catalunya.
0: Els pagesos tornen a omplir el centre de Barcelona de tractors per demanar reformes estructurals per mantenir en vida el sector agrari. Uns 200 tractors i uns 1.000 pagesos, segons els sindicats convocants, han denunciat la situació de col·lapse que pateixen des de fa anys. Entre les adversitats climàtiques i els costos de producció, les ajudes conjunturals ja són del tot insuficients. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou. No hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
0: A més, el cens dels pagesos a Catalunya es redueix dia rere dia i la majoria dels que queden, la majoria tenen més de 70 anys, una edat complicada per seguir treballant al camp. Doncs des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu entendre el malestar del sector i assegura que està treballant per activar el pla de contingència europeu. En el marc de la Comissió d'Agricultura ha demanat ajudes econòmiques per fer front a l'encariment dels fertilitzants i el gasoil derivat, diu, de les guerres.
4: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquests dies, aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
0: Partits polítics, institucions i entitats recorden avui la figura del president de la Generalitat, Lluís Companys, quan es compleixen 86 anys del seu afusellament. Al llarg del dia s'han programat ofrenes florals i actes d'homenatge arreu del territori, amb especial protagonisme al fossar de Santa Eulàlia, a Montjuïc, on han tingut lloc ja les marxes de torxes i les ofrenes florals d'Esquerra i Junts. I un últim apunt, sàpiguen que la vida a Catalunya durant el mes de setembre va pujar un 4,5% i és més cara que ara fa un any.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, repassem els esports amb en José Agustín Gómez, bon dia.
5: Bon dia, el comitè de competició sanciona amb 4 partits de suspensió a Vinícius, que es perdrà el clàssic contra el Futbol Club Barcelona del proper diumenge 25 d'octubre a les 9 de la nit al Camp Nou. En partit ajornat de la segona jornada de la Lliga ACB, la 6a Joventut de Badalona supera Morabanc Andorra 96-75, convertint-se en la primera victòria de la temporada pels verdinegres. A la primera jornada de l'Eurocup femenina de bàsquet, debut amb victòria d'Uni Girona a Fontajau davant l'Ostrava Txec, 77-49. A la Lliga de Campions d'handbol, el Futbol Club Barcelona visitarà a 6:45 de la tarda la pista del Dinamo de Bucarest, en partit corresponent a la quarta jornada de la competició.
0: Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
6: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. els teus drets de memòria.

0: A López Ayués se llena de sabores, aromas y auténticas delicias en la Feria del Dulce de Huesca. Degustaciones, talleres, concursos y mucho más. Consulta toda la programación en huescaesdulce.es. Ven y endulza tu otoño.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Arrenquem a Vilaseca, on del 17 al 25 d'octubre té lloc la 11a edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, que torna consolidat com un referent cultural. Durant 9 dies, el públic podrà gaudir de curtmetratges d'animació, ficció i documental amb propostes adreçades a tots els públics. Els curtmetratges guanyadors del Premi al Millor Curt Nacional de Ficció i d'Animació passen directament a la preselecció dels Premis Goya. I a Valls, del 16 al 25 d'octubre, es viu la Fira de Santa Úrsula, que converteix la capital de l'Alt Camp en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller. Durant 10 dies, la ciutat bressol dels castells acollirà una intensa programació que combina tradició, patrimoni, música, foc i activitats per a tots els públics. El moment culminant, el dia 25, amb l'actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls en la Diada de Santa Úrsula, una de les més esperades de la temporada. I acabem a Tarragona, el 25 d'octubre. Al Teatre Tarragona és moment per riure amb l'obra teatral Vademecum, una comèdia hospitalària dirigida per Fermí Fernández, amb humor absurd, crítica social i números musicals, consultes, urgències i sales d'espera que es converteixen en un retrat esbojarrat de la nostra societat.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
4: Entra a OndaCero.es
6: /Catalunya.
4: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
7: Bon dia. Davant la nova jornada de mobilitzacions i protestes aquest dimecres del sector agrícola, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha apostat per escoltar, dialogar i establir mesures tant d'urgència com de caràcter estructural. Ha recordat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. Ordeig ha insistit des de Vilassana que han mobilitzat 170 milions d'euros en els darrers 3 mesos a través de mesures pactades i ha lamentat que el context polític marcat per les guerres afegeix complicacions. Mentrestant, el sector agrícola crida prou, ho ha fet aquest dimecres des del centre de Barcelona, reclamant solucions per a un sector que està contra les cordes, una concentració a la ciutat que, segons Unió de Pagesos, ha comptat amb la participació d'un miler de persones i uns 200 tractors. Els pagesos han reclamat un gasoil professional i acabar amb una política agrària que consideren que està feta a pedaços. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure gairebé 500 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona al punt quilomètric 22,8 al terme de Juneda, les Garrigues. L'avís es va rebre dissabte, poc abans de les 3 de la matinada, i el robatori va afectar elements essencials per al funcionament dels sistemes de senyalització i va provocar una afectació greu a la infraestructura ferroviària que va causar alteracions en els sistemes de seguretat i la circulació. Segons ha informat la policia, la col·laboració dels vigilants de seguretat de la instal·lació va ser clau per poder detenir els lladres als quals s'atribueix un suposat delicte de furt. I ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquest dimecres a la tarda al barri de la Mariola de Lleida, on han acudit per retornar una menor que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i ha agredit donant un cop a la cara a una mossa d'esquadra. Per aquest motiu ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu, format per diverses patrulles i furgonetes de l'Arro, ha despertat expectació entre els veïns del barri. I destaca també que la Generalitat vol facilitar l'acompanyament a les persones persones que s'han beneficiat de la regularització extraordinària de migrants que a partir de l'any que ve hauran d'acreditar que tenen un contracte de feina o estan en recerca activa per renovar la seva situació. Una de les opcions en què se centra és en promoure la participació d'aquestes persones en el programa Forma i Contracta finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que té l'objectiu de qualificar les persones per cobrir les necessitats

0: necessitats de contractació de les empreses mitjançant la realització d'accions formatives destinades a persones aturades. La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, apunta que la mesura pot ajudar a incorporar treballadors a la campanya agrària. Les 8 del matí continua l'actualitat a Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
1: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, aposta pel diàleg i demana consens davant les mobilitzacions del sector agrari que han reunit aquest dimecres un miler de pagesos i uns 200 tractors a les protestes de Barcelona. Avui és dijous, és 15 d'octubre de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 15 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 15 graus també a Tàrrega, a les Borges Blanques i a Mollerussa, 14 a Cervera, 16 a Balaguer, al Pirineu 10 graus, al Pont de Suert 11 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest matí ens l'avança Jordi Urios. Bon dia.
2: Bon dia. Avui temps estable a Lleida, amb predomini del cel clar o poc ennuvolat i amb possibilitat durant les primeres hores del matí d'alguns bancs de boira a les depressions. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes sense canvi seran de 29 graus a Lleida i Balaguer, 28 a la Seu d'Urgell, 27 a Tàrrega, 25 de màxima a Viella. Les temperatures gairebé sense canvis fins al dissabte. A partir d'aquest moment començaran a baixar i especialment cap al diumenge s'espera un descens tèrmic generalitzat i notable, ja que aquest cap de setmana arriba un canvi de temps significatiu fruit d'un talvec sobre la península, el probable aïllament d'una dana al nord peninsular i a més l'entrada d'una massa d'aire fred que comportarà el diumenge pluges que podrien ser molt fortes i, a més, podrien registrar acumulats importants al territori. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb predomini de la component sud durant les hores centrals. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, hores d'ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Me siento bien. Cuando dormimos bien, se nota. Descansar, desconectar, recargar energía. Hazlo fácil con las gummies de Vitaldin. 1,9 miligramos de melatonina, sin azúcar, veganas y más efectivas. Vitaldin, tu dosis para dormir mejor. Cómpralas en vitaldin.com.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Set minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem davant la nova jornada de mobilitzacions i protestes del sector agrícola d'aquest dimecres. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha apostat per escoltar, dialogar i establir mesures tant d'urgència com de caràcter estructural. Ha recordat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. Ordeig ha insistit que ha mobilitzat 170 milions d'euros en els darrers 3 mesos a través de mesures pactades i ha lamentat que el contacte geopolític marcat per les guerres afegeix complicacions.
2: Veure aviam com som capaços, sobretot arrel d'aquests últims mesos, alguns governs del món ens han provocat guerres que ens han provocat un augment dels fertilitzants, dels costos i del gasoil. Per tant, veure com som capaços de compensar el preu del gasoil, veure com som capaços de compensar la caiguda dels preus, de determinats preus per les importacions o també en el cas del raïm, i també com som capaços de compensar els efectes que ha tingut una sequera històrica que no havíem registrat mai aquest estiu.
1: El sector agrícola crida prou aquest dimecres, ho ha fet des del centre de Barcelona i ha reclamat solucions per a un sector que està contra les cordes. Una concentració en què, segons Unió de Pagesos, hi han participat més d'un miler de persones i uns 200 tractors pagesos que han reclamat un gasoil professional i acabar amb una política agrària que consideren que està feta a pedaços. En parla Raquel Serrat, des d'Unió de Pagesos.
3: Segur que si ens sent qualsevol ciutadà dirà, però això també ho patim nosaltres i tenen tota la raó, però per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil, i és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos, de fet, Unió de Pagesos té 50 anys d'història i ja les primeres reivindicacions eren aquestes, és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
1: La manifestació a Barcelona d'aquest dimecres ha aglutinat columnes de pagesos, alguns amb tractors busos o també amb cotxes particulars, vinguts des de diversos punts del país. I l'IPC es dispara fins al 5,1% interanual a la demarcació de Lleida, el nivell més alt des del febrer del 2023. Habitatge i energia s'encareixen un 11,7% en un any i el transport un 9,5%. Destaca també que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostraure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona a l'altura del quilòmetre 22,8 al terme de Juneda, les Garrigues. L'avís es va rebre dissabte poc abans de les 3 de la matinada i el robatori va afectar elements essencials per al funcionament dels sistemes de senyalització i va provocar una afectació greu a la infraestructura ferroviària que va causar alteracions en els sistemes de seguretat i en la circulació. Segons informa la policia, la col·laboració dels vigilants de seguretat de la instal·lació va ser clau per poder detenir els lladres als quals s'atribueix un suposat delicte de furt. I d'altra banda, els trens que circulen per la línia ferroviària d'ample convencional entre Lleida i Saragossa han registrat retards aquest dimecres per un robatori de cable ocorregut entre Raïmat i Almacelles, al Segrià. Així ho ha informat Adif, que assegura que personal de l'empresa treballa per reposar el material sostret el més aviat possible. I ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquest dimecres a la tarda al barri de la Mariola de Lleida, on han acudit per retornar una menor que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i ha agredit donant un cop a la cara a una Mossa d'Esquadra. Per aquest motiu ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu, format per diverses patrulles i furgonetes de l'Arro, ha despertat expectació entre els veïns del barri. Més qüestions. La Generalitat vol facilitar l'acompanyament a les persones que s'han beneficiat de la regularització extraordinària de migrants que a partir de l'any hauran d'acreditar que tenen un contracte de feina o estan en recerca activa per renovar la seva situació. Una de les opcions en què se centra és en promoure la participació d'aquestes persones en el programa Forma i Contracta, finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que té l'objectiu de qualificar les persones per cobrir les necessitats de contractació de les empreses mitjançant la realització d'accions formatives destinades a persones aturades. La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, apunta que la mesura pot ajudar a incorporar treballadors a la campanya agrària. I les obres de millora i eixamplament del pont sobre el riu Noguera Pallarès a Llavorsí, al Pallars Sobirà, ja estan en marxa amb l'objectiu de resoldre un problema històric d'accessibilitat per als veïns. Aquest projecte reclamat des de l'any 2015 era una demanda dels veïns per garantir un pas segur d'un costat a l'altre del poble. Les obres que executa Territori tenen un pressupost de prop de 600.000 euros. Unes obres que ocupen un dels dos carrils de la calçada en funció de les necessitats dels treballs, fet que el pas de vehicles està regulat amb semàfor pel carril que queda lliure, però la setmana del 26 al 30 d'octubre el pont es tancarà totalment al trànsit en horari nocturn entre les 11 de la nit i les 5 de la matinada. I els Mossos d'Esquadra han obert diligències per investigar unes connexions presumptament irregulars entre la xarxa d'aigua potable i la de rec del poble d'Aravell, al municipi de Montferrer i Castellbol, al Urgell. La policia ha rebut diverses denúncies que consten amb informes mèdics, tot i que no ha precisat quin o quins delictes investigue. El nucli ha recuperat aquest dimecres l'aigua potable després de 22 dies amb restriccions.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: Si cuando piensas en regalar un collar, vas a una tienda de accesorios para mascotas. Si cuando vas a la pelu, es acompañar a tu perro. Y si cuando mandas todo a paseo, piensas en esto. Entonces escucha como el perro y el gato. Con el rigor veterinario y la cercanía de Carlos Rodríguez. Todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Lleida, la teva radio.
1: A les portades de la premsa local, titular, imatges, al diari La Mañana, La Pagesia adverteix des de Barcelona que la seva situació és insostenible. Uns 200 tractors col·lapsen el centre de la capital catalana. Al diari Segre, en titular també imatge, els pagesos exigeixen ajuts directes a cada explotació i Sudanell s'omple de nadons amb 15 enguany. També en primera plana, les empreses de cotxes de lloguer fan el seu agost amb els retards de l'AVE. 8:45 del matí, continua l'actualitat Onda Cero amb Rafa Latorre i Mas Déu. No tornem a la una amb la ciutat.
5: 8:30, 7:30 en Canarias. Ahora enseguida comenzamos con la tertulia. Están muy conmovidos nuestros tertulianos por todos los aspectos del viaje de los Reyes. Hombre, uno no menor es el momento en el que el rey asistió a la declaración de amor más bella que hemos visto recientemente. Y miren que aquí tenemos algún ejemplo, como tenemos el año, de hombre bizcochable. Pero cuando ese niño nos señala y dice, ¿qué es lo que más te gusta del cole? Y dice, ella. Oh, pero es que hace falta un corazón pétreo para no conmoverte ante ello. Maravilloso. Antes de comenzar con la tertulia, voy a saludar a mis amigos de Hijolusa. Lo sencillo cuando está bien hecho parece que no cuesta, como una buena patata. Pero detrás hay meses de trabajo a mano y un compromiso constante con el campo y la innovación que lo hacen posible. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
6: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
7: Parece sencillo, pero se tarda meses.
6: ¿Cómo?
7: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
8: En Onda Cero, más de uno. Rafa Latorre.
5: Es verdad, Tony Bolaño, tú que utilizas esta plataforma privilegiada, este micrófono para declarar tu amor cada vez que vienes a la tertulia, pues entenderás muy bien ese chaval que ante un rey dice, a mí lo que me gusta es ella.
9: Lo entiendo perfectamente, pero eso de que me acuses de que utilizo este micrófono para hacer propaganda de mi vida personal es falso. Eres tú que me preguntas, que eres una cotilla.
5: Me parece que es interesante, sí, hablar de sentimientos, de amor, en este momento árido, ¿no? De la política, ¿no? Árido. Yermo de sentimientos, de bueno, buenos sentimientos.
9: Jamás, y vamos
5: muchos
9: a peor.
5: Sentimientos, pero muy malos.
9: Y vamos a peor, ya te lo digo yo.
5: Hola, David Jiménez Torres, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal? Estás? Muy buenos días.
5: ¿Todo
10: muy
5: bien?
10: Encantado de estar aquí.
5: Sí, David.
9: Es serio.
5: Madruga.
9: Al contrario madruga. Que yo, es David es serio.
5: No, porque el madrugue se levanta muy temprano. Ya tiene el día hecho, ¿sabes? Hola, ¿qué tal, Pilar Velasco?
11: Muy buenos días.
5: Buenos días.
11: ¿Qué tal? Vengo aquí con los apuntes preparados en la línea de Jiménez Torres.
5: Sí. Nunca llegaréis al nivel de Pablo Pombo, ¿eh? En lo que se refiere a apuntes, ¿eh? O sea, ¿habéis visto los apuntes de Pablo Pombo?
10: Pero sobre todo que los divide en fichas, ¿no?
5: Sí.
10: Coloreadas.
5: Sí, es una cuestión más para psicoterapia, ¿no? Pero... Sí. Hola, ¿qué tal, Rubén Amón? ¿Cómo estás?
10: Deben estar en mis dudas, mis sentimientos, porque vi La Bola Negra ayer y a mi alrededor había mucha gente llorando. Yo no me conmoví nada, pero la película me resultó fascinante. Sí. Me parece una película extraordinaria, de cine de autor de altísima envergadura. Pero no me conmoví, ni falta que me hizo, ¿eh?
5: Yo no sé si ir a verla, porque antes de verla, me gusta tanto antes de verla, que no me está ocurriendo algo que no me ocurría desde hacía mucho tiempo, y desde luego no recuerdo que me ocurriera jamás con una película de cine español, y es que no soy capaz de encontrar una entrada. O sea, cada vez que digo, venga, vamos al cine, y me pongo en internet horas antes, no hay manera.
10: Ayer había un llenazo.
12: Debe de ser la película sobre la que ya se han publicado más columnas y más artículos y más análisis del cine español reciente, ¿no? O sea, sí. Creo que no sé cuánta. A lo mejor, Rubén, eres el último que queda en escribir tu análisis.
10: No, de hecho, no voy a escribir nada.
5: Te diré que es verdad que es bastante distinto, ¿eh? Pero sobre la última de Torrentes se escribió mucho,
12: Es verdad.
5: Si os acordáis.
10: Igualita.
5: No, hombre, no. Tiene que ver.
11: Pero el fenómeno está bien que se ha parecido. Van jóvenes y van mayores, seguro que te viste.
10: Un público heterogéneo, un público fascinado, un público implicado en la película como si fuera un ritual.
12: Bueno, ahora que lo pienso, los domingos también generó muchísima conversación pública, ¿no?
10: También.
12: Sí, y también muy heterogénea. Y también un público muy
5: fantástica, la película.
10: Muy buena película.
5: Sí. Muy buena. Hola, ¿qué tal, José Ignacio Bert?
13: ¿Qué tal? Estamos aquí que me dieras paso porque estamos hablando de cine español y no se me da bola.
5: Se ha balanzado sobre el micrófono.
13: Bola negra. Pues, claro, yo no comparto el entusiasmo, ¿eh? Me parece una película estimable, que se suele decir.
10: Bueno, pero que no, se puede decir. Pero no, de una película.
5: No me digas meritoria.
13: Pero no comparto el entusiasmo.
12: Progresa adecuadamente.
5: Tienen mucho mérito los Javis.
13: Es una película con mérito.

0: Cat que es nota, estalvi que se sent.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim

0: ja surt el nano, i sí, hagués pogut dir Mbappé i jo, i va dir i jo i Mbappé. Però a mi el que més m'agrada, que tot el món va bé, que som els mejores.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: La tonteria no té límits, i tots ens passa que amb alguna cosa no tenim límit, i pots, des de fora pot semblar una tonteria, això ens passa a tots.
3: Para, que no tens límits, para. Respira, Laura. Que respire Laura.
2: No, Laura no està. Laura se fue. Laura se... Fue, sí. Ja ho deia, El NEC, es deia el que cantava això. Aquest, fixeu-vos una cosa, el NEC... I després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics passats va fer, en allò del breakdance, va fer com unes coses així, saps? Que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un 0. Clar, potser era un 0 en breakdance, però potser era un más 1000 en aura.
3: Com aquella que se cayó en esquiando i se quedó así.
2: Sí.
3: En una postura unàtica.
4: Si no vols fer res d'això, què has de fer? Com la Laura Pausini.
2: Sí, senyor.
4: Una pausi. Ah.
2: Fas una pausini.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Girona, el Toc de Rams omplirà la ciutat de tradició i festivitat.
6: Serà el pròxim 17 d'octubre a les 11 del matí amb una cercavila que recorrerà el centre de la ciutat per arribar a la plaça del Vi, on es farà el canvi de rams de les gegantetes i la ballada dels gegants.
7: Hoy me pregunto qué será de ti.
5: A la província de Barcelona, la banda colombiana de pop-rock Morat fa parada al Sant Jordi.
6: Serà el dissabte 17 d'octubre dins de la seva gira mundial Ja és mañana, el mateix títol del seu darrer disc que presentaran amb aquesta gira.
5: A Tarragona, el diumenge 18 d'octubre, podeu gaudir de l'obra Lorca eren todos.
6: A càrrec d'Histrionis Teatre, la representació ret homenatge a Federico García Lorca i a totes aquelles persones que van patir la mateixa sort que el gran poeta durant la Guerra Civil, buscant esclarir la veritat del que va succeir aquell 18 d'agost de 1936.
5: I no deixem el teatre perquè a la província de Lleida podreu gaudir de l'Albada.
6: Serà el Teatre Municipal de Balaguer el 17 d'octubre. Escrita per Jaume Vinyas i dirigida per Oriol Brogi, l'obra ens planteja un ambiciós trencaclosques des de la guerra i la postguerra fins a arribar a la celebració dels Jocs del 92.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: Jo abans comprava barrils de cervesa, ara compro barrils de Brent.
2: De Brent?
8: Sí, de Brent, aquests barrils de Brent.
2: A mi m'agradaven els dies...
8: No té el mateix gust,
2: no,
8: però bueno...
2: No, és més forta, diguem, d'això. A mi m'agradaven els diagrames de Brent, quan feia conjunts. El barril això de benzina, tu te'l guardes i és una inversió, ho pots deixar de pares a fills i clar, ho compres quan estigui a un euro i ho vens quan està a dos, mare meva, amb això et pagues...
8: I pagues el dipòsit del cotxe.
2: Pagues el dipòsit d'un dia.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: viajero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean, elige tu rumbo, Madeira, Nápoles o Roma. Y a bordo, desayunas con el mar delante y cenas con el mar al lado. Reserva ya tu crucero Royal Caribbean 2027 con hasta 690 euros de descuento y el tercer y cuarto pasajero desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
1: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
2: Octubre es el mes del ahorro en Solglass. Prepara tu casa para el frío, cambia tus ventanas, olvídate de los ruidos y mantén el calor en tu hogar. Ton Sirera 2, 973-26-7700 y en solglass.es. Calidad que se nota, ahorro que se siente.
3: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
4: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Los pueblos del mar, no se les llamaba así, no se sabía lo que era. Era gente que atacaba y ya está, pero es aquello de... utilizar una etiqueta moderna para un asunto antiguo.
7: Sí, pero incluso bueno, viendo la película te da un poco la sensación que hacen como una referencia a lo de fuera, ¿no? A casi como una, como si fuese una leyenda, ¿no? Un miedo, ¿no? Un elemento de tensión.
6: Sí, un poco sí, porque simplemente aparecen citados. Penélope en algún momento pues dice eso, y quiénes son, y de dónde vienen, por qué nos atacan. Pero nunca se les acaba de ver. Pues sí, es un miedo, pues eso, impersonal, lo que tú dices. En cualquier caso está bien que sea así.
8: Que hace Nolan es como anticipar lo que llegará y que los personajes no verán, pero que es algo que también, digamos, que en este periodo las ratxias y los ataques de pueblos extranjeros, de piratas sobre todo, también se producían.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
9: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
10: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: A la Fundació Joan Miró ja es pot visitar l'exposició Charlotte Perriand, lliure per repensar el món, la primera gran presentació a Espanya dedicada a la dissenyadora francesa. Al Palau Robert hi ha entrada gratuïta. Continua fins al 8 de desembre Atlas Fenosa, una mostra que recorre la vida i l'obra de l'escultor Apel·les Fenosa a través d'un mapa de Barcelona. I el Palau Sant Jordi es prepara per rebre Morat, que actuarà els dies 16 i 17 d'octubre amb les darreres entrades encara disponibles. I tanquem amb un dels grans esdeveniments musicals de la tardor, el retorn dels Strokes a Catalunya, 23 anys després. La banda novaiorquesa actuarà el 20 d'octubre al Palau Sant Jordi.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: Una coneguda em va dir que havia vingut una sèrie de gent a casa seva.
7: Sí.
12: Es van endur el paper higiènic del quarto de bany.
7: Això ja és molt fort. Això ja és molt fort, Marta.
12: Perquè va deixar 2 o 3 rotllos per jugar.
7: No, home, no.
12: Eren 8 persones.
7: Perquè ja s'ho intuïa i va deixar uns quants rotllos de més. Diu, mira, els conto i així si em falta un sabré qui ha sigut. Eh? I els hi va ficar tinta d'aquella com...
12: Una arma s'hauria de posar.
7: Tinta d'aquella que quan d'allò diu, és una mica com Agatha Christie. Diu, alguien ha robado un papel higiénico. I encens una llum ultravioleta i es veu allà.
12: Bueno, no sé, quan vas normalment al bany i estàs en un lloc, no vas amb el bolso ni res. O sigui que no sé on te'n fiques.
7: No, home, hi ha de ser un senyor bolso, per agafar els rotllos aquests de...
12: Per això dic, on te'ls fiques, no?
7: Clar. Que algú et vingui al teu lavabo i s'endugui el paper higiènic ha de ser un rotllo, eh? Vinga, va. Vinga, ja el tenim aquest.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
13: Llevas meses sin pisar el gimnasio y cuando lo haces, te pasas más tiempo frente al espejo. Y ahora...

del Vi, on es farà el canvi de rams de les gegantetes i la ballada de gegants. A continuació, hi haurà un vermut de la Festa Major dels Quatre Rius i repartiment de mocadors i domassos.

0: moltíssima gent, sí, no, a l'aeroport, homes i dones.
1: L'Alicia Escribano.
0: Rapades amb el, això,
2: amb els puntitos
0: amb
2: aquests.
0: Amb els puntitos, sí, sí, sí, per mi, que és una imatge bastant desagradable.
1: L'Alicia Escribano, ja, acaba de tornar fa dos dies d'allà també, i em deia ahir que tot el carrer és ple de gent que va amb els puntets al cap.
0: Sí, sí, sí.
3: Jo vaig sentir, que ja...
0: Tengo buen plumaje,
3: Víctor, de pelazo.
0: Tengo buen plumaje,
4: Sí que tens pelazo.
3: Jo vaig sentir que hi ha avions de tornada de Turquia cap a on sigui tal, on vas veient caps amb els puntets aquests i amb el mocador que et posen aquí, amb el tovalló, perquè per la sang...
2: Sí, és que per regaliment, sí, sí.
1: És un pack, eh?
0: A mi no em preocupava això, a mi el que més em preocupava era una mesquita que tenia just enganxada darrere de l'hotel i, clar, es foten a pregar a les 6 del dematí. I és que n'hi apetece.
2: I
0: van començar a...
4: Però és la seva religió.
0: Que ho respecto molt, vull dir que no ho dic... Però, home, a les 6 del matí no fots allà a crits, allà, a pregar.
4: Víctor, estàs al seu país, que has de respectar.
0: Jo estic dormint, has de respectar
4: No, tu has de respectar.
0: I enriquim amb la nostra presència.
1: Si visquessis el Raval com visc jo, això seria el més natural.
0: Sí, sí, doncs a mi no...
4: El Robert no es posa a despertar?
1: No, clar.
4: Em desperto amb això.
1: Em desperto amb això, amb la l'oració.
0: Pues així, clar, després a les 12, no, clar, a les 4, diu, però bueno, això què
4: és? Ni la migdiada et va deixar
0: fer. Ni la migdiada, no podies descansar. A més, hi havia davant com una caserna d'una policia, de la policia d'allà, que no es, va venir el meu company de La Vanguardia, anava amb ell, i va fer una foto, perquè era un edifici molt xulo, i van sortir, i bueno, pràcticament quasi a poc, li van fer eliminar les fotos que havia fet, i una sirena tota l'estona. Bueno, ja et dic, jo l'he visitat com a turista, i és una ciutat preciosa, que s'ha de gaudir, amb temps, amb dies, amb tranquil·litat, amb calma, però si vas a treballar, que has d'anar de bòlit amunt i avall, perquè aquí no sé què, ara a l'estadi, ara aquí a l'hotel de no sé què, tal, és un caos. És a dir, un trajecte de 6 minuts que hi havia des del, de 6-7 minuts des de l'hotel a l'estadi, es va convertir en 52 minuts.
2: Hola!
0: Jo mai havia estat aturat en una autopista tanta estona. I mira que jo m'he menjat cues de la Costa Brava, d'aquestes guapes, d'anar a la costa de Tarragona, etc. Però molt heavy.
3: Vas menjar kebab?
0: No, però vaig menjar, no m'agrada el kebab, però vaig anar a un lloc de menjar turc, kebab, que el típic que mires i tenia bons comentaris, i vaig menjar... Ai, que maca!
4: És que tenim aquí, algú està jugant amb les pantalles que tenim a l'estudi.
3: Amb el supervideowall que tenim.
4: I ara ens han posat una imatge de Barcelona.
0: Mai, no, hem posat
1: una imatge.
2: Preciosa.
1: Ens ha fet una Barcelona rara, amb la intel·ligència artificial. Ha posat la Torre Agbar al Parc de Barcelona.
4: I al costat de la Sagrada Família.
1: La Sagrada Família ha posat aquí...
2: Està a quatre
4: carrers.
3: I l'Eixample,
0: feu el favor i poseu l'alineació del Barça amb Rafinha, Lamine Yamal...
2: I tota Barcelona és García. Tot l'Eixample.
1: Sí, sí.
2: Perquè no hi ha ni una illa de casa.
0: A veure, para, on està el Camp Nou aquí? Aquí no es veu el Camp Nou? Quin és el museu més visitat a Catalunya?
1: El Camp Nou.
0: El Camp Nou. Per tant, aquí serà família molt bé.
4: Que estigui jugant amb les càmeres, que ens canviïn la imatge.
2: Mira Montjuïc, que
0: ho posi.
2: Bueno, és del Tibidabo, no és Montjuïc, no? Perquè es veu la...
4: De totes maneres, molt maca la imatge que tenim al darrere.
1: La gent no sap què estem parlant, en realitat.
4: No, però li estem explicant.
0: Sí, hi ha un video wall, hi ha una imatge enorme amb una pantalla gegant a Baixada de Barcelona.
3: Vinga, va.
4: Quina cançó ens portes avui?
3: Doncs mira, avui una cançó de Sina.
1: Oh, que maca. La Lola està allà.
0: Però al final s'enfonsa, no?
4: No facis spoiler, Víctor.
0: Jo crec que jo no...
3: Jack, no? Està la Lola.
0: Una vergonya, és una vergonya que posi aquesta cançó quan saps perfectament que hi cabíem dos a la taula aquella. És una vergonya. I hi ha un documental que va fer el propi James Cameron,
4: que ho va reconèixer.
0: Que sí. amb la mateixa taula, les mateixes mides, en la mateixa situació...
3: Ho han estudiat físic.
4: Però, el propi James Cameron ho va fer. La pel·lícula. Et canvia tota la pel·lícula.
0: Bueno, doncs no.
3: No hi ha pel·li, no hi ha pel·li.
0: Per què havia de morir? Per què havia de morir Jack Dawson? Perfectament podrien haver estat vivint junts allà a Massachusetts, abraçats...
4: Vaig arribar a casa, després de veure la pel·li...
0: Munyint vaques...
4: Al cinema, vaig entrar a la dutxa i seguia plorant.
0: Sí?
4: Em va impactar moltíssim.
0: Era adolescent. És que porta molta calç, l'aigua de Barcelona porta molta calç.
3: Home, va ser el pel·liculón del moment.
1: Perdó, que he dit, la Lola està allà, la Lola Sorriba s'està a París perquè hi ha...
2: Està veient a la Celine Dion.
0: Jo vaig dilluns a París.
1: Sí?
0: Sí, el Barça s'ha jugat dins.
1: Em pensava que anaves a veure la Celine Dion i no em quadrava amb tu.
0: Si hagués pogut, hi hagués anat,
1: Ja.
3: Doncs estem escoltant My Heart Will Go On de Celine Dion, una de les cançons més reconeixibles de l'artista canadenca, principalment perquè va ser la banda sonora de Titanic, a banda d'aquesta cançó molt...
2: Titanic.

0: no parlis gaire d'anglès, tu, carinyo, no, no, que últimament estàs... No,
1: últimament estàs... Ui,
0: tu estàs patinant, estàs patinant una mica.
1: Tu mai hiciste English mind, eh? I és que de naufragis va avui la cosa perquè a Turquia s'han trobat... Mira, a Turquia precisament, Víctor.
2: Jo hi vaig jugar,
1: eh? Vas ser tu, vas ser tu, eh?
2: Vaig fer el d'això per enfonsar el...
1: Doncs allà s'han trobat restes del que els arqueòlegs consideren que és el naufragi més antic del món. El que s'ha trobat no és l'esquelet del vaixell, que sospita que, evidentment, amb el temps s'ha anat desintegrant totalment, sinó que s'han trobat les àmfores que hauria transportat aquest vaixell, que dataria d'entre fa 4.400 i 4.700 anys.
2: Potser alguna Copa d'Europa d'aquestes del Madrid, dels anys 60, i estava per allà.
1: Va ser durant l'edat, o es situa, del bronze antic. Després d'analitzar les àmfores, els arqueòlegs han determinat que la forma i el material d'aquests recipients coincideixen amb les àmfores d'Egipte i del Pròxim Orient. En concret, es creu que s'haurien fabricat a la regió de l'actual Vall del Jordà per l'argila amb què estan fetes. Pel director de les excavacions, Hakan Onis, la troballa aporta així informació sobre els vincles comercials de l'època i suggereix que el vaixell podria haver salpat de l'est i s'estaria dirigint cap a Troia, on no hi havia Brad Pitt, o Creta. Un dels elements més destacats de les peces ceràmiques que s'han trobat és una àmfora amb 9 marques i 2 forats que els arqueòlegs pensen que s'utilitzava per elaborar formatge o mantega. Aquesta troballa planteja la possibitat que els navegants transportessin cabres per munyir-les allà mateix, eh? Formatge fet al moment, eh?
0: Que bo.
1: I elaborar productes làctics.
0: Doncs Troia o Creta es va quedar sense formatge.
1: Sí, exacte.
0: És el que té. Que interessant, eh?
1: Allò de su pedido está en camino... No, su pedido se ha extraviado.
0: Ha sido cancelado. Vinga, què preguntes a l'audiència?
3: Té a veure amb això? Sí. Amb coses que venen a través del mar, d'un altre indret del món i que arriben a altres països.
0: És a dir, que no té res a veure.
3: Sí. Sí, a veure, què acaba d'explicar el Gerard?
1: A veure com ho lligues.
0: A veure com ho lligues.
3: Escolta, a veure un moment. Acaba d'explicar aquesta troballa que s'ha trobat al fons del mar i que, diu l'última frase del guió del Gerard, planteja la possibilitat que els navegants transportessin cabres per munyir-les i elaborar productes làctics.
0: Preguntes per cabres?
3: No, pregunto per navegants que van trobar coses.
2: Ah, per cabrons també hi ha preguntes.
0: Bueno, no liguis a l'audiència que no preguntes per
3: cabres. Perquè avui la pregunta del dia ens portarà a una cosa que hem celebrat aquesta mateixa setmana, a la hispanitat.
0: Bueno.
3: Perquè no hi ha cosa més espanyola que la truita de patates,
0: sí,
3: que no existiria si no fos per Cristòfor Colom i tota la seva expedició. I és que parlem d'ous. Colom, el
4: genovés. Us agrada molt parlar d'ous últimament, eh?
1: Bueno, el Robert li canta.
0: Però no va ser la patata que va portar
3: Colom.
2: Huevo de color.

0: dos ni tres.
1: A veure, vinga, va.
2: L'Orquestra Mondragón.
1: Això és...
2: Tenia un huevo. Colón tenia un huevo.
1: Però no va portar les patates, Colón.
2: Clar.
1: Home, no em liguis.
2: Ell tenia un huevo i l'unió a la patata, perquè, com deia, sense ell, el plat per antonomàsia de la cuina espanyola no existiria. Bé, ja haurà descobert la nostra audiència, i si han estat atents i atentes a l'avançament de continguts, ho sabran, que avui parlem de la truita de patates, en aquesta secció que s'anomena... Quins fogons?
1: Ah, ara anava a cridar, quins fogons? No és aquí, no?
3: Anava. Sí, jo també ho anava a fer, però...
2: Després ho cridem.
4: A Onda Cero Catalunya comença...
0: Quins fogons?
1: Ara.
2: I no obrirem l'etern debat sobre si ha d'anar amb ceba o sense ceba. Això ja està superat, jo crec.
5: Esperem ja, perquè ja...
2: Encara que és un debat que surarà tota l'estona sota la capa d'ou, o a sobre de la capa d'ou, no ho sé. Sigui com sigui, avui venerem la truita de patates, aquesta que sense el descobriment d'Amèrica i sense la gallina no seria res. Avui, amb notes de veu de WhatsApp al 676-760908, volem el secret de la seva truita de patates. Sí, sí,
1: oi, va,
2: de la seva que
1: sí,
2: ens està
1: generós.
2: Escoltant. Per què li surt tan bona a vostè la truita de patates? Quin secret té la seva que sigui diferent de la de la veïna? Què li posa que la resta d'espanyols, pobres, no ens hem assabentat encara que hi hem de posar? Hi ha gent que hi posa un adent d'all, sincera.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Això no ho havia escoltat mai.
2: La meva mare la fa amb all, eh?
5: La clau és no fer-la molt, per mi és la clau. Si vols una truita d'aquelles que sembla un totxo enorme, que no...
2: Et diré una cosa.
5: Però ben fineta. És que no tenim també massa secret, és deixar-la i el puntet, treure-la i que hi ha el moquillo.
1: Ja s'ha avançat, ja s'ha avançat.
2: Al final...
1: No t'avances, Víctor.
2: Abans que acabi aquest programa...
1: Tanca-li el micro, tanca-li.
2: Abans que acabi aquest programa, passarà per aquí...
5: Sí?
2: El xef internacional català, més internacional que tenim, a explicar-nos quant temps ha d'estar la truita al foc.

0: i diguem què l'hem de fer. Ho escoltarem al final, però de moment, quin és el secret de la seva truita de patates? Mm. La de vostè que ens escolta, 676-760908.
1: Jo no sé què, però no sempre que faig truita de patates o la menjo, no sé per què, sempre menjo una mica de pa amb tomàquet.
0: Ah, sí, home, jo també.
2: És com l'acompanyant pa amb tomàquet.
3: Brutal, brutal.
1: No, no una amanida, no, ha de ser pa amb tomàquet. Tomàquet.
0: Que és pa amb pan, en realitat.
3: Comida de tontos.
1: I de
3: Vinga,
1: listos.
3: Montse, la teva truita.
1: Oh,
4: tan... Jo sóc també de les quasi desfetes, per de manera. Jo que la trenques, i a sobre no és que la talles amb el ganivet, sinó amb la mateixa forquilla que fa el...
0: La veus?
4: No me la veig, perquè si l'agafo amb forquilla no me la puc veure.
3: No, perquè la potser sí que està ben feta.
4: Però sí, però sí, així que, sí, que quedi ben...
3: Sí, alerta amb l'ou, vull dir... L'hem de fer una miqueta. Sí. Ja sé que ens agrada a tots una mica desfeta, però l'ou hem de vigilar.
0: I sobretot que si, jo ja entenc que els restaurants que estan especialitzats en això ja són molt curosos.
3: Sí, home, sí.
0: Però hem tingut algun cas d'alguna salmonelosi interessant.
3: I ojo. Robert, quin és el secret de la teva truita?
0: Mira, jo no em faig massa truita. Quan la faig vol dir que m'hi dedico una estona. A mi m'agrada molt. El secret és... barrejar-ho tot en un bol,
3: sí, clar,
0: i després posar-ho a la paella.
3: I això no, no, com
0: que no? La meva mare no ho fa així.
3: En sèrio?
0: La meva mare tira tot a la
3: en
0: vegada.
3: En sèrio? Ah, no, s'ha de quallar fora.
0: No? No, no, jo quallo fora, però la meva mare no.
3: I la meva mare m'ha dit que n'ha fet truites de patates. Jo pensava que tothom ho feia fora.
0: A raó de dues al dia la meva mare em feia.
3: Sí,
0: al restaurant.
3: Sí, una experta, ta mare, hauries de posar talls de ta mare.
0: I això de l'all jo mai no ho he entès.
3: No.
1: I tu... Ah, potser li dona un gust així.
3: Sí. Home, l'all és...
1: No l'he provat
3: sempre.
1: Mai, però... És...
3: Ho provarem, ho provarem. Però sencer o picat? Picat,
0: picat, entenc. Picat. Però a la...
3: I amb ceba?
0: Eh? I amb sí, amb ceba. I a la uada del meu poble, quan es fan les caramelles per Setmana Santa...
3: Que ja sabem el que són les caramelles.
0: Les caramelles són els cans, els goig de Déu, després de la Setmana Santa. Doncs es fa la uada...
1: Jo pensava que era el davanter del...
3: No, no, obrim aquest meló. Els
0: caramellaires van a cantar per les cases de pagès, que donen ous de les seves gallines. Amb aquells ous es fan una truita de popular i allà es fa la truita amb alls tendres.
3: Que bo, que bona.
2: Sí, sí,
3: Gerard, el secret de la truita.
2: Jo m'agrada poc feta també... sense moquillo, però que estigui sucoseta, que sí que sí, caigui una miqueta, I per mi imprescindible ceba. Ben punxadeta, una bona estona, l'estona que faci falta, però que estigui, que es desfagi a la boca.
0: I llavors i
2: els de la boca...
0: Els de la patata compartida, els de la patata rodanxes...
2: Ah, bueno...
3: A mi m'agrada que es trenqui després, vull dir, la faig a rodanxes i després es va trencant quan la...
2: Sí, jo les faig a rodanxetes i com que està així punxadeta i és bastant... D'això, la matxaco amb l'espàtula amb la que faig la truita perquè es desfagi una mica...
0: Diuen que la clau està en esqueixar-la,
2: Sí, amb majarla, que diuen en castellà, no? Sí.
1: A mi fineta, poc feta, amb el moquillo. Si a vegades
3: se'm passa
1: una miqueta i d'això, el que faig jo, si és refredat, tiro el moquillo del meu.
0: Ai!
1: Mai, així! No, perquè a mi m'agrada el moquillo.
3: Fora,
1: si l'he fet massa i ja no tinc moquillo, li poso del meu.
3: Si comences a dir aquestes porteries, no entres més,
1: Bueno, però és que també t'has de dir com m'agrada la truita.
4: T'acaben de treure una vermella, vamos.
3: Ai, de veritat.
1: Tota l'estona parlant de moquillo, pues...
3: De veritat.
0: Ocru. Ja està.
3: Víctor Llucià. Vine, torna, sisplau.
2: José, vine a parlar-nos de
3: José Agustín,
2: Top Capir.
3: José Agustín, falta.
1: Palacio aquell raro, que no sé què.
3: Ah, que és preciós,
0: Recordem, la pregunta és, quin és el secret de la seva truita de patates?
3: Per mi el secret és que la faci el meu marit.
0: I que li posi carinyo, no?
3: I que li queda boníssim.
1: Home, clar, si te la fan.
4: Anava a dir-vos, a mi el secret és que me la faci, no fer-la jo.
3: I ma mare feia unes truites.
1: Temps estimat des que comences... fins que te la poses a la boca, mínim.
3: Home, sí, perquè si la fas bé...
1: Perquè es quedi ben cuinadeta i ben maca, no...
3: Vinga, va, volem saber quin és el seu secret. No
1: t'has de veure. Les que a mi em surten molt bé.
3: Sí, 76.
1: Molt bé, amb patates.
3: 76.
1: De bossa.
3: 09. No facis spoilers.
2: Amb patates, sí.
3: Sí, 76, 76, 09, 08.
1: Ah, jo lo dejo.
3: Ens ho explicarà tot un expert d'aquí una
1: estoneta. Abre un debate, jo un debate.
3: Repassem l'actualitat.
4: Som-hi, anem.
3: I ens posem seriosos per explicar que fa poca estona que s'ha viscut un minut de silenci a Granollers després que aquest matí s'hagi confirmat que s'ha localitzat el cos sense vida d'en Rami, recordem, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del passat 4 d'octubre.
4: Sí, ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha confirmat que el cos ha estat localitzat ahir al mar entre Sitges i Castelldefels, i ja ho ha anunciat aquest matí durant l'ofrena institucional a Lluís Companys. El president ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor i els ha expressat el seu suport en aquests moments difícils. La troballa es va produir ahir dimecres a la

0: tarda després que un pescador alertés al 112 de la presència d'un cos surant al mar a l'altura del port de Ginesta. Fins al lloc s'hi van desplaçar una embarcació de policia marítima dels Mossos d'Esquadra. Els equips d'emergència, recordem, buscaven el nen des de feia 11 dies i durant aquest temps s'havia desplegat un ampli dispositiu de recerca per terra, aire i mar, amb la participació dels serveis d'emergència i de voluntaris.
1: Doncs un anunci que el president Illa ha fet, com dèiem, en l'acte de commemoració de la mort de Lluís Companys, una jornada que els partits catalans han convertit en l'escenari d'un debat preelectoral.
0: Socialistes i Comuns han recuperat el record de la dictadura franquista i la figura de Lluís Companys per alertar del que consideren una regressió de drets si la dreta i l'extrema dreta arriben al poder. Són Jéssica Albiach dels Comuns i Salvador Illa, president de la Generalitat i secretari general del PSC.
2: Perquè sembla mentida que 86 anys després tornem a tindre el monstre a les portes.
3: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat.
0: L'intercanvi de retrets també enfronta l'independentisme. El secretari general de Junts, Jordi Turull, critica que Esquerra s'hagi situat al costat de forces no independentistes en nom del cordó sanitari a Vox. Però la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, reivindica el seu paper històric en la defensa dels valors democràtics.
4: I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques.
5: I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Per la seva banda, PP, Vox i Aliança Catalana no hi han participat.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha fet el primer pas per apujar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics.
0: La mesura ha rebut el vistiplau inicial del ple municipal amb els vots del PSC, els Comuns i Esquerra, i ara haurà de superar l'aprovació definitiva prevista per al mes de desembre. La proposta estableix un recàrrec del 50% per als propietaris amb un únic habitatge turístic, del 100% per als que en tenen dos o tres i del 150% per als titulars de quatre o més llicències. Segons el govern municipal, l'objectiu és desincentivar l'activitat dels pisos turístics. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia.
6: Els pisos turístics volen relacionar-se amb l'administració pública com si fos un habitatge, quan en realitat és una activitat econòmica. Avui, doncs, el que fem és desincentivar i endurir encara més la seva viabilitat econòmica fins al moment de la seva suspensió a l'any 2028.
0: Mentrestant, l'oposició manté opinions dividides, Junts s'hi ha abstingut, lamentant que no han comptat amb ells per negociar la mesura i, per la seva banda, el PP i Vox hi han votat en contra.
1: I per acabar, parlem de la gran cita d'aquesta nit, la 75a edició del Premi Planeta aquí a Barcelona.
0: Enguany, el tradicional sopar literari es farà al pavelló 1 de la Fira de Barcelona a Montjuïc i comptarà amb la presència dels Reis d'Espanya. En aquesta 75a edició del Premi s'ha tornat a batre el rècord d'obres presentades, en són més de 1.400, i entre les que han arribat a la final predomina un gènere, que és el de la novel·la històrica, tot i que també hi ha misteri, amor i trames familiars. Des de Planeta destaquen que el guardó ha aconseguit vendre 47 milions de llibres en tota la seva història i es mostren orgullosos perquè cada any creen nous lectors. Com a novetat, enguany per primera vegada es donarà un trofeu també al finalista, quan fins ara només n'hi havia un per al guanyador.
1: Doncs haurem d'esperar fins aquesta nit per saber qui serà el guanyador del Premi Planeta. Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Víctor, el Madrid remunta a l'Heroica.
7: Sí, tu, va guanyar 3-4 al camp de la Roma, a l'Olímpic, però en un partit realment espectacular en la recta final, ja que els blancs perdien per 3-1, faltant només 8 minuts, però la Roma, tu, en la pilota aturada, va oferir un recital de com no s'ha de defensar, és a dir, va fer aigües per tot arreu, i el Madrid ho va aprofitar per fer 3 gols. Carlos Espí, Endrick i Rüdiger els van signar, i amb ells van permetre que el Madrid sumés els 3 punts que tenien pràcticament perduts. Novament el Madrid donava una molt dolenta imatge a la primera meitat, a la segona amb els canvis la cosa va millorar, de fet abans dels gols va tenir ocasions el Madrid, i van anul·lar un gol a Mbappé per un pèl que tenia a l'espatlla i que entraven fora de joc, però bé, el cert és que una altra vegada va treure els 3 punts, va aconseguir la victòria en el temps afegit i això li dona doncs 3 punts que permet aquests 3 punts que li permeten sumar-ne 6 ja a la classificació de la Champions, un cop disputada ja en la seva totalitat la segona jornada. Destaquem alguns resultats d'ahir, per exemple, la victòria, la segona consecutiva, també 6-6 al Betis, es va imposar l'equip de Manuel Pellegrini al Porto per 3-2 a l'estadi de la Cartuja, i també doncs hem de destacar aquesta victòria del PSG, proper rival del Barça, dimarts que ve PSG-Barça al Parc dels Partides. Princes, doncs l'equip de Luis Enrique va guanyar 2-4 a l'Etihad, al Manchester City, en un partit també espectacular. L'Aston Villa d'Unai Emery va

0: guanyar 6-0 al Fenerbahçe, i també destaquem la derrota, no sé si sorprenent, però sí, si més no, cridanera del Borussia Dortmund al camp del Bodo Glimt. Dic que tampoc ha de sorprendre tant, perquè el Bodo Glimt la temporada passada es va classificar pels vuitens de final i va ser la gran revelació del torneig. No deixem aquí el futbol europeu, perquè avui es disputa la segona jornada de l'Europa League amb partits en presència d'equips de la Lliga Espanyola. A 6:45 juga la Reial Societat, ho farà al camp de l'Unión San Gilos, mentre que a 9:00 el Celta rebrà a la Juventus a l'estadi de Balaïdos. I també partit de la Conference League, a 6:45 un equip de la Lliga, en aquest cas el Getafe, visitarà el camp de la Universitat de Craiova, a Romania.
1: Vinga, seguim parlant del Madrid, perquè Vinícius no jugarà al Clàssic.
0: Abans del partit Roma-Madrid, 2 hores abans, el comitè de competició va anunciar les sancions arran del que va succeir en l'últim partit al Bernabéu entre el Real Madrid i el Villarreal, i va anunciar que li havien imposat 4 partits a Vinícius. No són els 4 partits per l'estirada de cabell al jugador.
1: Ah, no?
0: Això es considera conducta violenta, i això són 2 partits. És a dir, són 2 partits per l'estirada de cabells / conducta violenta i 2 més per les protestes agressives intimidant a l'àrbitre i sent subjectat pels seus companys, perquè si no es menjava l'àrbitre havia de saber què li hagués pogut fer. A més, és un jugador absolutament reincident i, per tant, doncs, aquests 4 partits que, insisteixo, ahir li va imposar al comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol. Després del partit contra la Roma, Vinícius va donar la seva versió dels fets i, bé, una vegada més fent-se la víctima, clar.
2: Ha sido un mal momento, ¿no? He tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga. No entiendo por qué. La regla es nueva, pero no, nunca nos han explicado esto. Al final, roja para mí es muy fácil porque todas las otras aficiones dicen que es lo correcto, pero nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pegan bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
1: ¿En serio le habían de explicar las reglas?
0: Es que manté.
1: S'ha d'agradir.
0: A banda que primer que ja no s'ha de fer d'entrada, perquè ja crec que ja és una cosa, però bueno, aquest nano se li han d'ensenyar les coses perquè dona pel que dona. Però és que no és veritat que la regla sigui nova, és a dir, ja està estipulat en el reglament que estirar del cabell a un rival és vermella directa, perquè es considera conducta violenta. Vini es va fer la víctima, però tampoc va ser extremadament crític amb el comitè. Sí que ho va ser, i de quina manera, José Mourinho, per això ha vingut al Madrid, per contaminar, per intoxicar, per rajar, per fer el que ell sap fer, no? Que és enterbolir l'ambient, no? Va criticar duríssimament al comitè de competició, fent servir un animalet, fent servir una metàfora. El gatet, el gat ja ha sortit de l'amagatall.
3: Tu eres el periodista, però me dejas hacerte una pregunta, ayúdate. ¿Piensas que es normal un jugador de un equipo español que tiene que jugar un partido que también es importante para el fútbol español? ¿Tú piensas que es normal que 2 horas antes del partido un jugador sabe que le dan 4 partidos de suspensión? No necesitas de responderme, pero es la pregunta que yo hago. ¿Piensas que es normal? ¿No podían hacerlo ahora? ¿No podían hacerlo mañana por la mañana? Eso se está transformando en algo que gato escondido con la cola asomada. En portugués se dice mucho visto. Me parece que ahora el gato ya no está escondido. Se hacen cosas sin vergüenza ya. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal. Porque en este momento el gato ya no está escondido.
0: El comitè de competició, Míriam, sempre anuncia les sancions de la jornada anterior el dimecres a la tarda. No ho pot fer en funció de si juga tal equip, perquè no tots els equips que juguen aquell dia ho poden reclamar, no? Per exemple, el Betis, per exemple, el Barça, per exemple, l'Atlètic de Madrid, qualsevol equip, és a dir, això ja és d'entrada manipular, però és que jo crec que només això, aquest tipus de declaracions tan danyines pel futbol, tan lesives pels àrbitres, per tots, només es poden actuar d'una manera, amb sancions absolutament exemplars. És a dir, tu li cardes 10 partits de sanció des d'estar a la banqueta, es callaria la boca d'una vegada per totes i deixaria de constantment posar en entredit la honorabilitat dels àrbitres i dels comitès. Però com ningú fa res i el tio segueix, i per això l'ha fitxat Florentino Pérez, perquè no es parli de futbol, perquè no es parli de lo malament que juga el Madrid, del pèssim estil de joc que té, de les seves alineacions, doncs es desvia l'atenció d'aquesta manera, fins al punt que també les crítiques van incloure, com no és un clàssic ja de Mourinho, el calendari, pels dies que diu, pocs dies de diferència que hi ha entre el partit de Champions i el de Lliga d'aquí 2 setmanes a més tard. Diu que al Madrid li falten el respecte.
3: Como mínimo poco respeto. No, es una cosa que jugar en Atenas el miércoles por la noche. Llegar a Madrid seguramente a las 5 de la mañana, algo así. Y después jugar sábado en Valencia. En un fin de semana que precede una semana de selecciones, donde no tiene sentido absolutamente ninguno, no me parece inocente. Las disculpas de siempre, yo no las como. Y esta historia de Vinicius, 2 horas antes del partido, saber que tiene 4 partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
0: Diu que no, no és innocent, està dient que està tot premeditat, que la sanció és premeditada i aquesta adjudicació del partit contra el València és també premeditat. Té raó, és a dir, podien haver posat el partit diumenge perquè el València no té competició europea i tindria més dies, però és que això li passa constantment a tots els equips, no és el Madrid. Et puc fer aquí un resum de partits en els que l'Atlètic de Madrid, el Barça, el Betis i el Villarreal, que juguen Champions, podrien queixar-se exactament del mateix. Té raó, però és que ho fan així amb tots els equips perquè el calendari funciona com funciona. En fi, per això ha vingut Mourinho a Espanya i el Real Madrid a intoxicar una miqueta l'ambient.
1: Víctor Lozano, moltíssimes gràcies, t'espero demà.
0: Demà parlem més i millor. Fins demà, adéu.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. 100%.cat, l'espai d'Onda Cero dedicat a l'educació mediàtica amb la col·laboració del Departament de Presidència.
1: Doncs encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat, en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica. Avui ens volem fer ressò de la jornada de desinformació i democràcia, una jornada que pretén fomentar el pensament crític i la consumició d'informació responsable i segura, amb la que la Plataforma per l'Educació Mediàtica es suma a la Setmana Mundial de l'Alfabetització Mediàtica Informacional de la UNESCO.
5: Aquesta jornada celebrarà el proper 22 d'octubre a la Biblioteca de Sarrià Josep Vicenç Foix i comptarà amb diverses conferències i taules rodones amb professionals que reflexionaran sobre la desinformació, els mitjans de comunicació i la seva influència en la societat.
1: Doncs per aprofundir més en parlarem amb la Marta Narberhaus, professora i investigadora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Marta, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia, com estem?
1: D'entrada, Marta, gràcies per participar de nou en aquesta secció que vas inaugurar tu mateixa fa uns mesos. Si et sembla, abans d'entrar en matèria, explica'ns en què consisteix la Setmana Mundial de l'Alfabetització Mediàtica Informacional de la UNESCO. Entenem que és important que les institucions a nivell mundial s'impliquin, doncs, no?, en aquesta educació mediàtica.
6: Sí, bueno, en definitiva és una manera, no?, de que tots alhora reivindiquem durant una setmana, doncs, totes aquestes iniciatives. Es fan diferents activitats en diferents països, diferents localitats simultànies, algunes en línia, algunes de forma presencial, i bueno, al final és per això reivindicar, doncs, que encara és necessària aquesta educació mediàtica, quins són els reptes, no?, també, que ens plantegem a diversos nivells, i per això, doncs, a la jornada aprofitem també per fer-la i emmarcar-la dins d'aquesta setmana.
5: La Plataforma per l'Educació Mediàtica suma aquesta Setmana Mundial amb aquesta jornada de desinformació i democràcia perquè l'audiència es faci una idea. Què ens espera en aquesta jornada?
6: Bueno, doncs al final aquesta vegada l'hem volgut dedicar a això, la desinformació i la democràcia. A més, havent-hi les eleccions, no?, ara generals al novembre, creiem, pues, doncs, que a més és com la cirereta, no?, que hi hagi les eleccions, perquè els objectius que tenim al final és aprofundir, no?, en la relació entre democràcia, informació i desinformació, i bueno, a discutir una mica de com la informació és clau per ajudar a una millor democràcia, o el que és el mateix, com la desinformació posa en perill els valors democràtics, no? I bueno, una mica parlar sobre aquests valors que defensa la democràcia i al final doncs, també què i qui guanya destruint-los, no?, en aquest context en què estem ara, no?, que Europa i també molts altres llocs del món torna a ressorgir, no?, la dreta, l'extrema dreta posa en perill una mica aquests valors, doncs reivindicar-los i veure quin paper hi podem fer també els mitjans de comunicació i totes les entitats, institucions que ens dediquem a combatre una mica aquesta desinformació.
1: Ara parlaves de les properes eleccions generals i un dels temes en una de les taules rodones és precisament la desinformació i la influència en el vot de la ciutadania, i ara que estem a les portes d'aquests nous comicis, en aquest sentit una ciutadania ben informada és importantíssim, no?, per al bon funcionament d'una democràcia.
6: Clar, totalment. És com imprescindible, no? I en aquest sentit, doncs, el paper que juguen els mitjans de comunicació, no? Intentem

0: també estem cada cop més exposats a la desinformació, no? per les eines i el desenvolupament de la intel·ligència artificial, que cada cop és més exponencial, però hem de fer aquest paper i perquè la ciutadania doncs, pugui estar ben informada i exercir i poder participar d'aquesta democràcia.
1: Marta, un ciutadà desinformat o amb poca capacitat de seleccionar correctament la informació o fins i tot amb una poca capacitat de pensament crític és molt més manipulable, no? Això és evident. I jo crec que el més dramàtic és que molts polítics ho estan utilitzant al seu favor, no?
0: Voldrem també discutir, no?, durant la jornada, però és evident, ara mateix ja us deia que és exponencial, ens preocupa molt la difusió massiva de continguts falsos a través de plataformes digitals i la rapidesa amb què tots aquests continguts es difonen, perquè al final tots portem a la mà, no?, el telèfon mòbil i ens van arribant tots aquests missatges i estem molt exposats a ser manipulats per tots aquests missatges que ens arriben, que semblen, el problema és que són iguals que els que sí que estan contrastats i són informació de qualitat. No?
1: I no sé si tot això passa a nivell general, a nivell europeu o a nivell mundial, o és una cosa, no sé si exclusiva, però més accentuada al nostre país.
0: No, jo crec que la preocupació és genèrica i que bueno, hi haurà democràcies més consolidades potser que d'altres, però que en general és una preocupació bastant unànime a nivell europeu, sobretot, no? Vull dir, hi ha diferents, tant l'Parlament Europeu com el Consell d'Europa tenen les seves, han expressat, no?, la seva preocupació. Bueno, ja sabeu que és un tema que tampoc hi ha una directriu unànime i clara. Per tant, tots fem una mica el que podem i el tema és doncs, posar-ho sobre la taula i veure quines eines tenim.
2: Clar, tot d'això del que estem parlant ve molt potenciat, com deies, per les xarxes socials, que acaben sent el canal per on circulen una gran quantitat de les fake news. I com ara apuntaves, això deixa dues opcions, al nostre parer, que és fer molta pedagogia sobre les xarxes socials i aquestes fake news, o canviar la llei per limitar el que s'hi publica. I no sé si l'opció més efectiva també és la més complicada.
0: Clar, una de les coses que farem durant la jornada és presentar un manifest que demana unes polítiques públiques estratègiques d'alfabetització mediàtica i informacional, justament, no?, a Catalunya, com a, bueno, manifestant aquesta preocupació profunda pel que tu deies ara, Míriam, i perquè cada cop, també a través de la intel·ligència artificial, no?, cada vegada més persones ens informem a través d'aquestes eines que sabem que no fan la feina que fem els periodistes de contrastar la informació, sinó que simplement fan una aproximació del que seria, no?, a través d'algoritmes, etcètera, etcètera, del que seria una possible veritat, però no realment és la que és. En aquest context, aquest manifest el que proposa és això, que el govern de la Generalitat reconegui l'alfabetització mediàtica informacional com a política estratègia, i també, no?, a l'agenda política com un dels principals instruments de planificació estratègica de país. I això, bueno, clar, no és fàcil.
1: En aquest sentit, quin paper tenen les institucions, també els mitjans de comunicació i també els centres educatius en la formació de l'opinió de la ciutadania?
0: Clar, és que cadascú qui ha de jugar el seu paper, per això diem que no és fàcil, perquè hi ha molts agents implicats i cada des de la seva àmbit de responsabilitat. El que sí que cal és un lideratge en tot això, perquè ja se'n fan moltes coses, no? Feu coses vosaltres des dels mitjans, fem coses des de les universitats, fem coses des dels centres educatius, hi ha moltes associacions també vinculades a la plataforma que fan molt bona feina en difondre l'alfabetització mediàtica informacional, però això no està coordinat, no és una feina coordinada i no hi ha unes directrius clares tampoc de cap on anar, que és una mica el que reclamem i el que encara fa falta.
2: Marta Narberhaus, professora i investigadora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma. Moltíssimes gràcies per ser un cop més aquí a la ciutat en aquesta secció 100%.cat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperança.

0: Madrid Crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
1: Això és la ciutat.
2: De seguida arriba el butlletí de la 1.

0: Le una especial atención, porque si no lo hacemos, estaremos poniendo en riesgo el desarrollo integral de estos niños. Tienen todo el derecho a que se garanticen todas sus oportunidades.
1: Reclaman situar la salud mental en el centro de las políticas de infancia y combatir el estigma para que los jóvenes puedan pedir ayuda.
2: En Madrid, los docentes protestan hasta ahora en la sede de la Consejería de Educación en la segunda jornada de la huelga indefinida convocada en la educación pública madrileña. Han convocado una cadena humana en torno a la sede donde está Carla Casamayor.
3: Sigue rugiendo a esta hora la marea verde de docentes a las puertas de la Consejería de Educación de Mercedes Zarzalejo. Cantan contra ella y le preguntan cuánto tiempo podrán aguantar sin que se cumplan sus reivindicaciones. Sandra Blázquez pertenece a Menos Lectivas, una de las asociaciones convocantes.
4: La inmediata bajada de ratio en las aulas. Por supuesto, también pedimos que se mejoren las infraestructuras de nuestros centros. Pues que se acabe con la burocracia a la que estamos sometidas las docentes y el tema de la segregación. Y luego, claro que sí, un aumento salarial, ¿no?
3: Arremeten contra la consejera por acusarles de querer quemar las calles en lugar de sentarse a negociar. Tras un primer día histórico de huelga, hoy se ven con más fuerza que nunca para volver a desbordar las calles.
2: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
5: Los findes dan para mucho, entre la comida familiar y la visita protocolaria al supermercado, entre el partido y la siesta que se te va de las manos. Entre una cosa y la otra, todavía puedes enterarte de qué está pasando. Porque siempre hay tiempo para la actualidad, hay tiempo para el humor, hay tiempo para Julia en la Onda. Disfruta de toda la información y el humor de los fines de semana a partir de las 8 de la mañana con Julia Otero. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
7: Què tal? Molt bon dia. Va ser 5 minuts al punt de la 1 del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
6: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
7: 9 programa, nova ciutat, la que comencem avui, aquest dijous, aquest 15 d'octubre de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí als micròfons, a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un programa que comencem llançant una pregunta. Heu rebut mai una carta d'Hisenda i després de llegir-la dues o tres vegades encara no heu acabat d'entendre què us demanen? Terminis, requeriments, conceptes jurídics, obligacions tributàries, un llenguatge que sovint sembla pensat més per als especialistes que no pas per als ciutadans. Però què passa? Quan no entenem una notificació que pot tenir conseqüències legals o econòmiques. Fins a quin punt, per exemple, la intel·ligència artificial ara pot ajudar a fer més comprensible aquest llenguatge. Avui, al nostre espai d'educació financera i jurídica, en parlarem amb Anna Fediel, és professora de Dret Financer i Tributari a la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, i amb ella descobrirem què s'està fent per tal de simplificar aquestes comunicacions de l'agència tributària i per entendre allò que ens notifiquen, que també és una qüestió de drets. I parlarem de salut. Dilluns vinent, 19 d'octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una data que ens convida a parlar de prevenció i de detecció precoç, però també de tot allò que passa després d'un diagnòstic de càncer i, en aquest cas, de càncer de mama. Com canvia la vida quan arriba la malaltia? Quin acompanyament necessiten pacients i famílies? I quins recursos tenen al seu abast, visquin on visquin, de les comarques de Lleida? Ens acompanyarà Eva Figuera, gerent de l'Associació contra el Càncer a Lleida, Cristina Fontdevila, fisioterapeuta i coordinadora de fisioterapia a l'associació, i Marina Broto, que també és psicòloga de l'entitat. Amb elles coneixerem els serveis d'atenció, de rehabilitació i de suport emocional que també ofereix l'Associació contra el Càncer, no només a Lleida, sinó arreu de les comarques de Lleida. Serà així com arribarem al punt de les 2 de la tarda, com finalitzarem una ciutat més, però abans, com cada dia, informació de serveis.
6: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
7: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urius, bona tarda.
8: Bona tarda. Durant les pròximes hores, cel poc ennuvolat i predomini del temps estable a Lleida, amb les temperatures màximes avui sense canvis. S'esperen màximes de 29 graus a Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell, 27 de màxima a Tàrrega, 26 a Vielha. Demà, a la Vall d'Aran i a la cara nord del Pirineu, augment de la nuvolositat durant la jornada, amb probabilitat de precipitacions febles a la tarda i a la resta, cel poc ennuvolat. També a primeres hores del matí no es descarten bancs de boira a les depressions. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en descens a la Vall d'Aran i sense canvis a la resta. Les mínimes la pròxima matinada seran de 14 graus a Lleida, 9 a Viella, 8 de mínima a la Seu d'Urgell. A partir del dissabte a la tarda s'incrementa la inestabilitat, especialment cap al diumenge, fruit de la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular que comportarà pluges que poden ser molt fortes i deixar acumulats importants de precipitació el diumenge, a més d'un descens important de les temperatures, amb valors màxims que no passaran dels 15-16 graus a la plana de Lleida i dels 9 o 10 graus a la Vall d'Aran. És una informació d'AEMET.
7: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Passen 9 minuts del punt de la una del migdia. Fem una petita pausa i ens hi posem amb la ciutat d'avui, d'aquest dijous.
6: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
9: A Mobles La Ganga ara et financem les teves compres.
10: Sí!
9: T'ajudem amb un finançament a mida. No renuncis a fer un canvi a casa teva. Nosaltres sempre t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu. Mobles La Ganga.
11: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
6: Estàs escoltant La Ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora. Educació financera i jurídica.
7: Continuem endavant i anem a dir paraules que segurament per a tots els que ens esteu escoltant us sonaran molt. Declaració de la renda, base imposable, deduccions, liquidacions, requeriments, recursos, aquestes paraules que d'entrada segurament ens espanten una mica o que no ens agrada escoltar. Quan hem de fer un tràmit amb Hisenda o llegim una notificació tributària, sovint ens trobem amb paraules que ens costen d'entendre o que directament no entenem. I si no entenem què ens diu l'administració, com podem saber doncs, quins drets tenim també nosaltres com a contribuents o quins són els terminis que tenim per passar comptes. Doncs bé, avui amb aquest espai d'educació financera posem la mirada en això que ens afecta una miqueteta a tots, no? En aquest llenguatge jurídic tributari i en aquesta simplificació que segurament tots agrairíem molt. En parlem amb l'Anna Fediel, professora de Dret Financer i Tributari de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. Què tal, Anna?
12: Hola.
7: Bon dia.
12: Bon dia.
7: Ens costa entendre el llenguatge que utilitza l'administració. Jo crec que a més ens costa molt més, si a sobre estem parlant d'impostos, no? Quan ens toquen la butxaca és com que ens costa molt més entendre-ho tot.
12: Ostres, és que la veritat que també hem de comptar que molts cops quan l'agència tributària intenta comunicar-se amb nosaltres ens atabalem.
7: Sí,
12: bueno, passa, a mi em passa, quan arriba, no sé si t'ha arribat alguna vegada aquella carta.
7: A mi m'ha arribat una carta de l'agència tributària i posar-me els pals de punta, llavors obrir i veure que és l'impost de circulació dels cotxes de les emissions de CO2 i dir que bé, que només és això.
12: Pues aquesta no creguis, que és la situació amb les, en tota qüestió jurídica sempre hi ha una mica de nervi, no?
7: Clar.
12: La persona que és la persona passiva, que li està passant tot això, no? I quan l'agència tributària o qualsevol entitat jurídica està actuant sobre tu, ja, bueno, si te paren els Mossos d'Esquadra tal, i jo dic,
7: sí,
12: què passa?
7: És l'autoritat, no?
12: Clar,
7: l'autoritat t'està reclamant alguna cosa i no saps què és i clar, i segur que dius, m'està reclamant diners.
12: Bàsicament, no? És que al final quasi tothom va parar allà. Doncs l'agència tributària, tu tens que tremolar quan t'arribi una carta de l'agència tributària que té una finestreta negra, plastificada. És un sobre ample, no és una carta.
7: Ja, no és aquells així allargats,
12: sí.
7: No? És
12: aquella carta amb la finestreta negra,
7: tamanya
12: ja,
7: 5.
12: Ho dic per tothom, aquella ja et pot fer tremolar, perquè aquella sí que és un inici de procediment d'alguna cosa. I normalment no és un procediment per regalar-te.
7: Ja, no és per felicitar-te, no?
12: No és per donar-te
7: estorros. Que bon contribuent que has estat, no.
12: Ai, que bonic seria això. Mira, no ho havia pensat. Núria, sempre tens bones idees.
7: Felicitació de Nadal, que ens l'han dit.
12: Seria mala persona, no? Això, enviar una felicitació de Nadal.
7: Amb la finestreta negra.
12: Perdoneu, Ja anem a parlar del tema. Sabeu què passa? Que és veritat que totes les qüestions jurídiques porten sempre una situació on la persona que està vivint-les doncs pot estar una mica despistada. Tot això és un projecte europeu de simplificació de com diria la professora Neus Cortada, que és meravellosa per aquestes coses, de clarificació, no? De simplificació, li semblava una paraula molt simple.
7: Massa simple.
12: Clarificació del llenguatge jurídic, no? Però la Unió Europea ho va llençar una mica així com a simplificació. I de fet, a Nàpols, que és on vam anar una mica, i on portaven elles ja un any fent una espècie d'Erasmus VIP per a formar-nos nosaltres, els professors, i també explicar als alumnes que estaven fent, clarificant o simplificant o proposant aquests mecanismes per ajudar a les persones que estan vivint un llenguatge jurídic massa tècnic i no entenen, com es pot fer, no? Nosaltres reflexionem i després traslladem als alumnes les conclusions en Nàpols aquest any. No sé si continuarem aquest any en Nàpols també. Doncs és molt interessant que no només en qüestions jurídiques, sinó en qüestions penals. Per exemple, imaginem una situació d'una persona que no parla l'idioma, val? I que necessita d'algun traductor o aquestes persones tan meravelloses que treballen a jutjats i a comissaria fent d'intèrprets. Uh-huh. Bueno, tot i que estigui l'intèrpret és tremendo, no? Perquè no saps què estan dient.
7: Clar.
12: Una altra situació que és molt greu i que tu i jo entenem genuïnament, Núria, és quan s'inicia un procediment de declaració de que unes persones estan desemparades. Aquests procediments pot ser per persones grans que estan desemparades o persones petites que es queden momentàniament o definitivament sense família. Uh-huh. Val? I estan desemparades, és a dir, inicien una nova vida on les institucions es faran càrrec. Ja no un familiar es fa càrrec, ja no estan en una zona de confort, uh-huh, sinó que aquestes persones petites i grans tenen extremes dificultats per enfrontar-se tècnicament a una situació jurídica en la que el seu estatus jurídic va canviar i se li ha d'explicar a un nen de 3, de 4 anys, clar, si és de 2 ja ni cal,
7: yeah,
12: però que quan ja comencen a parlar li has d'explicar. Aleshores, saps que no hi ha ningú protocol. No hi ha res que ajudi als juristes o les persones que estan allà a poder aproximar-se i explicar què va passar d'una forma més propera, més humana i menys tècnica. Perquè les persones ja estan prou assustades.
7: Clar,
12: és com
7: clar,
12: la finestreta.
7: I has d'adaptar el llenguatge a la persona que tens al davant, perquè la finalitat és que estigui entenent el que està passant.
12: Exacte.
7: I evidentment, quan estem parlant de menors, és molt difícil.
12: És tremendo, xic. Jo això penso que és una gran feina que estan fent en el tema de menors i de gent gran la Neus Corta del seu equip a la universitat, i jo estic amb ells perquè m'interessa moltíssim. Però clar, arribem també a qüestions tècniques amb una persona jurídica administrativa que és l'Agència Tributària, que és un ser todopoderoso, val? Perquè l'Agència Tributària és capaç de dir-te que has fet una cosa mal, dir-te que qualificar aquesta cosa mal com una infracció, que seria com un delicte, no?
7: Ja, bueno, que allà t'estan penjant el Sant Benito de culpable.
12: Bueno, aquesta és una altra. És instructor del caso, no? Com si parlem en d'això penal, en un terme penal, és instructor del cas i a més el jutge que et jutjarà. Mireu que en la línia en penal hi ha un jutge que instruïs el cas i que no serà el que després et jutjarà, perquè han separat els dos jutges perquè el que et jutgi siga imparcial. Uh-huh. L'Agència Tributària, tu ves això, no aplica. L'Agència Tributària és quien instruye i quien sentencia.
7: Clar, qui decideix.
12: Ah, clar. Aleshores, i esa sensació d'estar davant d'una màquina totpoderosa, que sapigueu que sap tot de vosaltres, tot, perquè mirarà, o sea, si té que obrir un procediment contra nosaltres, ells ja tenen totes les dades. Si tu estàs a les xarxes i has publicat fotos, comentaris, has dit me voy de vacaciones i realment estàs declarant no tindre ingressos, i tu has dit me voy de vacaciones i has colgado fotos de tus vacaciones, te lo van a sacar en el expediente.
10: i tenen accés a tota la informació de la llum que use, que tu estàs usant a

0: casa, de tot. Doncs bé, tota aquesta persona superpoderosa te pot ficar en una situació molt complexa. Val? I tu, com a contribuent, has de conèixer tot. Tot, des de les comunicacions, les diligències, això són comunicacions que et pot fer l'agència tributària a tu. Tu pots demanar informes, t'enviaran liquidacions. Si tu no has fet la liquidació, l'autoliquidació de l'IRPF, per exemple, pues te la faran ells i te l'enviaran. T'enviaran un document d'inici en aquesta carta, en aquesta carta a la finestreta negra.
1: T'informem que...
0: Iniciem un procediment de comprovació, de revisió, d'inspecció o de lo que haga falta. Val? I diran, pues això, pues començaran a dir-te, pues això, això és un inici normalment d'ofici, d'acord? És l'administració qui ho inicia d'ofici, però es comunica amb tu d'una forma molt tècnica. Et diu, obrirem un procediment de verificació de dades sense dir-te que és un procediment de verificació de dades. Te diran, anem a obrir un procediment de comprovació de valors o de comprovació limitada, un d'inspecció ja et sona més,
1: això
0: veritat.
1: Això ja sona a que m'estan aquí amb lupa mirant.
0: Però
1: no?
0: Bueno, i si te diuen de constrenyiment i tu dius...
1: Sona molt malament.
0: Això és d'hospital, segur. Sí. No, Núria. O procediment en front de responsables o successors, un procediment sancionador, això també sabem què és, no? Perquè aquests procediments... Clar, no ens explica ningú què és, no ens explica si és més greu, menys greu, què és el que passarà, fins on arribaran, no et diuen. Seria molt més senzill per a nosaltres que on fica el procediment que obrim és de verificació de dades, que diguin aquest procediment només és per saber si les dades que tu has dit estan correctes, perquè igual...
1: Ja, potser t'has canviat de domicili
0: i no ho has comunicat, a mi m'ha passat, Núria.
1: I t'ha passat per alt i llavors necessitem verificar
0: i
1: això.
0: Clar,
1: una cosa tan senzilla, però que tu d'entrada ja has rebut el sobre i ja t'has espantat.
0: És que té tota la raó la Núria, és que el sobre és el primer que llega i clar, ja estàs nerviosa. Tots els seus procediments, cadascú té una definició i pot arribar fins a un punt. És a dir, només comprovació de dades no et pot demanar la comptabilitat de la teva empresa. Això només pot passar en inspecció. Per exemple, un comprovació de valors tampoc no poden demanar-te. Jo no dic que ho expliquen tot, però si en aquell procediment en particular van a fer XXX i ja ho saben, te poden dir, no te preocupes, això només és per saber si t'has canviat de casa o alguna cosa molt concreta. Si és de comprovació de valors, ja te van a demanar que aportes al millor alguna factureta, que digues això, com anirà, val? Com has arribat, com deia un programa d'aquestos molt bo, que era de ventes de coses de segunda mano, i va uno i deia, ai, jo tinc aquí el disco de no sé què, de no sé quantos, i diu, ¿y cuánto pides por él? I diu, pues, $1,200. I diu, ¿y cómo has llegado a ese precio?
1: Com li has donat aquest valor,
0: sí,
1: no?
0: En què fonamentes? L'altre dia, pues, por lo que sea, no? Pues l'agència tributària te dirà normalment ahí el mateix, no? ¿Cómo has llegado a ese precio que has declarado? Porque a mí me sale otro precio, no? Bueno, seria més senzill així. Aleshores, què passa? Que el Ministeri d'Hisenda ja va començar amb tot el projecte de simplificar, no? D'intentar simplificar i d'intentar explicar les seves notificacions, però els ha eixit una mica regulinxi.
1: Estan en ello, no?
0: Estan en ello, estan, sí, progressar no muy adecuadamente, però clar, teniu en compte una cosa, el fallo, és que des de que el nostre error sigui, comporti un ingrés a l'agència tributària, quan nosaltres ens equivoquem ens poden sancionar. I si no ens equivoquem, no ens sancionen. Si ens sancionen, tenen un ingrés. I si no ens sancionen, no tenen un ingrés. M'entens per on va la pelea interna que deuen tindre? És que si se lo explico mucho, no voy a tener los ingresos de las sanciones.
1: Claro.
0: Entonces, ¿se lo quiero explicar o no se lo quiero explicar? Això és que estic dient, és una maldat molt gran. Estic segura que volen fer el millor per a la població. Hombre, faltaria més. Però jo crec que ho podien fer una mica millor. Val? Aleshores, la Núria em mira com diguent, no sé jo. Però clar, moltes vegades els documents que hem trobat, no, que deurien estar simplificats, per exemple, en requeriments de documents, sobre, per exemple, l'IRPF, que coneix tothom, no? Deien coses com: en relación con su declaración anual del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio tal, se ha detectado ciertas incidencias para cuya subsanación y para realizar actuaciones de comprobación limitada tendrá que aportar ta ta ta ta ta ta. Ya te, o sea, sing de les paraules que dit ja no s'entenen.
1: Ja. Bueno, sí, tu veus això i dius, vale, aquí tinc un marrón.
0: Exacte, resumen. Tengo un marrón.
1: Sí, un problema.
0: Bueno, no voy a continuar llegint, però tot és així, no? Què passa? Que volen intentar canviar això i explicar-ho més. I formatejant-ho de forma que tu visualment ja veus les parts del requeriment, per exemple. I t'expliquen en primer terme què és el document, no? Uh-huh. Diu, resumen informatiu d'este document en un altre document que ja està més explicat.
1: Sí.
0: Diu, primer apartat, què és este document? Este document és un requeriment de documentació el que l'Agència Estatal de l'Administració Tributària le solicita que aporte documentació relacionada con su declaració del impuesto de tal ejercicio. Vale. Oye, muy bien. Chica, eso ya está muy bien explicado.
1: Sí, perquè ho tens separat com per apartats, no? Què és això, per què se't demana, què has de fer, sí. I si tens dubtes, doncs que puguis... Clar, aquesta també, no? És l'altra part, no?
0: Sí.
1: O sea, si ja... tinc algun dubte, on em dirigeixo, quines són les vies de comunicació que tinc jo?
0: Sí, és que la veritat que està molt bé, perquè ja comencen a ressaltar paraules... estan en majúscules, algunes en negreta, te diu cada apartat quina informació i també oferís on pots obtindre ajuda si no entens alguna cosa que és superimportant. Val? En una nota aclaratòria que tenim per aquí, diu l'agència tributària tiene conocimiento de que usted mantiene relaciones comerciales con X empresa que és un deudor. Clar. Moltes vegades t'envien una notificació de we can empassis tota la informació d'aquesta empresa o we can diguis si deus algun diners a aquesta empresa perquè ens deu a nosaltres, diu l'agència tributària, i no volen que li pagues a ell, sinó a nosaltres.
1: Clar, directament.
0: Però aquestes comunicacions no saps mai si t'estan demanant que paguis tu perquè tu estàs sent sancionat.
1: Clar.
0: És que la gent es posa nerviosa, o
1: ets un intermediari, no? El programa el tenim amb l'altra empresa, però que tu li has de pagar diners, doncs no li paguis i me'ls paguis directament a mi.
0: Clar, tenim que tindre
1: en compte. No, i a més, que ara, en el món d'estafes ara que hi ha, també genera el dubte de dir... qui m'està donant aquesta informació, qui m'està demanant i jo he de pagar aquí.
0: Exacte, és que molt ben apreciat, Núria.
1: Més confiança.
0: Efectivament. Aleshores, quan més clar què t'estan demanant, millor. Quan més clar on anar a preguntar o assegurar que això és real, una altra qüestió. És que es van sumant moltes coses. A partir de 2025, les coses ja comencen ja a unificar-se en claredat, a augmentar. Tot això són treballs i treballs amb acadèmics, amb personal de l'agència tributària que dia a dia està trobant-se en aquests problemes i amb professionals que atenen als contribuents. Val? Aleshores van coneguent, poquet a poc van construint un llenguatge més clar, es pot veure la imatge que tenim la Núria i jo davant, un resumen informatiu d'aquest document un altre cop, però ja veiem que ja és...
1: Sí, visualment està més...
0: Més accessible,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Tenim clar qui és el deudor, qui som nosaltres... Fica, què és este documento? Per què se l'envia? Què tiene que hacer? Tiene dudas? I ahí ja pot estar. Vull dir, perquè veieu que l'agència tributària està fent esforços reals perquè això passi. I perquè això funcioni millor, s'arribi millor, se doni seguretat... i es pugui complir amb l'obligació o amb el que s'està requerint, no?
1: I que el contribuent acabi pagant, no?
0: que algú pagui, no?
1: Que algú pagui. La carta.
0: Sisplau, que algú pagui. al final, requeriments... bueno, que hem intentat treballar ha estat també per agafant requeriments estàndards anonimitzats, intentar preguntar-li a la intel·ligència artificial si podria aclarir. una persona va a crear una plataforma per a poder

0: tindre totes les respostes possibles a qüestions de l'agència tributària, dubtes que se puguen tindre de procediments, amb totes les normatives, a tant, una persona meravellosa, i li van tancar aquesta plataforma, val? Perquè pues, no era oficial i aleshores, clar, si tens una resposta no oficial, la gent podria confondre's i pensar que si actua conforme a la resposta que dona aquesta intel·ligència artificial, està fent-ho bé. I clar, l'agència tributària no volia que la gent sapigués massa, no volia que la gent tingués informacions que podien, bueno, que no les ha donat ella,
1: clar,
0: de font original, i aleshores, bé, per això. Però nosaltres sí que hem intentat, no?, amb la intel·ligència artificial organitzar i preguntar-li com milloraria les notificacions. Ha sigut molt graciós perquè de vegades les respostes... Sabeu que la intel·ligència artificial no és intel·ligent, veritat?
1: Artificial ho és molt, no?
0: N'hi ha que anar molt de compte perquè de vegades donava contestacions de procediments diversos d'altres estats o de sobte, a més de la normativa catalana, contestava amb l'aragonesa i feia una mica de desastre, val? Però bueno, s'ha pogut anar veient que tots els esforços que fa l'agència tributària veritablement van poc a poc, però van amb bon peu, val? I que a més el llenguatge de l'agència tributària, les seves comunicacions, pues, bueno, més del 60% dels contribuents en realitat continuen tenint problemes per entendre què s'està demanant. Jo crec que en cada notificació cal adjuntar un tranquil·litzant. Perquè si no, jo crec que la gent continuarà sense entendre molt bé la cosa.
1: Bueno, i si no, és això, recorreran a la intel·ligència artificial, escolta, explica'm amb paraules entenedores què vol dir això.
0: No, però llavors, funciona, aquí, funciona. Mira, per exemple, nosaltres vam incloure, vam fer un exemple, val? Vam dir-li, explica amb paraules més senzilles un text, val? I el text pues, serà en relació amb la vostra declaració anual de l'impost sobre la renda de les persones físiques, s'han detectat determinades incidències que cal esmenar. I per dur a terme actuacions de comprovació limitada a l'empara i amb els efectes previstos en la llei general tributària, la documentació requerida s'ha d'aportar obligatoriament, bueno, tot un prompt que li van dir, bueno, explica'ns este text, no? I vam anar a ChatGPT, a diverses eines. I ja veiem que ens explicaven en formes prou accessibles. És clar, emoticono. Pues això és el que tindria que fer l'agència. Lo primero, un emoticono de sonrisita.
1: Un somriure.
0: Que tranquil·litza.
1: No? Clar, un cor.
0: No sé si tranquil·litza.
1: La calavera, vern ja, no? Ja.
0: Sí, molt bé, Núria, per anunciar-te. Esto
1: sí,
0: mal,
1: esto va mal. Bueno. Sí, que sàpigues ja d'entrada que el que llegiràs no t'agradarà.
0: Bueno, que t'avancin una mica la informació, de vegades està bé.
1: Sí. No, que et preparin, que et tranquil·litzen l'emoji.
0: Bueno, la ChatGPT continua, no? en revisar la teva declaració anual, pues, i va fent com un ficar en un llenguatge més planer, sí, més clar, la resposta, no? Per fer-ho demanen que enviïs la documentació. Ho feia molt bé, però molt senzill. Pues Perplexity ho feia una mica més tècnic, estava molt bé, perquè ho hem de fer més planer, però
1: sense perdre tampoc la formalitat,
0: bé,
1: no?
0: Molt bé. I Gemini, per exemple, ja estructurava una resposta que és, si veus, amb les preguntes, sí, que ells mateixos... perquè Gemini dia, pues, a continuació, detallo els punts de llenguatge planer que deuries, no?, a l'agència tributària, que deuries ficar què està passant, ficar què has de fer, ficar com ho has d'enviar. I això és que l'agència tributària ha anat estructurant així les noves notificacions.
1: Eh? M'agrada molt la part de què passa si no ho fas. O sigui, quines són les conseqüències? Que bueno, això també, doncs, està bé, no?, que t'adverteixin i que et diguin si no fas tot això, què és el que pot passar?
0: Clar que sí, Núria, és que això és molt important, perquè també podem decidir no actuar.
1: Clar.
0: Però si sabem les conseqüències, pues, ho podem decidir amb més criteri, no? Perquè moltes vegades... no sé què m'explicaven fa poc, que deien, no, és que si fas això et sancionaran. I jo dic, bueno, pues jo esperaria que me sancionen, perquè no em poden exigir.
1: Vull veure com em sancionen.
0: No, per exemple, a les Palmes de Gran Canària han defenestrat la taxa d'escombraries de la basura, perquè estava mal plantejada per mil coses, val? Però hi ha gent que l'han pagat

0: Hi ha gent que l'ha pagat. Aleshores, ha de tenir que obrir un procediment de devolució, etc etc. Si jo com a jurista veig una cosa que dic, esto, no.
1: No s'aguanta.
0: Esto lo tumbaran. Però, clar, a mi me l'exigeixen ja. So pena de sanció, etc etc. A mi m'agradaria saber les conseqüències. Si no sóc, saps? Si no sóc experta en això, però sóc jurista i dic, bueno, asumo les conseqüències que després me lo peleo.
1: Clar.
0: Clar. I això és, no és ninguna cosa, que saber les conseqüències d'un incompliment és molt important. Hi ha una eina que treballa en qüestions jurídiques, que és Maite, ja va ser molt més concreta, val? Bàsicament la comunicació de l'agència tributària diu el següent: han detectat errors en revisar la teva declaració de la renda, han observat algunes incidències, és a dir, errors, dades que no es quadren, o sigui, van explicant, ja detecta quines són les paraules, i ells ho saben, Núria, si és que ho saben, quines són les paraules que no entenem, clar que ho saben. I el lliurament per internet és obligatori, el demanen documents, vull dir, sí, esta me pareix molt, molt xula, no? És una explicació que no perd el rigor de la
1: comunicació que t'estan fent.
0: Exacte, però sí que t'ajuda a entendre-lo. Perquè clar, que t'ho fiquen tot superplaner, en tot emoticonos i con cositas, pues igual no ajuda del tot, perquè tu...
1: Clar, perquè li perds el respecte, no?
0: Sí, ja, perquè també està fent una espècie de formació, no? O sigui, ja que estem, te lo voy a explicar, però tu vas a imbuir-te de tot aquest procediment i de com serà, perquè va ser seriós, perquè està el teu patrimoni en joc, i que després sabem tots que si un cop te detecten i te sancionen, encara que després tu guanyis el procediment de sancionador perquè tu has demostrat que no te tenien que sancionar, tu estàs en una IA molt poderosa, que tenen moltes eines d'IA i que regularment te portarà a que te revisin o a que te comproven o que tal, perquè ja no hi ha un tipus que està recordant ahí, la Núria va dir que... Yeah. No, la Núria està dins de la rueda.
1: Un registre aquí de tot el teu recorregut a través de les dades.
0: I aquesta és una altra, molt xula. És que totes les qüestions d'intel·ligència artificial, els registres que tenen nosaltres no tenim dret a que se'ns esborre un procediment obert indegudament contra nosaltres. M'enteneu? Quan tu fas un delicte, quan tu comets un delicte i tu pagues la pena i tal, tu tens dret a que els teus antecedents siguin esborrats o que siguin només d'accés per a les autoritats, etc etc. Perquè tu ja has complit.
1: Clar. Aleshores, forma part de la segona oportunitat.
0: No? Efectivament. Tant persona física com jurídica. Jo ja parlo de tot.
1: Sí.
0: Les persones jurídiques també poden delinquir o cometre algun delicte i paguen la seva pena també. Però dins de l'agència tributària, ni persones jurídiques ni persones físiques tenim dret a l'oblit.
1: Hi ha molta feina a fer.
0: Ahí te lanzo la bola.
1: Doncs nosaltres la llançarem aquí per Toqui.
0: Ai, ai.
1: Anna, com sempre, moltíssimes gràcies i fins aviat, que vagi molt bé.
0: Un pes.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
6: Octubre es el mes del ahorro en Solglass. Prepara tu casa para el frío, cambia tus ventanas, olvídate de los ruidos y mantén el calor en tu hogar. Ton Sirera 2, 973-26-7700 y en solglass.es. Calidad que se nota, ahorro que se siente.
7: Este otoño Huesca sabe más dulce que nunca. Del 16 al 18 de octubre, la Plaza López Ayué se llena de sabores, aromas y auténticas delicias en la Feria del Dulce de Huesca. Degustaciones, talleres, concursos y mucho más. Consulta toda la programación en huescaesdulce.es. Ven y endulza tu otoño.
8: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
9: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
10: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona

0: No tiene más de 200 hubs tecnológicos, con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya
2: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora. L'entrevista del dia.
3: Ens avancem al calendari. El proper dilluns, 19 d'octubre, celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una data per recordar la importància de la prevenció, de la detecció precoç, de la recerca, però també per donar protagonisme a les persones que conviuen amb la malaltia i amb l'acompanyament que necessiten, i amb els seus familiars. A les comarques de Lleida, l'Associació contra el Càncer treballa en diferents àmbits, des de la sensibilització fins a totes les activitats que fan solidàries, a tots els serveis que presten a totes les comarques de Lleida, des del Pirineu fins a la Plana, donant suport als pacients i també a les seves famílies. En parlem avui amb l'Eva Figuera, que és gerent de l'Associació contra el Càncer de Lleida. Què tal, Eva? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Núria. Què tal?
3: I molt bé, perquè avui veig que vens molt ben acompanyada.
4: Superbé acompanyada.
3: I això ens agrada molt perquè així coneixem una miqueta més tot el treball que feu des de l'associació en el dia a dia amb la Cristina Fondevila, amb tota l'àrea, la coordinació de l'àrea de fisioteràpia, les comarques de Lleida i del Pirineu. Què tal, Cristina? Bon dia.
5: Bon dia.
3: I també ens acompanyada de la Marina Broto, que ella també doncs, a Lleida i al Segrià, amb tota l'àrea de psicologia. Què tal, Marina? Bon dia. Bon
6: dia. Bon dia.
3: 19 d'octubre, ens situa a tots davant del càncer de mama. Com arribem a aquest any, a aquesta data? Perquè jo m'estava mirant una mica el calendari i dic, a veure, tenim activitats, tenim xerrades, s'han fet xerrades prèviament, hi ha les caminades, que això ja és un clàssic. Com estem arribant a aquest 19 d'octubre?
4: Pues com a sempre, amb moltíssimes activitats, amb molta demanda també, no?, per part de les seus locals, de les empreses, no?, i de comerços i de diferents entitats, no?, que volen fer, no?, activitats sempre amb aquest dia, no?, i vinculades amb aquesta celebració. Però bueno, per nosaltres és lo que seria la cartera de serveis i prestacions, no?, lo que serien les xerrades també, les conferències, tota la part de sensibilització i d'informació. Al final lo que volem és que també les campanyes s'allarguin al llarg de tot l'any, que no siguin només un dia, no?, que això ho hem parlat moltes vegades, vull dir, sí que és el dia, sí que tothom te busca, no?, per poder fer coses, no?, i activitats envoltades al dia 19 i al llarg de tota aquesta setmana, però el que nosaltres volem és, bueno, la cartera estable de serveis i prestacions, que ara en parlarem, no?, que és continuada al llarg de tot l'any, i després que aquestes xerrades, que aquestes accions de visualització, de sensibilització, de normalització de la malaltia, pues que siguin al llarg de tot l'any, no? Però bueno, amb molta feina. Com a resum diríem, amb molta feina, no?, per totes bandes.
3: Ah, com deies, ens importa també el dia a dia, i ara, doncs, sabent aquí les activitats que feu en el dia a dia, doncs, per exemple, Cristina, explica'ns una mica des de l'àrea de fisioteràpia com funciona aquest dia a dia.
5: En el moment que arriba una pacient a l'associació, fem la història clínica, la valorem i llavors fem el tractament que necessita. Tant a l'associació com tractaments individuals, o grupals. Dintre dels tallers en tenim un que és abans de la cirurgia de mama, que seria el taller de prehabilitació, on intentem que la pacient pugui arribar a la cirurgia amb les millors condicions. Allí realitzem exercici terapèutic, ensenyem els exercicis que han de fer per estar en bones condicions, sí. Parlem d'alimentació, parlem d'hàbits de vida saludables. Una vegada han superat el càncer la cirurgia, després el que fem és, just després del taller de la cirurgia, un taller on podem parlar dels exercicis que han de fer per recuperar-se quan abans millor.
3: Val, una rehabilitació, no?
5: Fer una rehabilitació i que puguin fer ells a domicili. I una vegada han passat tot aquest primer procés, han acabat amb la ràdio, amb la quimio i amb tot, fem un taller que és molt interessant, que és de preguntes interrogants, que és tots els dubtes que poden tenir del càncer, des de com fer un drenatge linfàtic, què podem menjar, quins exercicis podem fer, com treballar una cicatriu, totes les coses que es poden trobar, doncs intentar fer un tractament i que elles puguin fer-ho a domicili. O sigui, intentar aclarar dubtes i després que elles siguin responsables una mica de la seva patologia i que puguin

0: treballar de manera positiva a una bona recuperació.
1: Clar, i això és important també perquè és el que dèiem, no estem parlant només a Lleida, sinó que és a tot el territori, no?, que intenteu arribar.
0: Sí, tots aquests tallers, tant el tractament individual com tallers i grups, que t'explicaré també els grups, es fan tant a Lleida com a tot el territori. Es fan a les comarques del Pla, Mollerussa, Tàrrega, Balaguer... bueno, diferents tipus d'activitats, però per exemple la fisio individual sí que es fa a Mollerussa, Tàrrega i Balaguer, sí. Fisioteràpia individual. A part, les altres activitats es fan també a Borges, a diferents altres Cervera i altres localitzats del Pla, i després la fisio individual també es fa a Pont de Suert, a Viella, a la Seu, a Trem i també a Sort, al Pallars Sobirà. Llavors, clar, abarquem molta zona, abarquem tota la província i tot el que podem fer aquí a Lleida ho fem a totes les comarques.
1: Clar.
0: Llavors, allà fem fisioteràpia individual, o sigui, necessitats que tenen de treball de cicatriu, de treball de drenatge, de necessitats
1: clar,
0: que tenen.
1: Això canvia segons cada pacient,
0: cada
1: no?
0: Cada pacient i l'evolució i les necessitats, perquè hi ha pacients molt diferents, hi ha pacients que passen per la malaltia amb una cirurgia i una ràdio i d'altres pacients que estan doncs, un any fent quimioteràpia, més la radioteràpia, més la cirurgia, sí. Més el tractament hormonal i es pot allargar doncs, 5-10 anys al llarg sí, tota sí. La, no? Tot el tractament. Llavors depèn de la pacient, doncs, passen, estan més temps o estan menys i depèn de les necessitats també i depèn de la cobertura que tingui a nivell també personal. No? Llavors, hi ha una mica de tot.
1: D'una banda, les sessions individuals i després també les sessions grupals.
0: Grupals. A part d'aquests tallers que fem grupals, que també n'hi ha d'atenció psicològica, que us l'explicarà la Marina, també fem grups. Fem grups de fisioteràpia aquàtica, que això sí que ho fem ja a totes les comarques,
1: sí.
0: I grups d'exercici terapèutic. Aquí a Lleida, concretament, la fisioteràpia aquàtica la fem a la piscina episcopal i el grup d'exercici terapèutic el fem al pavelló 11 de setembre. I són setmanals i són cada trimestre fem nous grups, però bueno, hi ha persones que continuen i persones que van canviant.
1: Clar,
0: en funció de les seves
1: necessitats.
0: Van incorporant i van fent, però són grups que són setmanals i la veritat és que són interessants perquè milloren molt la qualitat de vida de les usuàries.
1: Des de l'àrea de fisio i l'àrea d'atenció psicològica, que ara ens deies, la Mariana també ens explicarà com treballeu.
2: Sí, nosotros también vamos un poquito en esta línea, ¿no? Lo primero que hacemos es la primera acogida y evaluamos el estado emocional del paciente, también su historia previa, ¿no? Si ha tenido algún momento en el que también ha tenido algún problema de estado de ánimo, ¿no? Porque todo esto nos influye a día de hoy. Y desde la asociación lo que se propone es que cuando encontramos una demanda, ¿no? común a diferentes pacientes, pues hacer una actividad grupal que permita hacer este abordaje conjunto, ¿no? También por la potencia que tiene una actividad grupal, ¿no? Al final te sientes sostenido, te sientes resonado y siempre en un contexto terapéutico con un terapeuta, ¿no? Que seríamos nosotras las psicólogas de la asociación. En base a lo que decía Cristina, a veces también de la atención psicológica añadimos alguna sesión relacionada, por ejemplo, con el tema de la autoestima, de la sexualidad, ¿no? Preguntas también referidas a todos estos ámbitos que sabemos que impactan una vez hemos pasado un proceso de cáncer de mama y así también hacemos un abordaje interdisciplinar, ¿no? Que al final es también lo que se pretende. Desde trabajo social también pueden dar alguna pincelada, etcétera. Y luego, aparte, ¿no? De lo que es el servicio de atención individual psicológica en la que trabajamos todas estas demandas más relacionadas con autoestima, con bueno, ahora que no me he encontrado con un proceso de cáncer, la vida en ocasiones se para y tengo una reorganización de valores, ¿no? También acompañamos toda esta parte, y que esto es un temazo, que muchas veces no las personas se sienten un poco perdidas. Y además, ¿no? También desde los protocolos con los que contamos podemos hacer actividades dirigidas a diferentes esferas, pues sea higiene del sueño, sea mindfulness y regulación emocional, mejorar el estado emocional en concreto, en general, perdón, y también con los familiares, ¿no? Que es otra esfera, ¿no? De la salud integral del paciente también y que también tiene que ser acompañada, porque sabemos que el cáncer impacta en el paciente que recibe el diagnóstico, pero que la familia es quien la acompaña y que también a veces necesita ser sostenida en otros a nivel emocional y psicológico.
1: Clar, bueno, és que al final també estem parlant que quan es para la vida es para, evidentment, per la persona que pateix, però pel seu entorn també, no? I a vegades potser queden una mica invisibilitzats, no? El paper del cuidador o de la persona responsable que ha de fer gestions o que ha de portar cada

0: anar d'un lloc a un altre, ¿no? Es important això.
1: Y también en este sentido, ¿no? Que a veces cuidar mucho no es cuidar mejor, ¿no? Y muchas veces estamos en una cultura del cuidado en la que nos desvivimos por los demás y hay personas que terminan olvidándose a sí mismas, ¿no? En este cuidar al otro. Así que acompañar esta parte y dar algunas guías o pautas para poder acompañar mejor desde el amor, desde el cariño, sin acabarse quemando uno mismo, también es uno de los objetivos de la asociación. Y en este sentido también ofrecemos actividades grupales para cuidadores de pacientes con cáncer.
0: És la clau, no? O sigui, fer aquest acompanyament, que ho estàvem comentant ara, amb tots els serveis que hi ha, que aquí tenim una petita mostra de la carretera sí. de serveis, Eva, però fer aquest acompanyament des del minut zero fins que faci falta.
2: Sí, sí, sí. Una mica el que parlàvem, no? De que la campanya va molt més enllà, no? Darrere de l'eslògan, no? Del lema que torna a ser, no? Ens ho prenem a pit, no? Uh-huh. Que és aquest any una altra vegada repetim amb aquest eslògan que vam iniciar l'any passat i que al final el que volem és que darrere de qualsevol acció més, no? Més recaudatòria, més de sensibilització, no? Més de col·laboració d'una empresa, dels comerços, de les seus locals, no? Que tenim arreu de tota la província, que es vegi aquesta traçabilitat, que això va directament després, no? Tots aquests recursos van directament per tota aquesta cartera que han comentat, no? La Cristina i la Marina, cartera de serveis gratuïts, totalment gratuïts, que no fa falta ser soci, que a més hem treballat, i aquí ho hem parlat moltes vegades, l'equitat, no? Del territori. Tenim un territori molt complex, sí. Molt dispers, molt rural, molt envellit, no? Amb molta soledat, i creiem que, bueno, creiem fermament, no? en que el pugui apropar, no? Tots aquests serveis és grupals i és individuals, no? A tot el territori i de manera gratuïta, no? Gràcies a tota aquesta altra feina que es fa moltíssim durant aquesta setmana que tu parlaves, pues és importantíssim, no? Tenir aquesta mirada integral i algo que hem fet sempre, no? Una mica des de l'associació, que és escoltar molt a les pacients, no? Vull dir, amb aquesta línia de que ara es parla molt dels processos participatius, no? Dels grups de pacients, de lo que ens aporten, no? d'integrar la pacient dintre, no? També d'aquest diàleg, no? Que es fa des de l'associació, des de les associacions, per veure què necessiten, no? Quins serveis poden anar millor. Crec que és un treball que hem fet des de els inicis, no? L'escoltar a les pacients, escoltar les famílies, veure per on van les seves necessitats, els seus dubtes quan arriben a l'associació i a partir d'aquí anar creant, no? dintre d'aquests dubtes i adaptats a la nostra cartera de serveis, no? Perquè siguin realment serveis que siguin útils, que siguin necessaris però que siguin útils i que realment donin resposta a aquelles coses que ens plantegen els pacients des de dintre, que són les que millor coneixen. Cada persona, com deia la Marina i la Cristina, viuen el procés d'una manera diferent, cada persona porta la seva motxilla, amb les seves vivències, les seves experiències, experiències a vegades prèvies també d'haver passat per un altre procés oncològic o un familiar molt proper. Avui en dia es parla,
0: sí.
2: No té res a veure ara que fa 20 anys, vull dir, la gent parla, la gent veiem a la televisió, no? Experiències de persones famoses que estan explicant el seu procés oncològic en primera persona i quasi minut a minut.
0: Sí, sí,
2: tot això ens ha ajudat a normalitzar la malaltia, a tenir molt clar i a identificar molt millor també que el pacient sigui autònom, no? I tingui part d'aquest procés participatiu i pugui decidir o pugui demanar quines són aquelles coses que pot necessitar. I inclús a identificar emocions d'una manera més concreta o a identificar necessitats d'una manera molt més concreta. Jo crec que tenim que fer activitats, clar, per tothom, però vull dir que cadascú una mica trobi, no?, aquella resposta que realment necessita quan ve a l'associació.
0: Clar, perquè, Cristina, Marina, suposo que vosaltres també amb aquest contacte que teniu amb els pacients, això ho heu anat veient, no?, al llarg d'aquests últims anys, com es parla, com hi ha així com més llibertat o més confiança a l'hora de poder explicar quines són les necessitats que tenen cadascú.
3: Sí, canvia molt. És que, clar, des dels inicis, que la paraula càncer era un tabú, ara el poder detectar les, pues això, el que deia la Eva, les necessitats, que són molt específiques. Una persona pot necessitar únicament el que l'ensenyis uns exercicis o que té un problema emocional o que té un problema d'incontinència o de, el que parlàvem, d'un taller de sexualitat, no? Que són coses molt, molt, molt específiques i la gent pot identificar-ho. La veritat és que el canvi, per sort, ha sigut molt significatiu i des de fa uns anys ara, pues, la paraula càncer no fa por, però fa la por justa i les persones, pues, intenten, no?, ser responsables de la seva curació, mm-hmm. no? I nosaltres donem l'ajuda que podem, els acompanyem. Nosaltres, més que ajudar, fem un acompanyament perquè puguin tirar endavant.
0: Un acompanyament que és molt necessari.
1: Sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con este cambio en el paradigma, ¿no? En el entender el cáncer como una enfermedad más, que es tratada, que se cura, ¿no? En muchas ocasiones. Y sí que es cierto que me da la sensación de que era el verdadero reto, ¿no? Está en la concepción de cómo debe ser el paciente de cáncer, ¿no? Muchas veces, muchas pacientes llegan a consulta con esa sensación de tener un yugo, ¿no? Una espada de Damocles, te tendría yo que ser fuerte, que estar siempre a tope, ¿no? Que poder con todo. También fruto del lenguaje bélico que muchas veces se utiliza para hablar del cáncer, ¿no? Y creo que también es algo a mencionar porque es fuente de mucho malestar emocional en el común de los pacientes, ¿no? Entonces, sobre todo, entender que no hay una única forma de hacer frente al cáncer, que cada uno hace frente a la enfermedad como puede con sus recursos y que en ocasiones, pues sí, es necesario un abordaje profesional que te ayude a mejorar esta forma de afrontar para que te genere un menor malestar, ¿no? Pero sí que es cierto que no todo el mundo es guerrero, no todo el mundo es fuerte, no tienes que estar siempre bien y que la vulnerabilidad también es parte de la experiencia humana y también de cualquier proceso oncológico.
0: Eva, jo deia que acompanyeu des del minut zero, però en realitat també abans, perquè quan parlem de prevenció i de detecció precoç, doncs aquí també hi ha molta feina a fer. De fet, fa uns dies es commemoraven els 30 anys, no?, del programa de cribratge de càncer de mama Lleida, que des de l'associació doncs, també hi teniu un paper actiu.
2: Sí, vam tenir la sort, no?, ens van convidar perquè poguéssim moderar l'última taula rodona, no?, que era la d'experiència justament, no?, de pacients que havien passat per, no?, per aquest programa de cribatge o pacients que no havien passat i que reivindicaven una mica o donaven una mica la veu d'alerta, no?, a possibles potencials pacients o a dones, no?, que estaven en la edat que participessin, no?, dels programes de cribatge, no?, de la importància que té l'agafar-ho a temps, tant per el pronòstic com per els tractaments que després et faran i les possibles seqüeles que això tindrà, no? El que ens ho prenguéssim, el que es cuidéssim i féssim aquesta reflexió de que nosaltres som el primer, que moltes vegades ens oblidem perquè tenim una reunió, perquè tenim molta feina, perquè tenim que acompanyar el metge amb un altre familiar i no prenem consciència de que al final el més valiós que tens és tu mateixa. Mm-hmm. I que tens que posar-hi foco, no?, sobretot a posar la revisió, sigui en aquest cas del cribatge de càncer de mama, de colon o de qualsevol altre símptoma o de qualsevol altra alerta que tu tinguis i respondre quan t'arriba la carta, no?, a anar-hi. Va ser una mica la reflexió que es va fer des d'aquesta taula rodona. Amb l'èxit d'aquests 30 anys a Lleida, el programa de cribatge, amb unes dades interessantíssimes i molt potents d'adherència, les millors de tota Catalunya, aquí a Lleida, i després també tota aquesta adaptació que també s'ha fet amb lo del, no?, amb lo del la mobili, amb la unitat aquesta, sí, mòbil, no?, que s'apropa a les comarques i als pobles, pues una mica amb la mateixa línia dels nostres serveis, no?, amb aquesta equitat i amb aquest entendre com és el nostre territori i que si vols que les persones participin i que realment tinguin les mateixes oportunitats una, clar, persona que viu a Passeig de Ronda que una persona que viu a Pont de Suert, pues que tens que moltes vegades fer aquesta aposta en apropar, no?, i en aproximar-te tu amb els serveis i amb les prestacions.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Ens tornarem a veure en breu perquè, si miro el calendari, tenim aquí la 14a edició de la caminada que feu ja 14 anys, imagina't. 8 de novembre.
2: 8 de novembre, i quan vulguis ne tornem a parlar. A mi sí que m'agradaria, si me permets, per acabar, donar les gràcies a totes les seus locals, a tots els voluntaris, a tots els comerços, que s'ha fet una acció que se farà durant totes les properes setmanes a l'Associació de Comerciants d'aquí de Lleida, sí, a través de Comerç de Paeria, a Tàrrega, a Balaguer, a Pirineus també, a Mollerussa, per tota aquesta participació, que al final el que ens ajuda també és a guanyar recursos per tota aquesta cartera de serveis, però també a lo que dèiem, no?, a la visibilització, a normalitzar, ja que qualsevol persona que potser va a la seva botiga de confiança i veu un folleto nostre, potser mai sabia, no?,
0: Sí, no s'ho havia plantejat.
2: Venia a l'associació, tenia algun temor, tenia alguna reticència, i bueno, al final sempre és aproximar i llegar a més, no? Vull dir, poder arribar amb aquelles persones que ens poden necessitar i que potser no ens coneixen o tenen certes reticències, no? Fer-lo lo més fàcil possible i més planer. I convidar també a la gent el proper dilluns, dia 19, sí, justament, portem

ja uns quants anys fent sempre una xerrada, una taula rodona, un espai, no?, de diàleg a l'Espai Sunca, aquí a Zona Alta, a les 6 de la tarda, i aquest any tocarà parlar de sexualitat amb la

0: Doncs dilluns 19 d'octubre a les 6 de la tarda, aquesta xerrada sobre sexualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins aviat.
1: Gràcies, Núria.
2: Gràcies.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: Així és com arribem avui al punt de les 2 de la tarda. Com sempre, la informació i l'actualitat segueix a Onda Cero amb Notícies Mediodia i amb Maria Hernández. Tornem demà divendres a les 7:54 del matí amb titulars a les 8:20 amb l'informatiu local aquí a Onda Cero Lleida. Fins llavors, que acabeu de passar un bon dijous.

0: L'Ajuntament de la capital del Vallès Oriental ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha expressat tot el seu suport i escalf a la família de la víctima. Montse Valls, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Un minut de silenci que ha estat presidit per l'alcaldessa Alba Barnusell davant de la façana de l'Ajuntament.
2: En nom de tot el consistori i també de tots els grups municipals, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf i també, com hem acordat amb Junta de Portaveus, decretem des d'ara mateix un dia de dol a la ciutat.
1: El dia de dol ha començat aquest dijous al punt del migdia i s'allargarà fins demà divendres a la mateixa hora.
0: Ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha confirmat la tràgica notícia. Ho ha fet des de Montjuïc, on ha participat en l'ofrena floral a la tomba del president Lluís Companys, quan fa 68 anys del seu afusellament. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi.
0: Uns fets que Illa ha vinculat d'alguna manera amb la situació actual.
3: Sí, ha estat un missatge que podria interpretar-se en clau electoral. Illa no ha assenyalat ningú directament, però ha assegurat que cal barrar el pas a l'autoritarisme.
4: Mirar el futur, afrontar el futur amb responsabilitat i amb esperança. Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats.
3: Els actes per recordar Companys també ens ha deixat una nova picabaralla entre Esquerra i Junts.
5: I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques, posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
6: I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
3: Intercanvi de cops entre Jordi Turull i Elisenda Alemany amb el rerefons del Front Comú d'Esquerres.
0: El rei d'Espanya, Felip VI, crida Catalunya, Aragó, València i les Illes Balears a la cooperació interterritorial.
7: Con la cultura como punto de partida, os animo a que como patronato deis continuidad a todo ese entramado de relaciones e intereses comunes que fue en su día el núcleo de este monasterio.
0: Missatge que ha pronunciat durant la reunió del patronat del monestir de Poblet. Ana Utiel, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, la primera cimera que es fa en 15 anys. Els quatre presidents autonòmics han aparcat les seves diferències i s'han compromès a preservar el conjunt patrimonial amb reunions periòdiques.
0: I l'Ajuntament de Barcelona a un pas d'aprovar una pujada històrica de l'IBI per als pisos turístics.
8: Sí, el recàrrec pot arribar a augmentar un 150% en funció del nombre d'habitatges turístics que tingui el propietari. La mesura, que rebrà llum verda al ple del mes de desembre, ha obtingut el vot a favor del PSC, els Comuns i Esquerra. Junts s'hi ha abstingut i PP i Vox hi han votat en contra.
0: I aquest vespre coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta 2026.
8: El guardó celebra 75 anys d'història amb una vetllada literària presidida pels Reis d'Espanya. Els finalistes opten a un premi dotat amb 1 milió d'euros i 200.000 per al finalista.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Llucia. Víctor, bona tarda.
9: Bona tarda, Gavi.
0: El Barça podria recuperar dues peces clau pel partit davant del Betis d'aquest dissabte.
9: Sí, després de sumar la desena victòria del curs a Turquia, la Lliga de Campions aquest cap de setmana.

0: Setmana torna a la Lliga i l'entrenador alemany Hansi Flick podria comptar ja amb dos esperats retorns, els de Rafinha i Frenkie de Jong, que s'han exercitat tots dos al mateix ritme que els seus companys aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per tant, Flick haurà de decidir si incloure'ls o no a la convocatòria per jugar davant el Betis. D'altra banda, parlarem de les remuntades del Real Madrid i precisament del Betis per mantenir el ple de punts a la fase de Lliga de la Champions.
1: La previsió del temps ens la porta el Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui predomini del temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i les temperatures màximes avui que baixen al litoral i al prelitoral i a la resta sense canvis. Avui màximes de 29 graus a Lleida, 26 a Girona, 25 a Tarragona i 24 a Barcelona. Demà, als litorals i als prelitorals s'esperen intervals de núvols baixos durant la jornada. A la Vall d'Aran i a la cara nord del Pirineu Occidental, cel amb un augment de la nuvolositat durant la jornada, amb probabilitat d'alguna precipitació feble a la tarda. La resta del territori, cel poc ennuvolat en general. Pel que fa a les temperatures demà, les màximes baixaran a la Vall d'Aran i a la resta sense canvis. Les mínimes seran de 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Girona i 14 a Lleida. La situació meteorològica començarà a canviar a partir del dissabte a la tarda i especialment cap al diumenge amb l'arribada de precipitacions que poden ser molt fortes i deixar acumulats importants fruit de la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular, que a més comportarà una baixada notable de les temperatures màximes que quedaran a l'entorn del 20 graus o per sota a les 4 capitals de província. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. Passen gairebé 6 minuts a 2:45 de la tarda al control tècnic. Ivan Gustems. Consternació a Granollers després de la confirmació de la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut durant els aiguats del passat 4 d'octubre. Poc després de les 12 del matí s'ha viscut un minut de silenci davant del consistori en record del menor i en suport a la seva família.
3: Moltíssimes gràcies a tothom per aquest acompanyament, per la vostra assistència.
1: El consistori ha decretat un dia de dol que s'allargarà fins demà al migdia i ha expressat el seu profund condol, suport i escalf a la família del menor. Ens en dona més detalls la Montse.
4: La troballa del cos es va produir ahir dimecres a la tarda després que un pescador alertés al 112 de la presència d'un cos surant al mar a l'altura del port de Ginesta. Fins al lloc s'hi van desplaçar una embarcació de la policia marítima dels Mossos d'Esquadra. I la confirmació que el cos trobat al mar és el del menor ha arribat aquest matí. Ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc dels actes commemoratius de l'aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, qui ho ha confirmat. El president ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor i els ha expressat el seu suport en aquests moments difícils. En el marc del minut de silenci que ha tingut lloc a Granollers, l'alcaldessa Alba Barnosell també ha volgut enviar escalf a l'entorn d'en Rami.
5: Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li l'escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
4: La troballa posa fi a 11 dies d'intensa recerca al Vallès Oriental, als rius Congost i Besòs i també a diversos punts del litoral català on els equips d'emergència buscaven qualsevol pista sobre el parador del menor. En aquest sentit, l'alcaldessa també ha volgut agrair la tasca de més de 700 voluntaris que durant dies s'han organitzat per buscar en Rami.
1: Mentrestant, els municipis del Vallès Oriental més afectats per les pluges esperen ser declarats, Ricard, zona catastròfica per part del govern central.
6: Sí, i el darrer en fer-los costat és el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, qui assegura estar treballant perquè s'aprovi en els pròxims consells de ministres. Ara bé, reconeix que l'escenari preelectoral dificulta concretar una data exacta.
7: Nosaltres estem treballant perquè sigui el més aviat possible, però dir-vos ara mateix quan es produirà seria barrejar la perdiu. Jo crec que quan ho tinguem segur us ho comunicarem.
6: En paral·lel, avui l'Ajuntament de Granollers ha posat en marxa una oficina única per centralitzar l'atenció als veïns i les empreses afectades pels aiguats, tot plegat després d'anunciar un fons d'emergència de 4 milions d'euros per recuperar la ciutat.
1: L'ara política, els partits catalans converteixen la commemoració de la mort de Lluís Companys avui fa 86 anys del seu afusellament en l'escenari d'un debat preelectoral. Sense la presència del PP i Vox, els comuns han batejat la seva hipotètica aliança de monstre. Per la seva banda, Esquerra i Junts han escenificat com de dividit arriba l'independentisme, Ricard, a aquestes eleccions.
6: Sí, socialistes i comuns han recuperat el record de la dictadura franquista i la figura de Lluís Companys per alertar del que consideren una regressió de drets si la dreta i la

0: l'extrema dreta arriben al poder. Les dues formacions han fet una crida indirecta a concentrar el vot progressista. Són Jéssica Albiach, dels Comuns, i Salvador Illa, president de la Generalitat.
1: Perquè sembla mentida que 86 anys després tornem a tindre el monstre a les portes.
2: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat.
0: L'intercanvi de retrets també ha enfrontat l'independentisme. El secretari general de Junts, Jordi Turull, critica que Esquerra s'hagi situat al costat de forces no independentistes en nom del cordó sanitari a Vox. Però la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, reivindica el seu paper històric en la defensa dels valors democràtics.
3: I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques.
4: I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: PP, Vox i Aliança Catalana no hi han participat.
5: I en aquest context polític, marcat per la cita electoral del 29 de novembre, les diferències entre els partits s'aguditzen, com escoltem, hem pogut escoltar, i també dificulten les relacions entre territoris, ho hem vist en qüestions com l'habitatge o el finançament autonòmic. Avui, però, aquestes diferències han quedat aparcades, almenys per uns moments, en la reunió del patronat del monestir de Poblet. Per primer cop en 15 anys s'hi han reunit els presidents de Catalunya, Aragó, València i les Illes Balears, un acte presidit pel rei Felip VI.
0: Les quatre comunitats han expressat el seu compromís de garantir la conservació i futur del conjunt monàstic, que també recull el planteó dels reis de la corona d'Aragó. En el seu discurs, el monarca ha cridat als governs autonòmics a anar més enllà d'aquest acord i estendre aquest esperit de cooperació a d'altres àmbits i interessos comuns.
6: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país, con más emprendimiento, con más investigación, con una sociedad civil más activa y comprometida.
0: A proposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, Catalunya, València, Aragó i les Illes Balears han expressat la voluntat de crear el Fòrum Poblet, una trobada que seria anual i que serviria com a espai de col·laboració mútua en diferents àmbits compartits. En els seus discursos, tots els presidents també han apel·lat a la concòrdia.
7: I quin és el nostre deure avui? Garantir un futur d'entesa i de prosperitat per al conjunt de tots els nostres conciutadans i conciutadanes, sense excepció.
8: La corona que representais i continua el legado de Jaume I és un orgullo i una garantia de la unitat i estabilitat de la nació espanyola. El mismo orgullo que supone para nosotros seguir construyendo este proyecto compartido que es España.
9: Este monasterio nos sigue interpelando de manera directa y nos invita a tomar una conciencia de todo aquello que nos une, que es muchísimo más que lo que nos separa.
10: Sus sepulcros nos recuerdan que más allá de las fronteras administrativas actuales existe un patrimonio histórico y cultural que nos une.
0: També hi ha participat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha demanat obrir una etapa que reforci la cooperació entre institucions per rellançar Poblet durant els pròxims anys.
5: L'Ajuntament de Barcelona, ho dèiem en titulars, ha fet el primer pas per a pujar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. La mesura ha rebut el vistiplau inicial del ple municipal amb els vots del PSC, els Comuns i Esquerra, i ara haurà d'esperar l'aprovació definitiva prevista a Montse per al mes de desembre.
11: La proposta estableix un recàrrec del 50% per als propietaris amb un únic habitatge turístic, del 100% per als que en tenen dos o tres i del 150% per als titulars de 4 o més llicències. Actualment, Barcelona compta amb prop de 10.600 habitatges d'ús turístic i el consistori destaca que un 60% estan concentrats en mans de propietaris amb 4 llicències o més. Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia.
12: Els pisos turístics volen relacionar-se amb l'administració pública com si fos un habitatge, quan en realitat és una activitat econòmica. Avui, doncs, el que fem és desincentivar i endurir encara més la seva viabilitat econòmica fins al moment de la seva suspensió a l'any 2028.
11: Els Comuns i Esquerra han donat suport a la mesura defensant la regulació del turisme a la capital catalana. Gemma Tarafa, dels Comuns, i Elisenda Alemany, d'Esquerra.
13: 6 de cada 10 pisos estan en mans de qui té més de 4 pisos. Són un negoci i han de pagar com a tal.
14: Perquè ha de quedar claríssim que la capital del país, els habitatges són per viure-hi.
11: Mentrestant, l'oposició manté opinions dividides, Junts s'hi ha abstingut i el regidor Damià Calvet ho ha justificat així.
15: Aquesta proposta no s'ha negociat amb nosaltres, ni una reunió ni una trucada, cap intent de dialogar per enriquir amb més perspectiva mesures de gestió del turisme.
11: I per la seva banda, el PP i Vox hi han votat en contra i és que acusen el govern de castigar els propietaris de pisos.
5: Mentrestant, els moviments socials mantenen la lluita contra el negoci immobiliari. Ara, quatre veïns d'un bloc de

0: Barcelona, conegut com a Bloc Papallona, han decidit començar una vaga de lloguer, és a dir, deixar-lo de pagar per pressionar d'igual la classe política a resoldre la crisi de l'habitatge.
1: La crisi de l'habitatge justament ha provocat una reacció als carrers. Una mostra d'això són les vagues de lloguers que s'estan fent en diferents blocs de pisos, propietat de banc o de grans fons d'inversió. El darrer exemple l'hem conegut aquest matí, quan quatre veïns d'un bloc modernista de l'Eixample, el Bloc Papallona, com dèiem, propietat del fons New Amsterdam Developers, ha decidit deixar de pagar el lloguer per pressionar el govern municipal a intervenir en contra de l'especulació i el negoci immobiliari. La portada del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i veïna del bloc, Anna Olestí, detalla quines són les seves demandes.
2: L'expropiació de l'edifici a benefici zero. I exigim que un cop expropiat el Bloc Papallona, contractes indefinits sense pujades de preus. I la segona, posar els pisos buits immediatament a disposició de les persones que ho necessiten, amb lloguers per sota del 30% dels ingressos.
1: Aquesta és una pràctica que va iniciar el Sindicat de Llogateres fa mesos en diversos blocs de localitats de l'àrea metropolitana. Ara, el Bloc Papallona es converteix en el primer edifici de Barcelona que inicia una vaga de lloguer.
0: Segons un estudi de l'ACO, la competència entre benzineres low cost ha frenat l'augment de preus per la guerra a l'Orient Mitjà. Per tant, l'usuari que ha optat per aquest tipus d'estacions ha notat menys l'impacte d'aquest conflicte a l'hora d'omplir el dipòsit. Tot i això, l'informe també reconeix que cada cop hi ha menys diferència de preu entre aquest tipus de benzineres i les grans companyies. Marc Amós.
3: De fet, la diferència de preus s'ha reduït a menys de la meitat des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons aquest estudi, les benzineres de baix cost han apujat més els preus que les grans distribuïdores, tot i que aquestes encara marquen els màxims del mercat. Aquest fenomen es situa dins d'un mercat inelàstic, en el que els consumidors difícilment poden trobar una nova alternativa. Així ho explicava Jordi Perdiguero, coautor de l'estudi.
4: Tu tens un producte i és l'únic que pots repostar, no pots posar-li altre producte al cotxe perquè funcioni. Per tant, si els preus de totes les benzineres pugen perquè el cost, el petroli, el preu de la benzina refinada als mercats internacionals puja, doncs els consumidors reaccionen molt poc reduint el consum.
3: A partir dels resultats, l'ACO proposa reforçar la supervisió del mercat majorista i prioritzar les ajudes a les famílies més desfavorides per tenir un accés més senzill al combustible.
0: El BBVA confirma el bon moment de l'economia catalana impulsada pel consum privat, l'ocupació i el bon comportament del turisme. De fet, l'entitat ha revisat a l'alça el creixement d'aquest any fins al 2,6%, dues dècimes més del previst. Precisament el conseller delegat del Banc Sabadell, Marc Armengol, ha destacat que, tot i la incertesa internacional, les empreses segueixen finançant-se a través del crèdit per fer créixer i mantenir els seus negocis.
5: Que la demanda de crèdit empresarial, que és un indicador d'aquesta ambició de creixement, continua incrementant a bon ritme. I la nostra perspectiva és que aquesta bona dinàmica es mantingui en el futur.
0: Tot i això, aquest informe del BBVA apunta a una lleugera desacceleració de cara al 2027, quan el PIB avançaria un 2,3%, encara amb un ritme sòlid, però condicionat per la inflació, l'encariment de l'energia i uns tipus d'interès elevats. El dolor per la mort d'un fill només és imaginable per aquells que són pares. La resta s'hi pot acostar des de l'empatia, però normalment aquest és un tema pel qual s'hi passa de puntetes i fins i tot s'obvia. Encara hi ha tabús sobre la mort perinatal infantil. Ho posem de relleu avui, que es commemora a tot el món el dia del dol gestacional, neonatal i perinatal. Ens en parla el Robert Calvo. Robert, bona tarda.
6: Una jornada, Gavi, bona tarda, en la qual es vol fer visible aquest fet i sensibilitzar i acompanyar les famílies que pateixen la pèrdua d'un nadó durant l'embaràs, el part o els primers anys de vida. Com li va passar a l'Eva, que ha perdut dos dels seus tres fills. Fa uns mesos ha impulsat un memorial a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per recordar aquests infants morts.
7: A mi m'ajuda a poder expressar mi amor, perquè al final el duelo és l'amor.
6: La Carla Cusó, infermera especialitzada en dol allà al centre, és qui va ajudar a materialitzar la idea de l'Eva, que com tots els pares i mares en aquesta situació ha sentit molta soledat.
8: Aquesta dificultat de la societat per parlar de la mort i el dol, que al final parla de les pròpies pors, no? Perquè quan jo en parlo em confronto amb la pròpia mort i amb els propis dols, fa que aquelles persones que estan transitant un dol ho visquin absolutament en solitud.
6: L'acte de trobada ha reunit familiars i facultatius que han dipositat 298 pedres, una per cada infant, al costat d'espelmes que mantenen viva la flama d'aquestes persones tan petites que van marxar provocant un dol que mai no s'acaba.
0: Gràcies, Robert. Canviem de qüestió. L'Oficina Antifrau de Catalunya segueix investigant un possible cas de corrupció en centres d'acollida de menors estrangers no acompanyats entre els anys 2016 i 2024.
1: Sí, el seu director, Josep Tomàs, assegura que encara mantenen obert

0: La investigació d'un expedient que examina les anomenades places fantasma. Es tracta de possibles casos en què entitats haurien cobrat diners públics per allotjar menors no acompanyats que en realitat no rebien el servei.
1: Si no haguéssim vist irregularitats, no hauríem arribat tan lluny en l'investigació. No vull dir el que no puc dir perquè no està clos, però sí que diguem-ne que estem treballant sobre la base de possibles irregularitats.
0: El cas va transcendir públicament el gener del 2025 arran de la denúncia d'un treballador del tercer sector contra la Fundació Resilis, a Girona. De fet, mesos més tard, la Sindicatura de Comptes va concloure en un informe que la Generalitat havia pagat indegudament 167 milions d'euros en prestacions econòmiques entre el 2016 i el 2024.
2: I els bombers fan balanç d'una temporada forestal d'estiu que ha estat molt complicada. Han intervingut en gairebé 2.900 incendis de vegetació. És un 26% més que l'any passat, Marc.
3: Parlem d'un estiu mogut pel cos de bombers de Catalunya, amb 450 incendis forestals i 36 dies de perill extrem. La temporada ha estat marcada per les altes temperatures, l'agressivitat del foc i la simultaneïtat d'incendis, coincidint amb l'estiu més calorós mai viscut a Catalunya. El mes de juliol ha estat el més crític, amb un 82% més d'incendis de vegetació que l'any passat, i juntament amb el juny han estat dos dels mesos més delicats de la dècada. L'incendi de Gavà ha estat el més llarg, amb una duració de 12 dies i fins a 6.000 persones confinades. I el de més extensió ha sigut a la Bisbal de l'Empordà, amb gairebé 2.000 hectàrees afectades.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Amb l'arribada de la tardor i la proximitat de l'hivern és el moment de revisar l'estat dels nostres habitatges i prestar atenció als senyals que poden alertar-nos d'un problema d'humitat. Per saber més sobre aquest assumpte, contem amb la col·laboració de Nacho Arias. Nacho, hola, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué señales alertan de la presencia de humedad en casa?
1: Pues las manchas que reaparecen cada año, la pintura deteriorada, la humedad en las partes bajas de las paredes y la aparición de moho son algunas de las principales señales de alerta. Detectarlas a tiempo, especialmente antes de la llegada del invierno, permite identificar posibles problemas de humedad estructural.
0: ¿Y cómo se puede solucionar un problema de humedad?
1: Pues el primer paso es identificar el origen de la humedad, ya que pintar o cubrir las manchas solo las oculta temporalmente. Los especialistas de Murprotec realizan un diagnóstico previo para determinar si se trata de capilaridad, filtraciones laterales o condensación y aplicarán una solución específica que elimine el problema de forma definitiva.
0: Nacho Arias, gracias y hasta otro día.
1: Hasta otro día y muy buenas tardes.
2: Un día descubres que tienes humedades.
3: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
4: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Murprotec.
0: Doncs repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucia. Comencem parlant del Barça. Rafinha i De Jong a punt per tornar a tenir minuts amb l'equip blaugrana.
5: Sí, han estat les dues bones notícies a l'entrenament d'aquest matí a la ciutat esportiva. El davanter brasiler, màxim golejador blaugrana aquesta temporada, s'ha perdut els duels de Lliga contra el Getafe i de Champions davant el Galatasaray després de tornar de la concentració amb el Brasil amb un edema muscular. Avui ha realitzat el primer entrenament al mateix ritme que els seus companys i Hansi Flick decidirà demà si l'inclou o no al convocatori per enfrontar-se al Betis dissabte a 6:45 de la tarda a l'estadi de la Cartuja. En el cas del migcampista, Frenkie de Jong ja porta uns dies entrenant-se amb el grup, tot i que la incògnita de si reapareixerà o no dissabte la desvetllarà Flick a la roda de premsa de demà. Recordem que el neerlandès es va lesionar el lligament intern del genoll durant el Mundial i no té minuts amb el Barça des del passat mes de maig.
0: 8 equips acompanyen el Barça a la part més alta de la classificació de la Lliga de Campions.
5: En total, 9 equips amb 6 punts de 6 possibles, un d'ells el Real Madrid, que va protagonitzar una remuntada històrica contra la Roma a l'Olímpic de la capital italiana. El conjunt blanc, que perdia per 3-1 quan mancaven menys de 10 minuts pel final, es va acabar imposant per 3-4 amb les dianes de Carlos Espí al minut 83, d'Hendrick al 85 i de Rüdiger al minut 90. Els blancs van ser inferiors a la Roma durant gran part del partit, però un excel·lent tram final els permet mantenir el ple de punts. Tot i la victòria, un altre mal partit de Vinícius, que reconeix que ha de recuperar el seu millor nivell.
6: Ah, no digo que estoy preocupado, pero enfadado conmigo mismo por no estar en mi mejor versión. He llegado aquí muy joven, con 18 años, y siempre he dado la cara por este club, por este equipo, y al final Vini siempre vuelve, y no tengo

0: tengo ninguna duda que voy a volver, que voy a volver a marcar los goles y a poner el equipo y el club donde se merece.
1: De fet, l'atacant brasiler es va assabentar minuts abans del partit de Champions que es perdrà els propers 4 duels de Lliga per l'estirada de cabells a Salibà, que va provocar la seva expulsió el cap de setmana contra el Villarreal. Una decisió del comitè de competició i sobretot uns temps que a l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, no l'agafen per sorpresa.
2: Me parece que ahora el gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal. Porque en este momento el gato ya no está escondido.
1: Parlant de futbol, el Betis també compta els seus partits per victòries a la Champions, triomf per 3-2 dels verdiblancs davant el Porto a la Cartuja, també amb remuntada inclosa. Isco va ser l'autor des del punt de penal del gol de la victòria del Betis.
3: La verdad que es una competición muy especial, jugarla con el club que me ha devuelto la ilusión es algo increíble y me han dado muchas veces por muerto y bueno, me niego, ¿no? Quiero seguir luchando, disfrutando por lo que más me apasiona y mientras tenga energía, me respeten los dolores, pues voy a seguir.
1: La resta d'equips en ple de victòries, a més del Barça, l'Arsenal i l'Sporting de Portugal, són el Liverpool, que va golejar l'ASC per 3-6, l'Aston Villa, que va atropellar el Fenerbahçe per 6-0, i l'Stuttgart, que va superar l'Slovan de Bratislava per 0-3. La setmana vinent es disputarà la tercera jornada de la màxima competició continental, però avui és el torn de l'Europa League. Unió Sant Giló a Reial Societat a 6:45 de la tarda i Celta de Vigo Juventus a l'estadi de Balaïdos a les 9 de la nit. I també es disputa la Conference amb un equip de la Lliga implicat, el Getafe, que visitarà el Craiovia romanès a 6:45.
4: Obrim la plana poliesportiva. En vol, el Barça visita Romania pel partit de Champions.
1: Que afrontarà davant el Dinamo de Bucarest a 6:45 de la tarda. El conjunt culé acumula una trajectòria immaculada a la competició europea amb 3 victòries en 3 partits. Un triomf a terres romaneses li donaria al Barça la classificació matemàtica per a la propera ronda. I en bàsquet, la 6a Joventut de Badalona va derrotar el Morabanc Andorra per 96-75 en el duel ajornat de la segona jornada de la Lliga ACB. És la primera victòria de la penya en aquesta competició domèstica.
4: Víctor i Llucià, gràcies com sempre i bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
4: Tres minuts i seran les 3, ja està tot a punt per la gala del Premi Planeta, que enguany celebra 75 anys i es trasllada al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. El tradicional sopar literari comptarà amb la presència del rei Felip VI, que ja es troba a Catalunya.
5: Sí, els reis d'Espanya tornen a assistir a la cerimònia 2 anys després. El 2024 ja hi van ser, coincidint amb el 75è aniversari del grup Planeta. Ara, que està d'aniversari, no és només el grup, sinó concretament el premi. Aquest any la gala s'avança, tot anirà una mica més d'hora. Començarà a 8:15 amb la foto de família i els discursos del president de Planeta i A3Media, José Cregueras, i posteriorment del rei, en aquest ordre. També el veredicte del jurat arribarà abans, cap a 10:15 de la nit. Tot plegat en una edició que tornat a batre el rècord de participació. S'hi han presentat més de 1.400 obres. D'aquesta, una desena han arribat a la final, entre les quals predomina un gènere literari, el de la novel·la històrica. En menys de 8 hores, doncs, descobrirem els noms del guanyador i del finalista del Planeta, que s'enduran 1.000.000 i 200.000 euros respectivament. A més, per primera vegada en 75 anys, també hi haurà un trofeu per al finalista. Sí.
4: La Fundació Carulla inaugura a la seva seu del Poblenou l'exposició Tros de Dona, una mostra produïda pel Museu Terra que reivindica el paper de les dones tant a la vida com en les tasques de cures. La directora de la Fundació, Marta Esteve, detalla un de cero que aquesta proposta neix d'una pregunta molt senzilla.
6: Que és on són les dones en el relat de la nostra història. I amb aquesta exposició el que volem és això, és fer visible i reconèixer tota aquella feina que les dones hem fet durant generacions i que, malgrat ser imprescindibles per sostenir la vida, ha quedat, doncs, invisibilitzada.
5: L'exposició incorpora els testimonis d'una 60ena de dones del barri del Poblenou que són fonamentals per reflexionar sobre el paper de les dones en la vida quotidiana, les cures i la relació amb el territori.
4: I acabem amb música aquesta nit a la Sala Apolo de Barcelona, concert de Leo Rizzi.
7: Y yo, cantándole a las amapolas.
5: El cantant i compositor arriba a la ciutat amb la gira

La Belleza de las Flores Tour, amb què presenta el seu segon àlbum d'estudi, amb què una proposta que combina pop, soft rock i sensibilitat poètica. El repertori inclourà també alguns dels temes més coneguts, com a

0: Cantizano.
1: ¿Qué, qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
5: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
8: La brúixola amb Lola Sorribas.
9: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era perturbadora, però sobre el paper en el que va passar a darrere les càmeres va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
10: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
11: Sí, tu, Lola, ho tens això, que a vegades quan veus senyals de l'univers, sí, dius, això deu passar no per alguna cosa.
9: Cara, sí. Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer beneir
10: el set de rodatge.
8: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
12: Barcelona torna a ser la capital literària un any més amb motiu del lliurament del Premi Planeta.
13: Cuando el viento hable. Ángela Luz Banzas.
14: Permitan que justamente aproveche esta oportunidad de estar aquí para subrayar la importancia que tienen las bibliotecas dentro de los hospitales.
13: Corresponde a la novela titulada Vera, una historia de amor, cuyo autor es Juan del Val.
15: Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida estaba completamente destinada al fracaso.
12: Com cada 15 d'octubre, Onda Cero Catalunya emetrà una programació especial des del Palau número 1 de Fira de Barcelona, escenari enguany del 75è aniversari d'aquest prestigiós guardó. A partir de les 7 del vespre, no et perdis cap detall de la nit literària de l'any.
8: A Onda Cero Catalunya, programa especial Premi Planeta de novel·la.
16: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
17: Hola Marta García Ayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Hola Jaime Cantizano, pues con mucha envidia, porque te voy a engañar.
17: Bueno, pero vas a tener que hablar mucho, no tanto yo, sino tú, vas a tener que hablar mucho, ¿sí?, de lo que va a ocurrir en Barcelona en tan solo unas horas.
18: Sí, sí, en la brújula lo vamos a retransmitir en riguroso directo. Todos los que estén nerviosísimos por si han ganado el Premio Planeta y no están en la fiesta, que menudo fiestón vais a tener, pues que escuchen la brújula y se lo contamos.
17: ¿Cuántos libros has escrito tú?
18: Pues 5 y pico.
17: ¿Y estás en alguno más?
18: Este año tampoco.
17: No te va a dar tiempo,
18: tampoco,
17: ¿no?
18: Me toca.
17: Este no. Año no te va a dar tiempo.
18: No.
17: Bueno, tenemos que escuchar la brújula a las 7, las 6 en Canarias.
18: Sí.
17: ¿Qué tienes? Pensiones, supongo.
18: Hombre, tenemos, claro, en la brújula de la economía analizaremos bien qué hay que temer o no de

Bona nit des de la Fira de Barcelona, molt a prop de la plaça d'Espanya. Estem, de fet, si som a la plaça d'Espanya, a la capital catalana, que aquesta nit es converteix en la capital de la literatura en llengua espanyola.

0: Espanyola, com ens explicava ara Paco Paniagua i tot l'equip de la Brújula amb Marta García ayer. Avui celebrem una edició molt especial del Premi Planeta. Arriba el 75è aniversari. Durant tres quarts de segle aquest guardó ha acompanyat diverses generacions de lectors i de novel·les premiades que acumulen més de 47 milions d'exemplars venuts. Aquest vespre coneixerem un nou guanyador o una nova guanyadora i un nou finalista o una nova finalista d'un dels guardons literaris més prestigiosos del món. Joan Valentí, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Carles.
0: Preparat per aquesta nit tan emocionant, eh? Avui, a més, amb una cerimònia que s'espera que sigui multitudinària.
1: Sí, sí, preparat, però sobretot amb moltes ganes, com dius, i molta il·lusió. M'estreno en la cobertura de la cerimònia del Premi Planeta i, escolta, fer-ho quan fa 75 anys que va començar aquesta preciosa tradició. És un autèntic plaer, 75 anys no es fan cada dia, clar.
0: No, i tant que no. Una nit aquesta molt especial en la qual els reis d'Espanya, Felipe Letizia, superant amb la resta de convidats aquesta cerimònia que podran seguir en directe, evidentment, tots els oients aquí a la sintonia d'Onda Cero.
1: El sobre amb el títol i autoria de l'obra guanyadora s'obrirà abans de 3:15 de la nit. Mentrestant, tot és misteri i travesses, les taules del sopar literari en van plenes, ja us ho ben asseguro. El que sí sabem és que les obres finalistes d'aquest 2026 sembla que tenen un fil conductor. La membre del jurat Luz Gabás ens explicava ahir que moltes de les obres finalistes comparteixen una mateixa preocupació: la recerca de la pau interior. Veurem si aquesta pista ens ajuda a entendre el veredicte que coneixerem d'aquí a unes hores.
2: Todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena. Concluyo con una cita de una de las novelas que para mí resume el espíritu del Premio Planeta 2026. Las cicatrices no pueden pesar más que la vida.
1: Una de les novetats d'enguany, dèiem, és que, a més del guanyador o guanyadora, qui quedi finalista també rebrà un trofeu commemoratiu.
0: És una de les novetats que ens porta aquesta edició del 75è aniversari del Premi Planeta, un guardó que ha canviat la vida de molts escriptors, però també ha centrat la vida literària del país i ha entrat també a milions de llars, justament perquè s'han venut molts de llibres del Premi Planeta. Tres quarts de segle després, la millor prova de la seva vitalitat són, justament, els lectors. Ahir ho resumia molt bé el president del grup Planeta i de Tresmedia, José Creuer.
3: Sumamos más de 47 millones de libros vendidos. Es muy fácil, si dividimos los 47 millones de libros en las 74 ediciones anteriores, pues sale un promedio de más de 625.000 libros en cada edición, lo cual habla muy bien de lo que significa el premio para conseguir nuevos lectores.
4: A Onda Cero Catalunya, programa especial Premi Planeta de Novel·la.

0: Són les 7 del vespre i 16 minuts abans que arribin els convidats de Catifa Blava. Ja comença a agafar vida en aquest Premi Planeta 2025.
1: Allà hi tenim en Robert Calvo. Robert, bona tarda. Com respira aquest fotocall en una edició, ho dèiem, tan especial, 75 anys?
2: Bona tarda, companys. Mira, respira, ara mateix ja és un bullider perquè diguéssim que l'anfitrió ja ha arribat, vull dir que ja està a la casa, és el president del grup Planeta, José Creueras. Per tant, si l'anfitrió és dins del Palau Firal, vol dir que ja la resta poden començar a arribar i així ho estan fent. De fet, darrere d'ell ha arribat, vestida de rosa fúcsia, així ja ho puc avançar, la presentadora d'aquest acte, Esther Vaquero. Després d'ella ha passat per aquí ja una part de representativa dels els escriptors de l'editorial Planeta. Estic veient Atibel Preciado, estic veient Luz Gabás, també veig a l'horitzó Eva García Sánchez Urtulli, em sembla que està allà. Bé, van arribant mica en mica les personalitats del món de la cultura, però també d'altres àmbits, perquè aquest Premi Planeta de novel·la cada 15 d'octubre aplega a Barcelona no només representants del món de la cultura, de la literatura en aquest cas, sinó també de l'empresariat català, de diferents àmbits d'aquesta comunitat autònoma que s'acosten cada 15 d'octubre. I jo, em permetràs, Joan Valentín, que és un honor compartir amb tu aquest teu primer programa com a conductor del Planeta, però és que amb en la Melo Varela, Carles, en són ja
0: més
2: una vintena gairebé.
0: Més de 20 anys, ja.
2: Per tant
0: som
2: ja...
0: Som un clàssic com el Premi Planeta.
2: I permetem que, no m'agrada corregir cap company en antena, però és una precisió sobre el que has dit de la catifa blava. Fins ara era blava la catifa, a motiu del 75è aniversari és negra.
0: És que aquí dins és blava, per això jo considerava que dins també ho seria. Doncs escolta, moltes gràcies per la precisió. I són els

0: els ulls d'Onda Cero, que són ara mateix al Fotocol. Nosaltres som a dins, on se celebrarà el sopar. Una gala com aquesta és molt més que un premi literari. Durant unes hores, Barcelona, això ja ho saben tots els oients, reuneix escriptors, editors, llibreters, empresaris, representants institucionals i moltes persones que formen part del món del llibre i de la cultura aquí a Catalunya.
1: D'aquelles nits en què costa trobar un altre lloc amb tanta concentració de talent literari, i a més, no ens cansem de dir-ho, tres quarts de segle que compleix aquest Premi Planeta, i això ha fet que moltes personalitats hagin volgut ser avui aquí, que no s'ho hagin volgut perdre per res del món.
0: Anem fins a la sala, on en una estona començaran a servir-se ja els plats d'aquest sopar literari. Allà hi ha el cap d'informatius d'Onda Cero Catalunya, Gabriel Figueredo. Hola, Gabi, bona nit.
2: Bona nit, Carles.
0: Quines autoritats està previst que ens acompanyin en aquesta nit?
2: Doncs mira, encara queda una estona perquè arriben aquestes autoritats, serà cap a les 8 del vespre, però ja sabem, òbviament, que hi seran els Reis, que ja van venir el 2024, just quan el grup Planeta va complir 75 anys, i de nou els Monarques volen ser en aquesta cita tan especial per a aquest grup i sobretot per a aquest premi. També hi serà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. I també hi haurà representants, lògicament, del govern espanyol, en aquest cas el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que aquest matí ja acompanyava, en aquest cas, el rei Felip VI en un acte que s'ha celebrat al monestir de Poblet, i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, també català i exalcalde de Barcelona, com bé sabeu. Hi haurà més polítics. També hem confirmat la presència del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i també del seu president aquí a Catalunya, el president dels Populars, que serà Alejandro Fernández. I lògicament encara no els hem vist, però segur que hi seran també membres importants de la societat civil, de la patronal catalana, d'altres entitats culturals i també d'altre tipus que volen participar, com no, en aquesta gran festa que aquest any s'està celebrant aquí al Palau de la Fira de Montjuïc de Barcelona.
3: A Onda Cero Catalunya, programa especial Premi Planeta de novel·la.
0: Abans que la gala entri en el seu moment més intens, volem parlar amb dues autores que coneixen perfectament què significa competir en un gran premi literari com aquest.
1: Sí, perquè nosaltres potser podem fer l'exercici d'intentar-ho imaginar, no? Però qui ha viscut aquella espera sap què passa pel cap d'un escriptor quan arriba el dia d'avui, 15 d'octubre, i encara no sap si la seva vida està a punt de canviar. La primera convidada que rebem al punt central de la nostra cobertura d'avui és una escriptora que l'any passat també era present al Premi Planeta. Ara bé, ja us asseguro que la situació per ella era ben diferent a la d'avui.
4: Voy a leer la plica de la finalista. La bajo firmante Ángela Luz Banzas, con el título El color de la lluvia, y en realidad va a llevar por título Cuando el viento hable.
5: Bueno, lo primero, muchísimas gracias de todo corazón por haber acogido.
0: Ángela Banzas, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No,
0: ¿cómo te sientes al escucharte de nuevo y escuchar cómo se abría la plica ahora hace un año?
6: Pues todavía siento mucha, mucha emoción dentro del pecho y ahora ya también en la memoria y en los recuerdos, ¿no?
1: Ahora recuperábamos y oíamos de fondo un fragmento de aquel discurso que empezabas advirtiendo que los nervios quizás te podían traicionar. No fue así, fue un discurso excelente, pero imagino que hoy estás viviendo la noche de otra forma.
6: Sí, sin duda la estoy viendo de otra forma y de hecho sé que hoy voy a poder cenar, cosa que hace un año
1: es
6: no
1: un punto.
6: Pude. Sí. Pero también con mucha emoción, ¿eh? Porque me remueve todo lo vivido hasta este momento. Ha sido un año, un viaje maravilloso.
0: Pero al final es todo un año de promoción, de encuentro con los lectores, de asistir a clubes de lectura, de entrevistas. ¿Tú cómo lo has vivido?
6: Pues sobre todo desde el agradecimiento. Agradecimiento primero porque se me reconoció con este premio, ¿no? El ser finalista. Y luego el poder contarle de viva voz pues a tantas personas que no me conocían de antes, no eran lectores, que algunos estaban ya fidelizados, por decirlo de alguna forma, pero para muchísimos, para la inmensa mayoría, me desconocían mi obra, mi forma de contar, mi forma de narrar, ¿no? Y en cierta medida también mi forma de sentir. Así que solamente puedo seguir sintiendo un profundo agradecimiento, ¿no? Porque toda esta maquinaria está concebida justamente pues, para proyectar obras y también autores.
1: I ens hem decidit a envoltar d'escriptores guardonades, perquè al costat de l'Àngela Banzas hi tenim la flamant guanyadora del Premi Fernando Lara de novel·la, Marta Plata.

0: a vivir, ¿no?
1: Es curioso, y antes lo decía, que también es curioso que vuestras novelas guardan cierta relación, porque las dos habéis viajado a la España de los años 40, aunque, eso sí, desde lugares muy distintos. Explicarme qué tiene esa época, con tantas obras en cantidad, pero que se puede abordar desde tantos puntos de vista y aún quedan muchísimos, esa época que sigue generando tantas historias para contar.
2: Sí, es que yo creo que en mi caso, como el de Ángela, la posguerra española, todavía hay muchas historias para contar y muchos puntos de vista. Y cuando la gente dice, oye, un libro más de la posguerra, no, es que debe seguir escribiéndose, porque es una época de la historia española que no debe olvidarse. No debe olvidarse lo que pasó, ¿no? Porque si lo olvidamos, estamos condenados a cometer los mismos errores que se cometieron. Y es bueno que las nuevas generaciones, a lo mejor les cuesta acercarse a un libro de historia, pero si se acercan a una novela y les gusta y les llega, aprenderán la historia, porque el tipo de literatura que hacemos Ángela y yo, que es, no es que sea novela histórica, pero es una novela con tintes históricos, ¿no? Están muy documentadas. El lector aprende. A mí me han dicho muchos lectores que se me han acercado por Instagram a hablarme de la novela, de los personajes, y me han comentado lo mucho que han aprendido y cosas que han descubierto. Pero yo misma, incluso cuando me estaba documentando, en muchos, he cambiado mi forma de pensar en muchos aspectos, ¿no? Porque había temas de la historia que yo desconocía, ¿no? Entonces, el hecho de conocerlos, familiarizarme con ellos, he pensado, caray, esto a lo mejor no debería pensar en esto de esta manera, cuando ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Y yo me he acercado mucho a los recuerdos, que cosas que me contaba mi abuela, que no le hacía ningún caso, porque esto solemos hacerlo cuando los abuelos se acercan, que nos dan la tabarra y no escuchamos. Y luego cuando crecemos nos damos cuenta de que ojalá les hubiéramos escuchado, ¿no? Porque los abuelos son un pozo de sabiduría, son un libro de historia.
3: Avui a Onda Cero Catalunya Especial, Premi Planeta de Novela, en conversa amb Ángela Banzas, finalista del Premi Planeta de l'any passat, amb Cuando el viento hable, i Marta Platel, guanyadora del Premi Fernando Lara, amb El baile de las criadas. Seguim parlant amb elles, però la cerimònia és a punt de començar. I el mes d'octubre, ja ho sabem, és molt especial per al món de la literatura, amb el Nadal a l'horitzó, tant a les festes com al premi. Els escriptors i les escriptores d'aquest país viuen anualment un moment molt especial. La d'avui és una nit com poques ja a la ciutat de Barcelona, Joan, perquè estem aquí a les portes d'aquest premi, que sempre és el 15 d'octubre.
1: Sí, sí, i hi ha una feina enorme, que gairebé mai no veu el públic, veiem a gent passar amb més corredisses, amb menys, gaudim més del moment, una mica atrafegada per aquests, com dèiem, nervis d'última hora, i és que és imprescindible perquè una nit com aquesta funcioni amb la precisió i la puntualitat habitual. Podem parlar ara mateix amb l'Anna Utiel, que està vivint aquests minuts previs. Anna, quin ambient hi ha a l'aperitiu del premi a aquesta hora?
4: Doncs mira, ara comencen els convidats a arribar, a col·locar-se a les seves taules. La majoria encara no s'han assegut, sinó que estan trobant el seu lloc, saludant-se amb els coneguts. Comencen els cambrers a repartir aquesta primera part de l'aperitiu. Les taules estan, com sempre, com cada any, si ja ho hem explicat cada any, molt ben parades, molt maques, amb molt de gust, però és que avui el menjador és particularment espectacular. Mireu, cada columna d'aquí del menjador està envoltada d'uns prestatges que estan completament plens d'espelmes, plens, plens, plens. Donen aquesta sensació d'acollidora, però també elegant. Un punt, no sé si els fans de Harry Potter, amb un menjador ple d'espelmes, ja sé que deuen estar pensant. No és ben bé així, no és ben bé Hogwarts, però sí que té molt, molt de gust. He de dir, però, que les espelmes no són reals, sinó que són, per garantir la seguretat de tots els que estem aquí, lògicament, doncs són artificials, però l'efecte que fan a la vista és exactament el mateix. També hi ha unes làmpades espectaculars d'aquestes d'aranya. N'hi ha força per aquí al sostre d'aquest espai. També un detall que ens agrada molt és que hi ha una biblioteca, no? Hi ha una paret que és tota una biblioteca on hi han exposades totes les novel·les reconegudes al llarg dels anys pel Premi Planeta. També hi ha uns plafons gegants on amb lletra com escrita a mà, lletra manuscrita, hi ha paraules vinculades al món de la literatura. Veiem aquí el que tinc al costat: lectura, pluma, tinta, lomo, felicidad, refugio.

0: Sexvital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sexvital.
1: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
2: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Entonces se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
1: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
3: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
4: Acertarás.
5: Soy ecológica. Quiero una estufa de biomasa.
6: Ferroli lo tiene.
5: ¿Y si además quiero aerotermia?
6: Ferroli lo tiene.
5: ¿Y si quiero una caldera de hidrógeno o biometano?
6: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio, aire acondicionado, termos, Ferroli. Expertos en climatización. Más de 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
7: Soy Marc Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
9: Verisur.
10: Hay recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory.
11: 80 años de tardes de domingo pegados al transistor. 80 años de goles en el último suspiro que lo cambian todo. 80 años de risas, lamentos y de suerte la próxima jornada. 80 años de abrazos, de estadios llenos y de bufandas al viento. 80 años de fútbol, 80 años de la quiniela y con la ilusión del primer día. Ahora con fútbol femenino. Esta jornada bote de 2 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
12: A Onda Cero Catalunya, programa espacial Premi Planeta de Novela.
13: Són 7:45, mentre esperem que comenci la cerimònia, fem una mica de memòria de com va ser la de fa un any, perquè recordem que el Premi Planeta es lliura sempre un 15 d'octubre.
14: Perquè és la festivitat de Santa Teresa, el nom de la dona del fundador de Planeta, José Manuel Lara Hernández, ara fa 75 anys, volíem dir. Des d'aleshores, el Premi Planeta sempre ha estat deixant imatges que acaben formant part de la història literària d'Espanya. Fa només un any també vivien una nit plena d'emocions. Ho sap prou bé, amb qui hem parlat, amb l'Àngela Banzas, que com saben va ser finalista del Premi Planeta l'any passat. I ara precisament volem recordar com va ser aquella nit, la del 15 d'octubre de fa un any, del 2025, i ho farem de la mà de la nostra companya, l'Anna Utiel.
15: Doncs mira, la de l'any passat va ser l'edició que queia entre els dos grans aniversaris de Planeta, podríem dir. Veníem d'haver celebrat els 75 anys del grup, el 2024, i faltava un any per celebrar els 75 anys del premi, que és el que estem fent avui, com prou bé sap la nostra audiència. Però el fet que l'any passat no hi hagués cap efemèride rodona no vol dir que fos una edició menys destacada, en absolut. Va ser un gran sopar literari, com sempre, que es va fer a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, l'espai que va acollir el sopar literari en les últimes edicions, tot i que aquest any hi ha hagut un canvi d'ubicació. Per allà, per aquella Sala Oval, van desfilar, com sempre, moltes cares conegudes i grans noms de la literatura, i cap a les 11 de la nit va arribar el gran moment, es va descobrir el secret més ben guardat.
16: Corresponde a la novel·la titulada Vera, una història d'amor, cuyo autor és Juan del Val.
15: Juan del Val aconseguia el 74è Premi Planeta amb Vera, una història d'amor, i fent honor al títol de la seva novel·la, l'autor ens va deixar una de les dedicatòries més romàntiques que es recorden en la història del guardó.
17: Este premio es para una persona, que es Nuria, porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, llevo 30 años mirándote, casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Eres mi vida.
15: Amb aquestes emotives paraules li dedicava el premi a la seva dona, Núria Roca, en un discurs en què també va defensar que s'ha d'escriure adreçant-se a la gent i no a una suposada elit intel·lectual. L'altra gran triomfadora de la nit, ja ho sabeu, va ser la dona que ens ha acompanyat aquesta nit aquí a l'especial d'Onda Cero, una d'elles, Àngela Banzas, que va ser finalista del Planeta amb Cuando

0: Ja dèiem que el mes d'octubre és molt especial per al món de la literatura. Explicàvem abans que el Nadal és a l'horitzó i per tant és un bon moment també per demanar llibres als Reis Mags. I els escriptors i escriptores d'aquest país viuen anualment un moment molt especial. La d'avui hem explicat el 15 d'octubre, a motiu de Santa Teresa, el moment de celebrar aquesta nit tan especial. Robert Carlos, el moment també de fer una mica de repàs de com ha estat aquest premi, no només perquè el celebrem un any més, sinó perquè aquest any és el dels tres quarts de segle, el 75è aniversari.
1: 75è aniversari d'un guardó que té molta solera en aquest país. Els 75 anys no són pocs, són molts, i ja en falta menys pel centenari d'aquest premi, que no sé si el viurem tu i jo aquí plegats, però d'alguna manera
0: espero que
1: el puguem viure. El 15 d'octubre, com bé dèieu, és Santa Teresa, i així es deia la dona de Lara Hernández, Maria Teresa Bosch, així que d'alguna manera, com deia en Joan Valentín, aquest guardó és un homenatge a aquella dona. El guanyador o guanyadora del premi s'emporta en l'actualitat aquest 1 milió d'euros, i el finalista o la finalista obté 200.000 euros per la seva obra. Això li dona importància a aquest concurs de literatura, però no només això. I és que la nit del 15 d'octubre, com dèiem a l'inici, és una cita cultural com poques hi ha en aquesta ciutat. Cita cultural del món empresarial, de l'economia, de diferents àmbits de la societat catalana que s'apleguen aquí, perquè aquí hem vist, oncòlegs, escriptors, periodistes, presentadors de televisió, presentadors d'informatius, en fi, a moltes persones. Són moltes, ens deia l'Anna que eren 1.400 a comptar.
0: 1.400 convidats, diuen.
1: 1.400. Doncs mira, dels 1.400 d'aquesta edició, els 40... que va haver-hi en la primera edició, Carles, Joan. 40 persones que van assistir al primer premi del planeta, que tampoc van donar 1 milió d'euros al guanyador.
0: Això t'anava a dir, el premi era 1 milió d'euros. Com va ser el premi d'ara fa 75 anys?
1: Doncs mira, el primer Premi Planeta va tenir 40.000 pessetes, que eren moltes per l'època, eren moltes, i el compàs del creixement lògic del país va passar a 100.000 pessetes el segon any, a 200.000 el 1959, a 250.000 el 1966, a 1.100.000 pessetes el 1967, i més tard la cosa ja va anar pujant fins als 2 milions de pessetes, i per l'edició de l'any 1976, la del 25è aniversari, José Manuel Lara el va situar en 4 milions. Cal afegir-hi l'excèssit d'aquest premi, que des del 1974 es va afegir al guanyador i que també va comptar amb una quantitat econòmica important. Però l'aclaparadora acceptació d'aquest Premi Planeta va provocar un nou augment. Va ser ja l'any 1988, situant l'obra guanyadora amb 20 milions de pessetes. El 1991 es va rebre 25 milions per part del guanyador, i el finalista en va obtenir 6, i ja a la dècada dels 90 la cosa va anar pujant fins al nou mil·lenni. El nou mil·lenni la cosa ja va canviar. El 2001, en complir 50 anys del premi, la dotació va passar a ser de 100 milions de pessetes per al guanyador i 25 milions per al finalista. Amb l'entrada en vigor de l'euro, la cosa va anar quadrant-se, i van ser 601.000 euros per l'obra guanyadora i 150.250 per la finalista, i ja des de fa uns anys aquest 1 milió d'euros és pel guanyador o la guanyadora i els 200.000 pel finalista o la finalista. Em preguntaves com va ser aquell moment de la primera cita, no? Aquells 40 homes i dones que es van reunir al restaurant Casa Lardi de Madrid, amb aquelles 40 persones que van comptar amb la presència, per exemple, d'Álvaro de la Iglesia, de José María Gironella, entre molts altres, i el jurat del premi de llavors hi havia grans novel·listes del moment: Bartolomé Soler, Romero de Tejada, que era fiscal de l'Audiència de Barcelona i distingit escriptor, Pedro de Lorenzo, també el periodista madrileny César González Ruano i molts altres que van formar part d'aquell primer guardó, que es va emportar un home que va presentar-se amb el pseudònim de Juan José Mira, que era el pseudònim de Juan José Moreno Sánchez. Després d'ell van arribar noms tan il·lustres

0: com el d'Anna Maria Matute, el de Jorge Semprún, el de Juan Mercè, el de Manolo Vázquez Montalbán. I després s'hi van sumar Rosa Regàs, Maruja Torres, Terenci Moix o Soledad Puertolas. I després han vingut molts de Premi Planeta que han estat grans plomes d'aquest país. Recordo Camilo José Cela, entre d'altres, Antonio Gala, bé, en fi, un sinfín de guanyadors, que es diria, amb aquests 75 anys.
1: I ara, aviam qui és aquest any, ho sabrem en directe, escoltant aquesta edició especial de la programació d'Onda Cero Catalunya des del Palau Firal a la plaça d'Espanya, tocada a l'Avinguda Maria Cristina a Barcelona.
2: La nit del Premi Planeta a Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa!
5: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
6: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
7: Ay, mi Paco. Mi Paco nunca falla.
8: Si el sexo funciona, todo funciona. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
9: Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
10: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
12: De Onda Cero. Presente nuestro camino. Llevo casi un año con la serie.
13: Esta semana Onda Viajera viaja hasta Málaga para descubrir Benavís, un destino de naturaleza y tranquilidad con parajes únicos para los amantes del senderismo y el golf. Un lugar donde conviven el mar y la montaña, las estrechas callejuelas llenas de magia, una deliciosa gastronomía y un ambiente acogedor. Este sábado desde las 12 del mediodía, Onda Viajera en directo desde el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benavís, con Carlas Lamelo, con la colaboración del Ayuntamiento de Benavís. Onda Cero, tu radio.
14: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
15: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
14: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
15: Llama a Verisur al 900-272-272.
2: El Premi Planeta de novel·la a Onda Cero.
1: En uns minuts espera que arribin ses majestats els reis aquí en aquesta zona on som nosaltres avui fent aquest especial Premi Planeta de novel·la a Onda Cero Catalunya en directe des de la Fira de Barcelona. Ara sí, la catifa ja és un autèntic formiguer, la catifa blava perquè és, Joan, la de l'interior, i ens ha explicat el Robert Caro que la de fora és d'un altre color.
16: Exacte, l'ha canviat aquest any.
1: On superem és de color blau.
16: És que estem col·locats just a una zona contigua a la sala on es farà aquest sopar literari. Tenim una llibreria preciosa de fusta fosca, ben il·luminada per dins, on hi ha totes les novel·les premiades aquests 75 anys de Premi Planeta. I aquí, escolta, no és un fotocall perquè ja n'hi ha d'altres, però la gent s'hi va acostant, es va fent fotos, va revisant el títol d'alguns dels galardonats. Volem conèixer, perquè estan arribant convidats i apareixen noves cares conegudes, volem conèixer qui s'ha passat per aquí aquesta nit, i ho fem amb el Gabriel Figueredo. Gavi, qui està despertant més expectació que hagis pogut veure? Cares conegudes volem.
17: Doncs hem vist unes quantes cares conegudes, aquesta és la veritat. Nosaltres ara estem aquí al saló, on la gent encara s'està resistint a seure a les seves cadires, ja, i molta gent ja comença a fer-ho, però encara hi ha molta gent dempeus que està xerrant amb els convidats del costat, amb les taules del costat, o simplement es dedica, doncs, a recórrer una mica aquest escenari magnífic que s'ha creat aquí al voltant d'aquest pavelló de la Fira de Montjuïc, que s'ha convertit avui en aquest lloc, en aquest escenari on se celebrarà aquest Premi Planeta. En tot cas, parlàveu de cares conegudes, n'hem vist unes quantes. Els membres del jurat ja hi són, hem pogut veure l'escriptora Luz Gabás, que ja fa 2 anys que forma part d'aquest jurat, que decidirà i que prendrà la decisió final sobre qui serà l'autora o l'autor que guanyarà aquest any el Premi Planeta. També s'han deixat veure

0: cares conegudes del món de la televisió. Per exemple, hem pogut veure a la Sandra Verneda, presentadora de televisió i que havia estat finalista també del Premi Planeta. I podríem dir, Joan i Carles, que hi ha com dos ambients diferents. Un, dins d'aquí de la sala, que la part principal a l'entrada és on encara hi ha més gent i on la gent s'està deixant veure, fent fotografies, xerrant, prenent aquesta primera copa. I després, una mica més enllà, hi ha un altre escenari, una mica més tranquil, on estan ja arribant les figures polítiques i els representants institucionals més importants de casa nostra i on ja s'està preparant la foto de família que es farà en el moment que arribin els Reis d'Espanya, que calculem que serà...
1: És imminent,
0: en breu.
1: És imminent.
0: Ha de ser imminent, efectivament. Doncs aquest és una mica l'escenari, una mica l'ambient, volíem dir, que s'està respirant en aquests moments, amb aquests dos escenaris. Tenim aquí cada cop més gent ja al menjador principal, per entendre'ns, ja ocupant els seus llocs, i després els càrrecs institucionals que ja van arribant. Hem pogut veure el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i també el principal anfitrió, en aquest cas el president de Planeta, Carles Creuera, que estava...
1: Josep Creueras,
0: efectivament, havíem confós amb el seu germà, doncs que efectivament ja està rebent aquests convidats principals per fer aquesta foto de família que, com deies tu, Carles, és imminent.
1: Gràcies, Gavi. Si hi ha un secret aquesta nit que es manté intacte, és el dels pseudònims, Joan, sí. Perquè és un habitual que la majoria d'apliques siguin amb noms que no corresponen a qui guanyarà finalment el premi.
2: Exacte, el que coneixem són els títols, coneixem els arguments, però encara ningú no sap qui s'amaga darrere dels 9 manuscrits finalistes i que aniran caient al llarg de la nit en successives votacions.
1: Doncs repassem-nos, si et sembla.
2: Som-hi, ja us aviso que hi ha molta diversitat, eh? Tenim novel·les per a tots els gustos, però la portaveu del jurat, la sentíem abans, l'escriptora Luz Gavàs, explicava que hi ha un esperit que uneix totes les obres i que està relacionat amb el moment que estem vivint. Entre els finalistes hi trobem novel·la històrica, ficció, llaços familiars i segones oportunitats per a tots els públics.
1: Comencem, recordem, els títols que direm no són amb els quals vosaltres anireu a la llibreria i trobareu aquestes novel·les, ni tampoc el nom dels autors. Comencem per La sombra d'Isabel, d'un tal Pedro Regalado, un dels pocs finalistes, aquest sí, que s'ha presentat en teoria amb el seu nom real.
2: Exacte, dels 9, només 2 ho han fet amb el seu nom real, i un és aquest, el primer que comentem, el Pedro Regalado. És el cas d'una història, la d'Isabel I de Castella, que gira al voltant de la lluita pel poder amb una idea clara. Clara, el poder no s'hereta, sinó que es conquereix. Aquesta és la primera. També mira el passat, la següent, Los Caminantes, de Martín Guerrero, ara sí, amb un pseudònim, una ficció històrica de to intimista que barreja una història d'amor marcada pel pas del temps amb un gran misteri. La novel·la arrenca a la Barcelona de 1959, un jove s'enamora d'un traductor francès que desapareix misteriosament de la seva vida. 20 anys després descobreix un informe de les brigades socials franquistes que el vincula amb un suposat pla per assassinar Antonio Machado.
1: És interessant, la memòria, el llegat i els llaços familiars apareixen també en diverses candidatures d'aquest Premi Planeta 2026.
2: Alba Naranja, de Tamslit El Hayani, pseudònim, planteja una emotiva saga familiar protagonitzada per quatre dones que lluiten per tirar endavant. Una de les protagonistes és l'Alba, que descobreix que va ser víctima d'una xarxa de nadons robats a Barcelona i que emprèn la recerca dels seus orígens. En aquesta cursa per conèixer, l'Alba descobrirà que el floc de pèl taronja del seu cabell és un símbol que l'uneix amb un llinatge de dones d'origen turc que es va assentar al Marroc.
1: I mentrestant, Los que falten, de Luz Ventura, pseudònim, també reflexiona sobre la família, tant la de sang com la que cadascú construeix al llarg de la seva vida en un context marcat també per la superació personal. Entre les propostes contemporànies destaca Kintsugi o Tres almarrotes, escrita, en teoria, per Jugalma de la Sierra, que també és un pseudònim.
2: Una història sobre segones oportunitats, esperança i redempció que també posa el focus en la salut mental. Els tres protagonistes coincideixen en un taller terapèutic inspirat en l'art japonès de reparar el que està trencat sense amagar les esquerdes.
1: Recordem que Luz Gavàs va dir que hi havia un fil conductor entre moltes d'aquestes novel·les que tenien molt a veure amb això, amb el creixement personal. El Jardín de Lennon és el nom, el títol, probablement pseudònim, que aposta per la novel·la de formació que segueix una amistat nascuda sota la influència de la música dels Beatles, ni més ni menys.
2: Quatre estudiants de periodisme units per la seva passió pels Beatles emprenen la investigació sobre un suposat fill secret de John Lennon, un dels membres dels Beatles. Però atenció, perquè el que comença sent una aventura periodística entre amics es converteix en una elaborada farsa que acaba en una cruel traïció.
1: La llista de finalistes que estem repassant ara aquí a Onda Cero Catalunya es completa amb el thriller Letra Herido, de Pepe M. Carrascosa, que combina una trama policial de venjança amb la literatura com a taló de fons.
2: I l'argument és una expolicia reconvertida en criminòloga i escriptora ajuda un antic company a investigar unes misteriosos

Curioses morts que tenen una cosa en comú. Al costat de cada cadàver hi apareix un llibre sobre la xarxa d'intercanvi Bog Crossing. Descobrirem que l'assassí utilitza la literatura precisament com a ham per atreure les seves víctimes.

0: Units al segle XVIII. Aquestes són les 9 obres que aspiren a obtenir el Premi Planeta d'aquesta 75a edició. Tots els noms d'autors, ho recordem, són pseudònims, a excepció de dos, Pedro Regalado i PPM Carrascosa. Haurem d'esperar una mica per conèixer qui s'amaga darrere de les 7 obres restants. Què et semblen, Carles, aquests fins doncs, argumentals que ja t'he avisat de tot tipus?
1: A mi alguns ja em criden molt l'atenció. Jo ja vaig prenent nota perquè ja saben els oients que ens segueixen cada any que s'ha de fer una travessa. Ara. Una travessa perquè quan seiem a sopar, que nosaltres sempre som els últims sí. que seiem a sopar, moltes vegades ja amb els plats servits, clar, et donen una targeta en la qual tu has de dir d'aquestes novel·les, aquest any en són 9, doncs quines consideres tu que quedaran en primera, segona i tercera posició? I entre plat i plat, no, Joan, es van sí. caient d'aquesta llista alguna d'aquestes novel·les, així que jo ja prenc nota per veure si l'encerto.
0: Exacte, no sé quina estratègia es fa servir tu, Carles, perquè clar, et guies bàsicament pel títol, els arguments, a quin t'agrada més.
1: Mira, porto cobrint el planeta més de 20
0: alguna
1: anys.
0: Alguna cosa hauràs descobert del
1: no,
0: que funciona.
1: No he vingut tots els anys, però gairebé, no he guanyat mai.
0: Mai?
1: Mai.
0: Mira que és curiós.
1: L'any crec passat, que un any sí.
0: L'any passat, Anna Utiel, després li preguntarem si quan connectem amb ella, va guanyar la travessa i li va escolta, un cabàs de llibres espectacular. Per tant, aquesta travessa, si tens sort i l'encertes, també té premi. Avui ens ho prendrem més amb seriositat que altres anys, Carles.
1: Doncs ara veiem a veure aquestes converses, a l'hora de l'aperitiu. Se centren segurament en una sola pregunta, que és, Joan, qui guanyarà el Premi Planeta, òbviament.
0: Sí, Luzga Vázquez, és un membre del jurat i que aviat estarà amb nosaltres, la tindrem aquí al programa especial que estem fent a Onda Cero Catalunya, explicava ahir a la tradicional roda de premsa que moltes de les obres comparteixen una mateixa idea, ho hem estat dient, la recerca de la pau interior. Ara estàvem parlant el Carles i jo que no tenim una estratègia gaire clara sobre les travesses que hem de fer durant el sopar. Gavi, avui què has pogut saber d'aquestes travesses? Dona'ns alguna pista que puguem doncs començar a confeccionar la nostra.
2: A veure, la millor pista que us puc donar és que al voltant de 3:15 del matí coneixerem quina és l'obra guanyadora i per tant sabem si és un home o és una dona qui guanya aquest Premi Planeta 2026. S'ha de dir de totes maneres que ja sabeu que aquí tothom parla, tothom xerra, hi ha comentaris, diguéssim, fora de micròfon i nosaltres no desvetllarem la sorpresa perquè encara no la sabem. Però sí que és veritat que comença a sonar amb certa força el nom d'una dona. Sembla que la que podria guanyar aquest Premi Planeta serà una dona, o almenys aquesta és una de les favorites. I el que hem pogut parlar també ahir en la roda de premsa, després, posteriorment, i conversant amb els companys periodistes i també fins i tot amb membres del jurat, ens deien que la decisió sembla que estava bastant clara, que no hi hauria un debat molt intens, que sempre n'hi ha, i després tindrem l'oportunitat segurament d'escoltar algun membre del jurat que ens ho pugui explicar, però que sembla que la cosa estava bastant clara, vull dir que ja s'ha presentat una obra que té molta força.
1: Que ha caigut, no?
2: I que digues, perdona? Deia que...
1: Justament en el punt clau, digues, Gavi, perdona.
2: Ara sí que em podeu escoltar?
1: Sí, i tant, perfectament. Ah,
2: doncs estava explicant això, doncs que el jurat, després d'examinar o de fer un primer examen, avui serà la decisió final i per tant encara diguéssim que tot està per decidir, però que tenien clar que hi havia una obra amb molta força, amb molta personalitat, molt ben escrita i que per tant diguéssim que tot i que el debat es produirà, la cosa semblava que estava bastant clara, que estava bastant clar qui podria ser aquesta guanyadora i com diem sona el nom d'una dona, d'una escriptora important. Veurem quina és finalment la guanyadora, això ho sabrem d'aquí una estoneta, però com diem, doncs que sembla això, que va agafant certa força el nom d'una escriptora d'una reputació internacional, podríem dir.
1: Les travesses, per cert, es comenten a l'aperitiu, però també mentre avança el sopar, Joan.
0: Sí, un element important, també hi ha secrets en aquest sentit, el menú ho és sempre, un dels grans secrets de la nit, i una bona manera d'explicar el nivell d'aquest esdeveniment literari. Deia el Gavi que la decisió és força unànime aquest any, per tant, igual, potser abans de les postres tenim el nom. Faig broma, jo crec que en principi haurem d'esperar fins a 11:45 per conèixer aquest nom. No sé si tenim detalls d'aquest menú, crec que l'Anna Utiel...
1: Segur, l'Anna Utiel té la minuta i ens sí, la pot cantar aquí en directe per explicar-nos, Anna, que superem aquesta nit i que superen els Reis, que per cert són a punt d'arribar. De seguida que arribin connectarem en directe amb l'accés a aquest parc.

0: estan entrant.
1: Estan entrant en aquests moments.
0: Hola, estem entrant al Palau 1 de Fira de Barcelona perquè ens estan movent a tots els companys periodistes.
1: Això vol dir que els Reis arriben.
0: Els Reis estan arribant.
1: De fet, no pateixis. Tu passa i quedes aquí. Passaran per davant nostre, o sigui que no s'amoïn els oients, que els explicarem el moment clau en el qual arriben ses majestats els Reis, que també...
0: Us volia dir que el moment clau és quan l'helicòpter sona sobre els nostres caps, que sabem que és aquell moment.
1: Efectivament. Ara sí, Anna, explica'ns el sopar, va, que això ja es posa tot preparat perquè els fotògrafs ja s'estan posicionant al lloc on som nosaltres, testimoni evident de que ses majestats els Reis són a punt d'arribar. Entretant, aviam, què sopem aquesta nit, Anna? Explica'ns quina és la minuta del que trobarem en el sopar especial d'aquest Premi Planeta de Novel·la. Després ens ho expliques. Doncs ara sí, jo crec, Robert, que és el moment que ens diguis una mica què és el que es veu des de la teva posició, perquè estàs justament en el punt exacte per on passaran ses majestats els Reis, tan bon punt aixequin. Ara mateix veiem que hi ha doncs, una barrera d'aquestes de vellut que impedeix l'accés de les persones. Estem convençuts...
0: És que hi ha un segon fotocol, Carles, això que acabem de descobrir. Acabem de descobrir que hi ha un segon fotocol.
1: És per la foto oficial, que també narrarem en directe, que està prevista a 2:15 i on s'espera que es fotografiïn els Reis, un cop arribin, amb el president del Grup Planeta i de 3Media, i també amb tots els membres del jurat. Això serà 2:15, quan nosaltres donem pas a la Marta García ayer.
0: Jo estic ara mateix situat davant d'aquest fotocol, vull dir que estic a primera posició, de primera línia, per veure l'arribada dels Reis Felip i Letícia. Estava recordant, Carles, quan ara fa gairebé un segle, el rei Alfonso XIII i la reina Victòria Eugènia van inaugurar el Palau Nacional de Montjuïc, on tantes edicions s'ha viscut d'aquest Premi Planeta, amb motiu de la Fira Internacional, de l'Exposició Internacional de l'any 1929, que es va viure precisament en aquest Palau Firal, on avui se celebra aquest Premi Planeta de Novel·la. Un segle després, els Reis tornen a Barcelona.
1: Per cert, ara sí ja sabem, Anouti, el que soparem aquesta nit, va.
2: Doncs mira, que es prepari tothom que està a casa, perquè és aquella hora tonta que ja comencem tots a tenir gana, i jo crec que els agafarà encara més gana ara. De moment, a les taules ja hi ha l'aperitiu col·locat, hi ha uns piscolabis de...
3: Això no ho has tastat mai, Carles? Sempre expliques que l'aperitiu no arriba
1: a
3: temps.
1: No arribo mai a temps, no l'he tastat mai.
2: És pels privilegiats que ja poden estar tranquil·lament asseguts a taula. N'hi ha de salmó, n'hi ha de pernil ibèric, n'hi ha de bolets d'anxoves, pinta molt bona, jo encara no els he tastat per respecte a vosaltres, companys. Després, el menú ja a cada taula està col·locadet, molt ben explicat, la veritat és que també fa venir gana. Amanida de remolatxa, llagostins, formatge feta i festucs.
1: Festucs és l'ingredient
2: estrella
1: de moda, per tant, està molt bé que hi hagi festucs al sopar del planeta.
2: No podia faltar, aquest és l'entrant. Després tenim llobarro salvatge amb flor de pastanaga i suc de crustacis. A mi el llobarro m'encanta, no sé vosaltres, dels peixos potser és dels meus preferits.
3: Però que encara queda una estona, Anna, i estàs fent obrir la gana d'una manera animal.
2: És veritat que ara crec que aniré a buscar una miqueta d'aperitiu, quan acabi de parlar amb vosaltres. I després, el moment estrella per mi, el meu moment estrella, és el de les postres, textures de xocolata amarg i caramel.
3: Ens agrada la xocolata perquè l'any passat també n'hi havia, vull dir que
1: sempre
3: és un ingredient que aposten molt fort.
1: Home, jo crec que és aposta segura.
3: Universal, a tothom li agrada.
2: Sí.
1: És gent estranya que no, però sí, normalment sí.
2: Jo sempre sospito de la gent que no li agrada la xocolata. Després també hi ha cafè i petit four, que es diu en el meu francès. Vi, per descomptat, també n'hi ha. Vi blanc, vi negre, el blanc és un Penedès, el negre és un Rioja, per tant, tot nostrat, i després, per descomptat, cava, que encara més nostrat, podríem dir.
1: Doncs escolta, és el moment també de parlar del jurat, que ja sabem que estarà reunit durant tota la nit. De seguida es farà la fotografia oficial, Joan, amb ses majestats dels Reis i també amb el president del Grup Planeta i de 3Media. Durant mesos han llegit, han debatut i han defensat les seves candidatures, així que explica'ns una mica quines persones, perquè hi ha novetats enguany, formen part d'aquest jurat que lliurarà avui el Premi Planeta de Novel·la.
3: Doncs mira, com a portaveu del jurat, l'hem anomenat molt durant aquest programa, la Luz Gabás, escriptora, filòloga anglesa i professora universitària, que es va donar a conèixer amb Palmeres en la nieve, una novel·la ambientada a la Guinea Espanyola colonial, que posteriorment es va convertir en pel·lícula. També ha publicat Regreso a tu piel, Como fuego en el hielo i El latido de la tierra. L'any 2022 va guanyar el Premi Planeta amb Lejos de Louisiana per una novel·la històrica sobre la presència espanyola a Nord-Amèrica. Seguim, més noms. Pere Gimferrer és poeta, narrador, assagista, crític literari i traductor, nascut a Barcelona el 1945, una de les figures fonamentals de la literatura catalana contemporània.

0: Va començar escrivint en castellà amb llibres com Art del Mar i posteriorment va desenvolupar una obra poètica molt important en català. Eva Giné també representa el perfil acadèmic i institucional del jurat, és una professional vinculada al món universitari i a la gestió del coneixement. Des de les seves responsabilitats directives en l'àmbit acadèmic ha impulsat la recerca, la transferència de coneixement i els estudis relacionats amb les humanitats, la cultura i la comunicació. També ha defensat el paper de la literatura, l'educació ètica i el pensament crític en plena era digital. Carmen Posadas és un altre nom que tenim entre el jurat, és escriptora, assagista, autora de literatura infantil i guionista, nascuda a Montevideo, a l'Uruguai, l'any 1953, viu a Espanya des de la seva joventut i la seva obra inclou novel·les, contes, ho dèiem, llibres infantils, biografies i guions per al cinema i la televisió. És una autora molt interessada en la història, la psicologia dels personatges i les relacions de poder. Per part seva, Paloma Sánchez Garnica és una de les grans especialistes actuals en novel·la històrica, nascuda a Madrid el 1962, és llicenciada en Dret i en Geografia i Història. Abans de dedicar-se plenament a l'escriptura, va exercir professionalment com a advocada i entre les seves obres hi ha Les Tres Herides, La Sonata del Silencio, adaptada posteriorment per Televisió Espanyola, Mi Recuerdo Más Fuerte que Tu Olvido i La Sospecha de Sofía. Va ser finalista, per cert, del Premi Planeta el 2021. Avancem amb més noms. El de Javier Sierra, escriptor i periodista, nascut a Terol el 71. Es va formar en el món de la comunicació i va treballar en revistes especialitzades en misteris, ciència, història i enigmes, i la seva literatura combina la novel·la històrica amb la intriga, l'art, la religió i els grans misteris de la humanitat. Anem coneixent els noms mentre mirem de reull a veure si per fi arriben els reis. Seguim amb un mes. Carles, Belén López Celada és l'única integrant del jurat vinculada directament a l'estructura editorial de Planeta, nascuda a Madrid el 64, llicenciada en Història Moderna i Contemporània, i ha estat directora editorial de Temes de Hoy i actualment és directora d'Editorial Planeta. Al llarg de la seva trajectòria ha estat vinculada també a segells com Espasa, Aliança, Ariel, Crítica i Península. Aquests són els noms que conformen el jurat que decidirà quina és la novel·la que aquest any s'emporta el guardó del Premi Planeta 2026, 75 anys.
1: I que sopen a partes de la resta de convidats, convidats que ja són al saló principal d'aquest Palau Firal de la Fira de Barcelona, a la plaça d'Espanya, on són a punt d'arribar els Reis. En aquests moments entren els representants del govern. Robert Calvo, explica'ns qui està accedint ara mateix en aquest saló firal, perquè l'arribada dels Reis és imminent.
2: La consellera de Cultura acaba d'accedir a aquest Palau 1 juntament amb el conseller de la presidència i el Miquel Samper, el conseller, també ha entrat en aquest Palau Firal. Per tant, si entren els membres del govern de la Generalitat, vol dir que la cosa està a punt de produir-se en aquest segon fotocall que hi ha en aquest Palau Firal, que amuntega ara aquí companys periodistes gràfics, bàsicament, que volen captar aquest moment, el de l'arribada dels monarques, de Felipe i Letícia, a aquest Palau Firal, i després procediran a l'entrada per l'esquerra, per la meva esquerra, en aquest cas, que és una entrada espectacular. L'Anna abans descrivia perfectament el que hi ha dins d'aquest, diguéssim, d'aquest saló on soparem totes aquestes persones, però l'entrada amb unes làmperes, amb uns vidres, amb uns cristalls,
1: sí,
2: unes meravellosos.
1: Doncs escolta, Robert, mentre ets sota les làmpades, de seguida ens ho expliques, fem una pausa, aquestes coses arriscades, eh? Farem la pausa i arribaran els Reis. Doncs de seguida
2: arriben
1: sa majestat, el rei Felip i la reina Letícia. Ho explicarem aquí en directe, evidentment, a l'especial Premi Planeta de Novel·la d'Onda Cero Catalunya.
3: La nit del Premi Planeta a Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
4: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
5: ¿Vamos de visita?
6: Hola, ¿qué tal?
5: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
7: Bien.
5: ¿Y la pequeña qué tal?
7: Está bien.
5: ¿Y tu gato?
7: Bien, muy bien.
5: Esta es.
8: ¡Wow! Me encanta.
9: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
5: Bienvenida.
9: Century 21.
10: Yo saludo en la carretera. Yo soy motera, motera.
11: Yo hago lo mismo, pagando menos. Yo soy mutuera, mutuera.
12: Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
11: Hazte mutuera, mutuera.
12: Condiciones en mutua.es.
7: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026.

0: Edició especial d'Onda Cero Catalunya per explicar-vos el que passa a la nit literària de l'any. Som a la Fira de Barcelona, a la plaça d'Espanya. Som en un lloc molt emblemàtic de la ciutat, un lloc més gran dels que habitualment acullen aquest guardó del Premi Planeta, que va començar, com explicàvem, a Casa Lardi, a Madrid, la primera vegada que es va atorgar. Aquí a Barcelona era habitual oferir-lo al Ritz, després va passar al Palau de Congressos. Ha vingut al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que aquest any s'ha quedat petit perquè hi vindrà molta gent en aquest 75è aniversari. Ha anat fent anades i tornades, canviant d'espai. I som en un lloc, a més, molt especial per a la ciutat de Barcelona, perquè és on es va celebrar aquesta fira, diguem-ne, que va l'exposició universal, que va marcar també la història de la ciutat, ens explicava abans en Robert Calvo. I durant un temps, aquí on som, era on s'agafaven els avions per anar a qualsevol lloc del món, perquè hi havia un moment en el que la gent que volava era molt poca i venien aquí a la plaça d'Espanya, en aquell lloc on som, on hi havia les oficines d'Iberia, i aquí es deixaven les maletes, et pujaven a un autobús que ja et deixava a la porta, a l'escalinata de l'avió, perquè no havies ni de passar per l'aeroport. D'això fa molt de temps, jo crec que tots els que som aquí no ho hem viscut, però sí que és un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, en una plaça més que està en plena efervescència perquè s'està renovant completament, en un temps serà completament diferent i molt més transitable per als vianants, i aquest és l'espai, el lloc triat aquest any per l'editorial Planeta per celebrar el 75è aniversari d'aquest premi. Són tres quarts de segle de literatura, diguem-ne, popular, en el sentit que ha tingut molt bona acollida per part dels lectors. S'han venut moltíssims llibres del Premi Planeta, els tenim ara mateix tots davant nostre. Hi ha una, ens explicava abans el Joan Valentín, que han instal·lat aquí una mena de llibreria vintage on hi ha cadascun dels llibres que s'han anat enduent, i anar-ho mirant també ens fa veure com han evolucionat les portades, que jo crec que és un tema interessant, no?
1: Les perquè primeres són més simples, potser, clar, i a mesura que avancen els anys, escolta, els dissenys de les lletres es tornen, doncs, més enrevessats, hi ha fotografies, grafismes una mica més complexes, i també és una manera de veure la història, com ha anat passant a nivell estètic de tots els llibres que han guanyat a aquest planeta. Abans deies que n'han vengut molt sota aquest segell. Tinc la xifra.
0: Vinga, dona.
1: Atenció, 47 milions d'exemplars venuts de les obres premiades. Per tant, tots aquests llibres que tenim davant nostre...
0: Sí, pràcticament a cada casa de cada espanyol podria haver-hi...
1: A veure, és que 47 milions, no? Si fem...
0: Som 52 milions d'habitants, però pensa que molts viuen amb altres persones, per tant...
1: Exacte, exacte. I molts són molt petits, vull dir que encara no saben llegir.
0: Doncs escolta, tot això és el que us podem explicar a aquesta hora, pendents de l'arribada dels Reis. Si et sembla, Joan, el que podem fer és avançar una mica com anirà tot plegat. Vinga. Després, perquè sabem ja aquesta xifra dels 47 milions d'exemplars venuts. Sabem també que normalment s'acostuma a regalar algun llibre a les persones que formen part d'aquest sopar, que ja els estan demanant per megafonia que seguin. En uns minuts es farà, com dèiem, la foto de família i començaran els discursos que s'esperen avui. Ens expliques una mica qui està previst que parli avui en aquest especial Premi Planeta, i que sentirem, per ser en directe, aquests discursos a la sintonia d'Onda Cero.
1: Vinga, doncs el president del grup Planeta i de 3 Media, José Creueras, la persona que tothom que està a la mateixa sala que nosaltres està esperant, veig els caps girar-se cada pocs segons per veure si entra el rei Felip, que també farà un discurs per commemorar aquests 75 anys. Després començarà el sopar, que ens ha explicat l'Anna, amb aquest menú tan sempre ben condimentat, amb les successives votacions del jurat que es van donant a conèixer durant el sopar. Es van veient les rondes que es passa. Cada convidat rep una travessa, com hem explicat abans, per ser la seva aposta, i els qui l'encertin s'emportaran un lot de llibres. No es tracta de saber qui és el guanyador, perquè la majoria es presenten sota pseudònim, sinó quin dels manuscrits arriba a la votació final.
0: I clar, un cop el jurat doni a conèixer el veredicte, és tradició que primer el finalista i després el guanyador o guanyadora expliquin la seva novel·la, les seves motivacions en el moment en què recullen el premi de la mà dels Reis, en aquest cas, i del president de Planeta en aquesta edició tan especial del 75è aniversari. A partir d'aquí, en poques setmanes, el llibre arribarà als punts de venda i començarà més una gira de promoció pels mitjans de comunicació, pels clubs de lectura, per les conferències arreu d'Espanya i d'Amèrica Llatina, i abans, demà, tindran un esmorzar amb la premsa, un esmorzar que jo sé que en Robert Calvo, com ha passat a mi, t'ha tocat anar-hi, tot sovint, eh? És el
2: sí,
0: moment en el que
2: sí,
0: ja
2: sí.
0: Han pogut dormir, han pogut, diguem-ne, palpar el premi i saber que són, bueno, no dormir massa, però sí, com a mínim,
2: jo crec que
0: reposar les idees, no? I és allò de pessigar-se sí. I dir, efectivament, he guanyat el Planeta d'aquest any.
2: Home, crec que alguns en deuen haver dormit amb abraçats del Premi Planeta, aquest físic, aquest guardó físic, i després, jo us ho plantejo a vosaltres, ho plantejo a l'audiència que ens escolta, si te'n vas a dormir amb 1 milió d'euros més al compte corrent, no sé què dir-te, vull dir, la vida es veu d'una altra manera.
0: Dormes plàcidament, Robert Calvo, segur.
1: Absolutament.
2: Mira, us volia dir que m'agrada molt aquesta fotografia que es podria fer ara aquí d'aquesta cara oposada del Fotocall, que és on hi ha els companys col·legues periodistes, perquè avui aquí s'hi apleguen col·legues periodistes de tots els àmbits. Tinc al costat Maria Àngela Alcázar i Jorge Borrajo, director de la revista Semana, periodistes de la premsa del cor, i al costat hi ha periodistes que fan política, i al costat hi ha periodistes que fan cultura, que els conec de l'àmbit cultural. Vull dir que aquí s'apleguen periodistes de tota mena, volem fer la fotografia de la nit, que és la que sens dubte ens oferiran d'aquí uns minuts, instants, els reis Felipe i Letícia, que s'estan acostant ja a aquesta zona de Barcelona. M'agrada el que ha passat aquest any. Comentàvem abans la construcció del Palau Nacional l'any 1926 a motiu d'aquella exposició internacional de Barcelona de l'any 1929, i jo pensava, ha baixat la literatura, ha baixat de les altures d'aquell Palau Nacional a peu de carrer, on hi ha el poble que consumeix aquesta literatura i que acabarà comprant, de ben segur, a partir del mes de novembre, perquè d'aquí un mes el tindrem al carrer, aquest Premi Planeta de novel·la i el seu finalista, o la seva finalista, si és una dona, vull dir l'obra finalista. En qualsevol cas, són, com deies, Carles, a dos dels llibres més venuts de tot l'any a Espanya i part de l'Amèrica Llatina, perquè aquests llibres arriben primer en espanyol als països de parla hispana i després arriben traduïts a múltiples països de tot el món en les diferents llengües que es parlen arreu del planeta.
0: Cap d'informatius d'aquesta cadena, en Gabriel Figueredo, que és amb nosaltres també, ha tingut l'oportunitat d'estar present durant aquest aperitiu, i jo sé que aquest Premi Planeta em dona la sensació que també hi haurà un altre tema de conversa, que és les eleccions, som en una precampanya, això ha passat altres vegades, però aquest any sembla, no, pel que diuen les enquestes, que estem parlant d'unes eleccions, en fi, que segur que donen a parlar i que també hi haurà travesses, estic convençut, no només literàries aquesta nit.
3: I tant, hi ha travesses de tot tipus. De fet, ahir mateix vam conèixer una enquesta que també s'ha de tenir en compte, important, la del Centre d'Estudis d'Opinió, amb dades de Catalunya. Teníem el CIS també. Les enquestes són oficials, diuen unes coses, després a l'hora de votar a vegades surten unes altres. Està clar que hi haurà batalla electoral, que hi ha molta cosa encara per decidir, i ja sabem que cada cop l'elector a vegades decideix en l'última setmana pràcticament. Els experts cada cop ho afirmen més, que una cosa és el que un té ara al cap, han de passar moltes coses, veurem què passa també en l'àmbit polític i veurem quines decisions prenen, però evidentment que és un dels temes de conversa. No hem tingut l'oportunitat de parlar massa amb els candidats o amb els partits polítics, perquè estan tots a l'espera dels que ocupen càrrecs de responsabilitat, fer-se aquesta foto de família amb els reis.
0: Que jo recordi, mai ha vingut Pedro Sánchez, si Yolanda Díaz, vicepresidenta.
3: L'any passat, diria.
0: I aquest any, Alberto Núñez Feijóo, que no sé si se li acosta molt la gent, també pot ser una manera d'intentar saber i palpar, no?, prendre el pols d'un dels candidats.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos, per estar al vostre costat a les matinades, explicant-vos històries, explicant-vos moments, recomanacions, situacions, anècdotes, temes sobretot de conversa, perquè mentre ens escolteu a nosaltres aneu pensant i aneu rumiant temes que potser parlareu en un descans o en una reunió amb veïns, amb familiars, amb amics, doncs traureu algun dels temes. Mira, he escoltat a la ràdio això. Per tant, ja que hem d'estar desperts a aquestes hores, què millor que donar-nos benzina, per les nostres idees, pels nostres pensaments i fer-ho ben acompanyats, donant-nos aquesta escalfor els uns als altres des d'ara i fins a les 6 per començar ja el divendres. És nit de juernes, però comencem el divendres 16 d'octubre de 2026. Comencem Nits de Ràdio.

0: La vuelta de los auriculares con cable refleja un poco un cansancio digital y el deseo de recuperar objetos físicos de los millennials, pero también de la generación Z. Y es que fíjate que el mismo movimiento de desconexión digital ha impulsado el interés por los DVD, las cámaras instantáneas y los móviles básicos.
1: Imagina't.
0: Es curioso.
1: Molt.
0: Y a la vez me encanta.
1: Sí.
0: O sea, ahora no sé qué grupo, Art de Bogotá, ha sacado su nuevo disco en cassette.
1: Imagina't.
0: Y con una marca de gasolineras, por decirlo así, pues han hecho lo típico que había antes, ¿no? Que hacías un viaje por carretera y en la gasolinera tenías ahí tus casetes
1: Sí, home,
0: para poderlos comprar, pues.
1: això era mític. El que passa és que, clar, s'entenia que això succeïa principalment perquè encara que fins i tot quan, evidentment que hi havia el vinil, però fins i tot quan començava el CD com a tal, els cassets se seguien venent perquè era el reproductor que tenies en el cotxe.
0: Claro.
1: I això és el que feia que es vengués tant a les benzineres, perquè era dir, mira, estem enmig d'un viatge, i doncs necessitem música. També diu molt de mira, i aprofitaré per treure't un tema que sé que t'agradarà. Diu molt de com eren els viatges abans, no? És a dir, el viatge s'entenia com una experiència col·lectiva. S'escoltava el que es ficava en el radiocasset. I per això passava molt, doncs, que els pares, per dir alguna cosa, no? Doncs ficaven la seva música, fet que feia que els joves i les joves aprenguessin música d'altres èpoques, sabien perfectament quins eren els grups que els agradaven als seus pares, cosa que ara que potser no seria tan clar que sigui així, per una banda, i per l'altra també hi havia ja un inici de negociació de dir, doncs mira, escoltem també, va, poso una cinta meva i després poso una cinta teva. I es feien doncs, aquells mixos amb casets, que posava vàries,
0: Vale.
1: varios, si ficava varios era d'això. Jo com a anècdota sempre recordaré en un viatge que vam fer amb uns companys de la uni, de la meva primera uni, informàtica, després vaig fer comunicació audiovisual, que teníem un caset que posava varios ochentas. I li vam reclamar a qui l'havia fet que, home, de media sí que eren los 80, però que hi havia moltes cançons que eren dels 70 i moltes dels 90. La mitjana sí que et sortia dels 80, però potser dels 80 no hi havia cap cançó. Aquestes coses passaven en aquella època. Per
0: ¿Te
1: tant, aquest...
0: recuerdas cuando grabábamos la
1: Sí,
0: radio
1: no,
0: y
1: clar.
0: maldecíamos cuando el locutor o locutora te cortaba la canción?
1: Sí.
0: Ahora era como, no, cállate,
1: Però
0: no
1: que té
0: te
1: una
0: corto la canción.
1: explicació, perquè a la ràdio interessava, les companyies discogràfiques els interessava que això es fes expressament, perquè després així es compressin els discs, perquè hi hagués la introducció i totes aquestes coses, no? Per tant, hi havia aquesta experiència, col·lectiva, que crec que és molt interessant. I el tema que et volia treure, que bona mica amb la idea aquesta, no? I que pues, va en aquesta línia de recuperar, pues, per exemple, objectes com els casets, com ens explicaves de la notícia, és que l'altre dia llegint un tuit una cosa molt interessant i deia, ja no té la gent a casa aquella caixa de galetes
0: Uy, sí, ya sé cuál es.
1: variada que la tenies, i aquí ve lo fort, la tenies per si venia algú, anem a dir, de forma inesperada. És a dir, per si venia un amic, un familiar, un veí, a passar la tarda de forma inesperada.
0: Y que inesperadamente, cuando se agotaba esa caja de galletas, se volvía en un costurero.
1: Evidentment, tenia mil i una utilitats, vull dir, de medicaments,
0: Sí, también.
1: de costurero, podia servir per guardar qualsevol cosa, però n'hi havia una de galetes pensada per això, no? Pensada per si doncs algú venia. Ara ja no hi ha visita sorpresa. Per què? Bueno, perquè estem hiperconnectats i hipercomunicats. I per una altra banda, vivim molt separats des del punt de vista del que diem, igual que l'experiència del cotxe que estàvem dient, de que cadascú està escoltant la seva música. I això, Dani, és molt diferent, no?
0: Mucho. Y fíjate que lo de tenerla por si acaso es por la tendencia de que antes no sabíamos.